0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna de Camp Drons, Sant Petersburg, la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek. Esports.
2: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
1: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o al altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
1: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
1: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït al mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
1: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
1: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
1: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
1: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanquen falsa aquest conflicte.
1: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
1: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Sainbeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamem més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
1: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de l'R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
1: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
0: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat al cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs a lo que és la gent penitenciària.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero» i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Pat Gial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
1: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
8: La intenció és sortir, formar part de la festa.
26: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
7: Per la fina festa sí, però amb seny.
27: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè
9: perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
7: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
10: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, així més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
7: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
11: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc, diguéssim, que no passo tanta calor.
7: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
12: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el projecte de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
7: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: Esports. Amb David Obach.
13: La campanya electoral pel presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
14: Sí. Na, na. Na,
13: na, na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
15: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
27: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
13: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquibrava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia, al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja ha guanyat de 5 gols la nada. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
3: Són 2:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de

0: la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12 i 28 minuts i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
1: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclòs a la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
2: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
1: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
0: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
0: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
5: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
4: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït gratuït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF,

0: han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
1: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
2: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
1: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
3: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
4: Àustria, 131.
3: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
1: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara ve Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la Salut.
5: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: És per això que el govern vol incrementar el cost d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
6: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquest esta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
6: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10% i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
8: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
6: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
1: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
10: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'organització.
11: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
10: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
12: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
13: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
14: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
13: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
15: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
13: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
16: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
13: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fàgic. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obac.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí, assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a la Zona.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim en el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores, su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Mercè Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselén en 2 sets.
2: Trescat Info.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa de Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díaz a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Coldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Coldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït al mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
10: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
11: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Sainveja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
2: El temps.
0: Quan passa 1:15, sentim la previsió de Néstor Gómez.
22: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
23: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
24: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
23: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
1: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
3: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
1: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, ha apostarà per una escalada del conflicte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
7: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Mark Ruiz.
8: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batguial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Ardacht, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Wineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Ardacht, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obac.
8: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
10: Con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
12: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja guanya de 5 gols la nada. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena, per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia, que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez a la plaça, no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare.

0: Van Dyck va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
1: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclosa la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
2: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
1: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
0: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
0: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
5: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
4: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
0: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15

0: dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
1: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
2: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
3: Àustria, 131.
2: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
0: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara ve Salut Alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: És per això que el govern vol incrementar el cost d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10,000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquest esta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat. el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
5: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10% i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
7: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
5: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
9: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
10: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
9: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
0: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
11: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
0: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
12: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
13: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
12: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
14: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
12: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, el meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
15: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
12: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mujer en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mujib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té.
0: Mujib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obac.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollida a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I en cada enclau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a la zona.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim ara el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva escorta, Laia Reventós, per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers, Horacio Ceballos, la número del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice, Roger Vasselén, en 2 sets.
2: Trescat Info.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla en Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rugats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid. Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït al mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i ISTES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat Mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un ventaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat forts amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Pat Kiel de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muxca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el plec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obach.
8: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
10: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una clàusula i donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana a la Mínia Mal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
12: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També ha disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols la nada. És el primer titular pel benès del femení del Catalunya.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubà, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.

0: també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclosa la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de Seat Cupra.
1: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
0: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge, de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
2: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
2: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar de més l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
5: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
4: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
2: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
6: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo

0: No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
1: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
2: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
3: Austria, 131.
2: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
1: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac, o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara ve Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10,000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
5: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
7: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
7: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
1: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
9: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
10: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
9: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
11: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
12: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
13: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
12: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
14: Jo crec que hem redescobert una complicitat mentalitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
12: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
15: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
12: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fàgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obac.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollida a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I en cada enclau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim ara el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta, Laia Reventós, per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat no, o sigui, mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Mercè Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselén en 2 sets.
2: Trescat Info.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek.
1: Esports.
2: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rugats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o al altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Coldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Coldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït el mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaduct al Garraf, i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les masses de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un ventaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat forts amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Pat Gial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passa carrer, s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obach.
8: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
10: Con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
12: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAMP de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciank ja ha guanyat de 5 gols la nada. És el primer titular pel benès del femení del Catalunya.
11: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena, per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia, que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tapia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez a la plaça, no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12 i 28 minuts i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
8: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclòs a la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
9: Este es un ejemplo de que en

0: la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
1: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
1: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
3: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
4: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
3: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
1: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
5: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
1: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
6: Calien 127 vots.

0: per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
1: Austria 131.
0: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
2: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la salut.
3: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
2: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
5: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquest esta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descargar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descargar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
6: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'estat.
7: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
6: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.000 1.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
8: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
9: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
8: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
2: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
10: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
11: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
12: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
11: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
13: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
11: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'usdimen, llegim el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
14: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
11: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mohep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mohib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obac.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I en cada enclau espanyol, Sara Monforti ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar a l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim en el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores, su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta, Laia Reventós, per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets.
9: De Catalunya Ràdio. Fins demà matiners.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui, molta alerta, com deia ara l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
1: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà també de les pròximes setmanes en parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
3: A més el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la conselleria i els sindicats majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ninis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
4: Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí, he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
0: Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
0: I a Brussel·les?
2: Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que atendrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
0: I amb què anat a dormir als Estats Units?
2: Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
3: Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després a la tarda afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim avisos d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
6: Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
8: Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
8: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
0: I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre l'Eire Díaz i l'excomissari Villarejo.
6: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
4: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
7: El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com la persona que va ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el del seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral Robert.
11: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
12: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
11: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijó d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
12: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
11: Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions, tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire, que també inclou una conversa entre dues persones que l'identifica i que apunten també al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament.
7: La Guàrdia Civil sospita que haurien servit per finançar la trama. En un comunicat, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. En la seva compareixença ahir al Parlament, Salvador Illa va insistir a desvincular-se de la corrupció.
13: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I com dèiem, l'oposició, doncs no li convenç.
6: Mònica Sales de Junts sospita que ella intenta amagar alguna cosa i el popular Alejandro Fernández ha previst que la situació judicial dels socialistes encara es pot complicar més.
14: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
15: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
6: Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites que s'han generat.
0: I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
7: Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
6: A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
16: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
17: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
16: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
8: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
18: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
19: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
18: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
6: Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no i la CGT avisa que si el preacord i d'endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
20: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
21: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, pues, oita, te les estalvies.
22: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
20: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
8: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'Estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, la utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
23: Si deleguem a una eina tecnològica, la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
8: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir vam fer un programa especial en què vam visitar els punts per on passarà allò 14, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
6: En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el Papa utilitzarà el català.
24: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància
1: importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
6: Lleó XIV visitarà Brianzú, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte. El capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
2: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
6: Ens hem desplaçat fins al Raval, on el papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
3: L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
4: El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
24: Que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
6: I esclar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels Jesuïtes de Casp.
25: Jo sé que és un fet històric això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
0: Ara són les 6 i 20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Anna Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
27: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
28: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant és imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
29: En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
0: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar a la seva mort.
30: La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
0: Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
27: Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
0: I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
29: La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, en bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
0: I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
30: En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
0: I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
27: Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
5: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
27: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
0: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui, dia gros al Primavera Sound amb Caute Cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
1: La segona.
2: No em quedarà infarfal.

0: I el Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Fígaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
1: I la tercera?
0: Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula que arriba al cinema és el 17 de juny també comptarà música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
1: I com falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
2: De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
1: I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
2: I es compromet, a més, a pagar la quota dels socis si no venen.
3: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
1: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
2: Roda de premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota l'UQAM de Murcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com d'estressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada colada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar.

0: I a la visita del Papa a tocar, avui cançons que et porten al cel.
1: Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians.

Knocking on a Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just aquesta és Heaven, d'Avicii. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
1: El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
4: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
3: La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Yolanda Segura i Laura Gené.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, pues, oita, te les estalvies.
6: Hi ha quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
7: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
1: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general d'Apertur.
8: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
0: És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio. I dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
3: Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
0: Els usuaris, per cert, del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: I repassem ara les portades de la premsa Mercurado avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
10: Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulant que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegim a El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: Avui a Castellà del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26, i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 27. Tot això en un dia molt inestable, atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu, i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 50 a 100 litres litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
0: I avui, que l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro a Terra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.

0: Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de fora de la ràdio.
1: Sí, això és un clàssic.
0: Jo ja no sé com dir-li aquest home que...
1: Pobre, perquè a més és que ho fa impecable.
0: Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que és matemàtic.
1: Sí,
0: sí.
1: En cas, ja l'hem avisat.
0: Sí, sí. Ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen.
1: Sí, sí.
0: Que els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser haurien de fer-ho per estalviar feina.
1: Com Déu sabeu, això es pot salvar.
0: Pobre home. I amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Evidentment amb la música de Carles Sabater i Pep Sala, el Sau, i evidentment això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
2: Uy, yo la casita no quiero ir, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta, y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
3: Está invitada, pero no he ido. Pero no menos mal, ¿eh? Porque ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
0: Pues que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
1: Sí, sí, de voler-hi anar...
0: Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir, doncs, que una caseta, doncs, vagi un prototip de noies, primes... En fi.
1: La societat, no, i la gent, què hem de fer?
0: Jo no soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
1: Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona, de les 5 a les 7 de la tarda, a l'espai de persones grans transformadors.
0: Sí.
1: Hi haurà mostra de la classe de puntes de Coixí. A 8:15, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'arxiu històric, Fort Pienc, 50 anys d'història.
0: Molt bé.
1: I a 8:45, també al centre cívic, pregó de festa major.
0: Ah, d'aquí.
1: A càrrec de la Loli Herrera.
0: Home, la
1: sòcia fundadora,
0: sí,
1: de l'associació Veïnal. Sí. Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i la música d'Oasis de fons.

0: No, oi, ara.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
3: S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
2: El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
1: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels 100 dòlars. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els 98 dòlars al barril. Els parquets asiàtics oberts a aquesta hora es tenyeixen de vermell, les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%, a Europa ahir també. També hi van predominar les caigudes, l'IBEX 35 va baixar prop d'un 1%, i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana, la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, ahir van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
9: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
10: El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerrán i l'ex militant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
9: L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
10: La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el One. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
9: Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos.
10: Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
11: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
10: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que, ara com ara, no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
9: Dia clau avui pel conflicte a l'educació. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
10: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a aquesta casa.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
10: Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final.

0: i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
1: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto el foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
0: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
1: I pel que fa a l'Iran?
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
2: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
0: A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
1: Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
0: Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
1: Oriol Pujador.
3: La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
0: La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
5: Estava instal·lados completamente en el municipio y... Y estaban, pues, haciéndose, además, dueños y señores de toda la urbanización.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
6: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
1: Joan Aleix Mata.
7: L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
8: Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
7: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara cap a Berga.
6: Perquè viu avui el dia gros de la Patum amb la mirada posada en la pluja després d'un passacarrers multitudinari i la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
1: Berga, Nàtia Dell.
9: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
10: La intenció és sortir, formar part de la festa.
11: Saltar tota l'estona.
12: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
9: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
13: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i, per tant, el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
9: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Barcelona, Primavera Sound.
6: Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen Caps de Cartell, Combat Gel, Massive Attack o Doja Cat.
1: Barcelona, Marruit. Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act. Una banda sense pèls a la llengua, de lletres elaborades. Ha estat després que Wineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Mushka i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. Ara teatre.
6: Perquè el mal d'estrena a la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
1: Marta Vivas.
14: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
15: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
14: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacim Verdaguer. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
16: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
14: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I acabem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
6: Balam ha estat premiat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
17: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
6: El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Comà, del restaurant Mare de la Font de Solsona.
1: I els esports, Robert Prat.
18: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya la set al Múrcia, la Penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
19: Riquelme ha aprovat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixen fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles.
21: Llocs. Moments.
20: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins al Priorat i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, la resta moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
23: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
4: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
24: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
4: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
26: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
27: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
26: És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Ho he passat teta en la meva àrea. Gelma,
27: vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
28: No, però a mi ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Balbani.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
29: A 8:45 obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrosi.
30: A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat ara que falta un any per les eleccions municipals.
29: A 11:15, el fenomen ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
30: I a les 11, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
29: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
31: Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extras.
32: Escolta, jo et demano entre 1.500 i 2.000.
27: Però què diu, Armínia?
32: Va, home. Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
31: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
32: Pel dia del Papa, eh?
31: Sí.
32: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
31: I què ha fet? Posar un anunci?
32: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per a veure passar el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
27: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
32: Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
27: Sí, però quins serveis?
31: Clar.
32: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
31: Immersiva, immersiva.
32: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
31: Això no és seriós.
32: Si es poden triar altres extres, eh? Vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
31: Cap a 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
33: Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la platja i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
0: Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound, els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Batiel o Renaldo i Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals, els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres, i per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fe en els marges i els canals subterranis, d'on sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim en alerta el pla Inuncat activat amb previsió de tempestes fortes i violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. També es formaran alguns ruixats o tempestes, però molt més dispersos i moderats a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Per tant, precaució per les pluges d'aquesta tarda en un matí en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir, diuen, els interessos de Pedro Sánchez. Per cert, una d'aquestes causes avui arriba al seu moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
2: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez, des de Barcelona, intenta recuperar la iniciativa política.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut d'esgotar la legislatura, fins i tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlarem avui a partir de les 9, en temps d'àgora, i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també de les pròximes setmanes tan intenses que afronta la capital catalana.
4: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Gran Depart.
0: El Papa al Tour, també hi haurà el Sónar o el Congrés Mundial d'Arquitectes. Tot això avui dijous, dia gran de la Patum a Berga i dia en què arrenca de ple el Primavera Sound.
5: Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
0: Amb Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal.

0: I avui també us explicarem la recta final d'aquesta campanya de les eleccions de diumenge al Real Madrid, que puja de temperatura. L'aspirant Enrique Riquelme, atenció, perquè promet fitxar el davanter del City, Erling Haaland.
1: Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial.
0: Ho va dir l'Hormiguero. Doncs bé, el primer anunci, un cop es va acabar el programa, va ser també de la candidatura de Florentino Pérez.
2: Sí.
0: Apareix José Mourinho confirmant amb aquest breu sí que tornarà a la banqueta de l'equip blanc. Sí. Tot això avui que el Banyà a l'Alt Empordà el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts del matí i a Maials el Segrià es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'àgora del matí, tindrem Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Altes esferes.
5: L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire situa l'exmilitant socialista i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una trama per protegir els interessos del partit i de Pedro Sánchez.
6: Per fer-ho i aconseguir posar pals a les rodes a determinades causes, la coneguda com a lampista del PSOE s'hauria reunit amb la directora de la Guàrdia Civil, hauria maniobrat amb la Fiscalia General i fins i tot hauria pactat amb Villarejo informació contra el jutge del Suprem Manuel Marchena per impulsar l'amnistia.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Múltiples causes
8: són les que aquesta trama hauria suposadament intentat torpedinar. Per exemple, contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Així ho reconeix Leire Díaz en una conversa que es recull a l'informe.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: El sumari també s'hi recull com un general de la Guàrdia Civil assegurava haver rebut ordres d'un superior de posar-se de perfil en causes que tinguessin afectació política. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
10: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: O l'empresària Carmen Pano, que assegura que li van oferir pagar el casament de la filla, o els lloguers d'un pis i es negava que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: Farsans.
8: L'actual secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, assegura en un missatge a les xarxes que la informació coneguda i que estem explicant és una suma de comportaments, diu, individuals, d'oportunistes i ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. El PSOE afegeix que seguirà col·laborant amb la justícia perquè s'aclareixin els fets.
0: 20.000 euros.
5: El sumari del cas Leire també inclou una conversa entre dues persones que no identifica i que apunten al pagament al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. La Guàrdia Civil sospita que haurien fet servir per finançar la trama.
6: En un comunicat, el PSC insisteix que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa al Parlament es desvinculava totalment de la corrupció. Junts i el PP insisteixen en què ha de comparèixer.
11: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
13: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: declaren.
8: Avui comencen els interrogatoris als acusats. En el judici, el germà de Pedro Sánchez, el primer en declarar, serà l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
5: La Guàrdia Civil acusa d'ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
2: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
2: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primer pas.
6: El Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Amb el pacte del govern amb Esquerra i els comuns, es rebutjaran les esmenes que han presentat la resta de grups i els comptes seguiran amb el tràmit parlamentari.
8: Mentrestant, al Congrés compareix avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per explicar les línies mestres del departament. Arriba l'endemà que Pedro Sánchez anunciés que presentarà els pressupostos per l'any que ve i a les portes de la ronda de reunions amb les comunitats autònomes per parlar de la reforma del sistema de finançament.
0: A les 12.
5: Es tanca la consulta a mestres i professors per saber si donen suport o no al preacord que l'USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern i que té l'aval també de Comissions Obreres i l'UGT. El resultat es coneixerà immediatament després.
0: Maria Costa.
14: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a l'abast. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
14: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indemnitzacions.
6: Les reclamen els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona, l'Ajuntament, per l'eliminació de llicències prevista pel 2028. Creuen que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el consistori. Maria Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
17: És una llicència que tenia un caràcter indefinit. Per tant, l'Ajuntament té tot el dret, si vol fer-ho, però això és una expropiació d'un dret adquirit i, per tant, el que té que fer és aplicar els mecanismes adients. És una expropiació i, per tant, tu tens que indemnitzar els titulars.
8: És una de les qüestions que abordarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9.
0: Alto el foc.
5: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat una nova treva condicionada a l'altura dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
6: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat.
0: Nou horitzó.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a celebrar els avenços en les negociacions amb l'Iran i ha posat un nou termini. Diu ara que l'acord podria arribar aquest cap de setmana.
0: Washington, Oriol Serra.
18: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
19: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
18: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A Sant Petersburg.
5: El president rus Vladimir Putin arriba avui a la segona ciutat del país després de l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
6: El règim rus i celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Putin també aprofitarà la visita per fer l'entrevista que fa cada any amb les principals agències internacionals.
0: Tot a punt.
8: Una setmana abans de la visita del Papa, el govern confirma que les gestions que s'han fet perquè Lleó XIV parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família han donat fruits.
20: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
5: Paraules del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, recorrent als principals punts que visitarà el pontífex. Un dels més simbòlics serà la presó de Brianzú, on passarà 20 minuts amb una vuitantena de presos. El capellà del centre penitenciari és Jesús Bel.
21: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación. Y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
0: Influència.
6: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort. La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, el fill i acusat de l'homicidi del pare.
8: La interrogatòria també indica que després de la caiguda mortal el fill va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i no va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències.
0: Entra en funcionament.
5: La xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona és un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident de la presa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals.
0: Dia gran.
6: Avui el Primavera Sauna, amb caps de cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. Ahir va obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
0: I Mozart, al Liceu.
22: Non cadrai in farfallone amoroso, notte giorno di torno girando.
8: Avui s'estrena Les noces de Figaro, la nova producció de Marta Pazos, amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanche, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Es pot veure fins al 21 de juny.
0: Guardonats.
5: Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de cuina tradicional pel motel Emportà de Figueres.
23: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
24: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
0: Des d'aquí una abraçada ben gran al senyor Subirós i també al Raül Balam. 3CAT reconegut.
6: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: Per cert, heu vist el nou anunci del 3CAT amb Carlos Cuevas i Clara Segura?
6: No, encara no.
0: Ah,
6: és
0: molt bé, bonic. Sí. És un gran anunci de TV3. I en esport, Robert Prat, partida de pòquer.
25: Florentino assegura que Mourinho serà l'entrenador del Madrid si és reelegit com a president i Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland y Rodri al Madrid o pagará la cuota de todos los socios.
1: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
25: El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur. El Barça serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd a la pista del Baskonia el primer partit de quarts de final.
0: Avui és dijous 4 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Navàs, 19 a Argentona i 22 a Barcelona. Carretera Sillgarrega.
26: Bon dia. Un accident provoca 2 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud cap a Martorell i comencen a anar plens els punts habituals d'aquesta hora amb algunes aturades ja a les dues rondes cap al Llobregat.
6: Avui dia gros a Berga.
4: La capital del Berguedà viurà la Patum de lluïment i la completa amb la mirada posada en la pluja.
7: Després d'un passacarrer multitudinari.
9: I la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
4: Berga, Nàtia Dell.
10: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
11: La intenció és sortir, formar part de la festa.
12: Saltar tota l'estona.
13: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
10: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
27: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
10: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Patum a banda, més notícies. A Barcelona, l'Ajuntament anuncia que destinarà un 40% més de recursos per la neteja aquest estiu.
7: El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges.
4: Toni Cortesa.
28: El servei de neteja augmentarà en prop de 300 nous efectius i més de 130 equips. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca el valor d'aquest augment.
29: L'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
28: En seguretat, el consistori instal·larà 11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní per controlar els accessos a la platja. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: A les 9, per cert, Ricard Ostell entrevistarà Jaume Collboni aquí al matí. Mentrestant, dos apunts econòmics de 2 euros al primer Nissan.
9: Els treballadors insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO, que afectaria 211 treballadors dels 3 centres de la companyia a Catalunya.
7: El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona de Franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos.
4: I el segon, Ficosa.
9: Ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris.
7: Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
4: I cultura. Més enllà del primavera, Mazzoni. El terrat de la Fundació Carulla serà a les 8 del vespre. Les entrades les podeu trobar a partir de 7 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
30: I venir als protes de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, el quiosc del costat de la ràdio que estem obrint ara mateix perquè el Calet arriba una mica tard avui. Bon dia, Calet.
32: T'he dit que això queda entre tu i jo. Ara, Déu meu, aquesta noia, mare meva, no es pot guardar cap secret. Molt bon dia.
9: Què ha passat avui?
32: Pues avui m'he entretengut veient les notícies i ja està. I després ja se m'ha escapat l'autobús i al final m'he quedat esperant el proper i ja està, i acabo d'arribar ara mateix.
9: Molt bé, gràcies, Calet. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem repassant l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. I altres temes de portada, Malià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim al Periódico i també a l'Ara. I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
33: el 70.674 60674 de la sèrie 39 39.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió.
2: 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, ja us volem parlar del dilema del restaurant, que s'ha confirmat 50 anys després. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Segurament us haurà passat moltes vegades, a tu també, Ricard. Teniu el vostre restaurant preferit i dubteu si repetiu un plat que us agrada o provar coses noves. Doncs bé, això li va passar a un amic del físic Richard Feynman en un tailandès fa 50 anys. Dubtava si triar pollastre amb gingebre o canviar de plat. I Feynman, un dels genis més grans del segle XX, va agafar un tovalló de paper i un boli i va començar a calcular quin tant per cent de plats havia de tastar per prendre una decisió racional sobre quin era el seu preferit.
8: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
5: El resultat és el 37% dels plats. A partir d'aquesta xifra, la probabilitat que encertis amb el que és el teu plat preferit és molt més alta sense perdre el temps provant coses que no valen la pena. La gràcia de la història és que han passat 50 anys perquè d'aquell tovalló del paper es passi a un estudi publicat a la revista Nature que ha conclòs que Feynman tenia raó. S'ha fet, va arrencar el 2021, va demanar a 2.520 participants que imaginessin que durant entre una i quatre setmanes estaven visitant una ciutat desconeguda on cada nit havien d'escollir a quin restaurant sopaven. Podien buscar-ne un de nou o repetir i guanyaven entre 1 i 100 punts segons la qualitat del sopar. L'objectiu era tenir la màxima puntuació possible. El resultat va ser que els participants es van arriscar menys a provar nous restaurants a mesura que s'acostava al final de la visita, davant del risc d'escollir-ne un de dolent. Un comportament molt similar al que va calcular Feynman al tailandès. Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que... Tot i que tant l'estudi com el càlcul de Feynman obvien factors humans com l'avorriment que suposa provar sempre el mateix plat, experts en ciència del comportament asseguren que els resultats són molt interessants en l'anàlisi dels anomenats problemes de parada. Són situacions que impliquen una decisió sobre si quedar-se amb una opció viable que tens davant o si seguir-ne buscant una de millor. La vida real n'està plena. Escollir quina casa comprar, contractar algú o triar fins i tot quin lloc per aparcar. Ara la matemàtica confirma el que va dir Feynman fa 50 anys. Amb un 37% de les opcions, ja estaràs preparat per triar la millor.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell és una eina d'escultor. I si ell és cis, C-I-S, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic, contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Mercedes Milà a Televisió Espanyola.
15: La supermega televisiva Mercedes Milà ha començat un altre programa de Televisió Espanyola que es diu Me meto en un jardín. I va dir fa uns dies que a l'últim Gran Hermano que va presentar, que va ser el 2015, cobrava 60.000 euros per programa. És a dir, que va rebre al voltant de 800.000 euros en 3 mesos. Aquella tele tan ben pagada, només per la direcció i la presentació, ja no existeix, afortunadament. Això sí, la grandíssima diferència entre la cúpula televisiva i els equips que fan la tele continua igual que sempre.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb la primera gran jornada del Primavera Sound, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Daisy Jones and the Six.
16: Sexe, drogues i rock and roll, protagonitzada per una banda de rock fictícia però molt convincent, inspirada en llegendes com Fleetwood Mac, podria formar part del cartell del Primavera perfectament. I seguim el seu ascens meteòric, marcat per grans èxits, però també per una relació turbulenta entre els seus líders i caigudes al pou fosc de la indústria musical. Amb un càsting molt encertat i una gran banda sonora. Daisy Jones and the Six té una única temporada a Prime Video.
17: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
18: A Bezoya som molt de viure molt. Vinga, que ja saps com continua. Som de viure molt. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na. El que diem sempre, donar-ho tot, gaudir, riure. A Bezoya som molt de viure molt fort. Això mateix.
1: Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
6: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
11: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig. I per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
12: Bon dia a les eleccions del Madrid.
13: Ese señor que habla por ahí.
19: Si yo soy presidente de Real Madrid, con Haaland jueguen en el Real Madrid.
13: Sí.
12: Falten pocs dies per les eleccions a la presidència del Real Madrid i els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja van ensenyant les seves cartes. Ahir l'aspirant Riquelme va anunciar que si és escollit president portarà el davanter Haaland al Madrid. I Florentino va contraatacar anunciant una cosa que més o menys ja se sabia, que si ell guanya les eleccions, Mourinho serà l'entrenador de l'equip blanc.
0: Ho va confirmar amb un anunci passat a la televisió just després de l'Hormiguero, on s'hi veu l'entrenador portuguès dient només
20: sí, sí.
0: Sí, José Mourinho, bon dia.
20: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón. Sí.
12: Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
20: Por qué?
12: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez?
20: Sí.
12: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
20: Sí.
12: Sí.
20: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
0: El director
12: sóc jo. Sí, mira, el tinc aquí. Sí,
20: porque
12: si vols dir alguna cosa.
20: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en anuncio que dice sí.
12: Sí.
20: Es
12: sí.
20: Inteligencia artificial.
0: Ah, o sigui, no ets tu.
20: No, es IA.
12: IA.
20: Por eso, si al final no gana Florentino, también digo sí al otro.
12: Ah, ya,
20: sí.
12: Pero el otro potser té el seu propi entrenador, ¿eh?
20: Sí, entonces digo sí a Benfica.
0: Són 7:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té avui cap acte a l'agenda. Per tant, no el sentirem reaccionar a l'aixecament del secret de sumari del cas Leire. Sí que ho farà aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assisteix a una reunió de ministres europeus a Luxemburg i abans atendrà els mitjans. On haurà de respondre, per exemple, a les reunions que l'exmilitant socialista va tenir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Últimes hores també de la consulta a mestres i professors per decidir si avalen l'acord amb el govern. Yolanda Segura d'Ustec, a favor del pacte, i Laura Gené, de la CGT, en contra.
21: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, que les estalvies.
22: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: I avui, a partir de les 9, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Això el dia en què aquest programa us avancem que els propietaris de pisos turístics reclamen a l'Ajuntament indemnitzacions si el 2028 se'ls retiren les llicències. Maria Muro, directora general de Partur.
23: El que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant és imprescindible, tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat...
24: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, classificat per les semis de la Lliga de Bàsquet, sí guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd el primer partit dels quarts a la pista del Bascònia.
0: I pel que fa al temps, atenció amb les tempestes d'aquesta tarda. Podrien deixar molta aigua en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora ja comencem el dia amb núvols i molta humitat a gairebé arreu de Catalunya. És un ingredient que pot afavorir que les pluges d'aquesta tarda siguin especialment productives, que caigui molta aigua. Les tempestes d'aquesta tarda les preveiem en qualsevol punt del país. Les més fortes, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones podrien arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat, segons ens indiquen alguns models. A la resta de Catalunya també hi haurà tempestes fortes on poden quedar una mica al marge, tot i que n'hi haurà alguna, serà a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Baixarà la temperatura. Demà potser els restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però demà el dia molt més tranquil i el cap de setmana una mica variable, però sobretot diumenge amb més sol i amb una pujada marcada de la temperatura.
0: I cop d'ull també a les carreteres i la mobilitat. Tenim problemes ara mateix al tramvia de Barcelona, Maria Fernández.
4: Bon dia, sí. Atenció als usuaris del tramvia perquè les freqüències de pas estan alterades a la línia T5, la línia que uneix Barcelona amb Sant Adrià del Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Mentrestant, a Rodalies, les línies R2, R2 Nord, R11 i R8 avui han arrencat amb normalitat després que ahir els retards fossin generalitzats a les tres línies durant tot el dia. A la resta de xarxes de Rodalies també els endarreriments habituals, igual que en aquestes línies que hem citat abans, que són habituals els retards per les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I pel que fa a les carreteres, un accident provoca retenció ara mateix a l'AP7 a Sant Cugat. Txell Garriga, bon dia.
7: Molt bon dia. Si talla un carril en sentit sud cap a Martorell i la B23 i acumula ara uns 2 quilòmetres de cua. Tots els punts habituals d'aquesta hora també comencen ja a anar plent, de moment sense gaires problemes per circular, amb més congestió i algunes aturades ja a les dues rondes. I també destacar que per un accident es talla la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric.
0: Avui a la hora del matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i també l'anunci de pressupostos de Pedro Sánchez.
10: L'editorial de l'Ara exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes. I la dels pressupostos no és una arma menor.
25: També diu que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
10: El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però que no hi ha sentències.
25: Tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
10: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
25: És una referència a l'escena absurda d'una pel·lícula dels germans Marx en què en una comanda desmesurada que fan un cambrer hi van afegint al final de cada tanda i de forma recurrent i també dos ous durs.
10: Al País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat arriba quan l'opinió pública sap que es fan coses malament, no pel fet que es facin malament.
25: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
10: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
25: Explica que la guerra bruta afecta de ple el govern i que és la mateixa UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
10: I l'editorial de l'ABC porta per títol El camí del PSOE a la seva imputació.
25: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
0: I afegim-hi avui dijous el que ha llegit a la premsa la periodista Neus Bonet.
26: La sociòloga Marina Subirats es pregunta al diari Ara si és inevitable un govern de les dretes a Espanya. Creu que cal buscar un nou impuls per fer front al retrocés material i ètic que pot portar un govern de PP i Vox, que de nou convertirà Catalunya en l'enemic predilecte, juntament amb la immigració. Subirats diu que als partits d'esquerres els falta èpica, que se'ls han acabat els projectes engrescadors, i els demana que deixin els egos i les picabaralles de banda, perquè hi ha moltes persones que volen seguir construint i enfortint la democràcia. Doncs això.
27: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
28: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
29: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
30: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
5: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
6: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponès.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Avui amb Francesc Soler i Marta Aviana. Enviem des d'aquí un petó a la maionesa que recuperi ben aviat. Qui es va quedar atrapat al cementiri?
9: Una família de Vic que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar doncs es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van prémer el timbre d'emergència però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents van aconseguir la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien avisat que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar en marxar. Ho explica el 9-9.
0: I qui volia vendre gat per llebre?
14: Un home d'ells que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional va començar a investigar-lo perquè ofertava un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior a l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa el cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Caballino Rampante. Això ho llegim al periòdico.
0: Qui té recompensa?
9: Aquells que ajuden l'Estat a descobrir herències intestades, és a dir, sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar a mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I on han trobat microbis 5.300 anys després?
14: El cos de Lotzi, l'home de gel que va ser recuperat d'una glacera als Alps als anys 90. Una investigació ha identificat la vida microscòpica que hi ha dins del cos d'aquest home que va quedar momificat pel fred quan va morir fa 5.300 anys en plena edat del coure. El treball ha estat publicat a la revista especialitzada Microbiom i revela que la microbiota de Lotzi era molt diferent a la del

0: Vendut i transmissió de gens vermells revolucionaris busquen substituir qualsevol record d'aquell 4 de juny del 89 per narratives patriòtiques i educació ideològica. Saltem a Taiwan, allà sí que surt a tots els diaris, també al Liberty Times, on s'explica que el govern taiwanès presentarà avui la commemoració com una defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió davant l'autoritarisme xinès. Exigeixen que Pequín reconegui la veritat i obri un procés de reconciliació.
1: A la premsa econòmica també hi arriba el cas Leire. L'economista explica que Santos Cerdán i Leire Díez van intentar llançar una campanya per atacar Repsol. Segons el diari, la coneguda com a lampista del PSOE mantenia que existia una connivència entre Luco i Repsol per torpedinar la competència en el sector dels hidrocarburs. Cinco Días explica que la inversió espanyola a Cuba cau a mínims històrics per la davallada econòmica i les sancions als Estats Units. Les empreses espanyoles han invertit poc més de 3 milions d'euros en els últims 8 anys amb 5 exercicis sense cap operació. I Expansión destaca que l'energia fotovoltaica ha tingut un any de rècord després de l'apagada. Espanya ha assolit per primera vegada un 33% del seu consum elèctric diari proveït per plantes solars.
2: I atenció avui perquè la premsa esportiva ve calenta. Robert Prats.
3: Aquest és el moment de l'anunci de Florentino Pérez. Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid diu això.
4: Sí.
3: Na, na, na, na, na, na, na. Un sí de Mourinho en un anunci i una confirmació que el fitxa, com reconeix el mateix Florentino en una entrevista al diari AS. I per anuncis el de Haaland al Madrid, si Enrique Riquelme s'haurà escollit president, com confirma el candidat a El Hormiguero. Haaland al Madrid, La Vanguardia parla d'un opositor molt agressiu per Florentino Pérez des que va sortir escollit el 2004. Joaquín Luna afegeix que es tracta més d'un plebiscit, Florentino sí, Florentino no, que no pas d'unes eleccions, que compara amb una petxanga de solters contra casats. I una història curiosa, la que ens explica el diari Ara, la del jugador menys conegut del Mundial, Tim Payne, el central de Nova Zelanda, un creador de continguts, ha proposat convertir-lo en l'emblema del Mundial, en ser el jugador preferit de tothom, absolutament de tothom. La bola de neu s'ha fet gran, ha passat de tenir 5.000 seguidors a tenir-ne 4 milions i ja supera en followers el primer ministre del país i la selecció neozelandesa de rugby, els All Blacks. Recordeu-vos del seu nom, Tim Payne.
5: I sense ni tindre'n ni idea, eh?
2: I a la premsa del cor, les aventures de la princesa Leonor, Elisenda Pineda.
6: Casa Reial ha fet públiques les primeres imatges de la princesa Leonor llançant-se amb paracaigudes. Ha saltat carregada amb una motxilla entre les cames, on suposem que hi duia els estris imprescindibles per passar la nit al front. Un fogonet, una pallaresa i una guitarra. A Leonor pren embranzida i es llança amb gran perícia. Desplega el paracaigudes, executa un bon vol jugant amb les corrents d'aire, esperem que no agafi un encostipat, i aterra fent una croqueta festiva. Aquesta és Elionor, a partir d'ara, la Maverick dels Borbons.
2: I què fa anys avui, Canalies? Bon dia.
7: Bon dia, avui felicitem l'actor Bradley Cooper.
2: 52.
7: Mira, 51. Mm. També fa anys Angelina Jolie. Guapíssima, Jolie, guapíssima.
2: 60.
7: No, 51.
2: Ah, mira.
7: Com Bradley Cooper, i acabem felicitant en Toni Soler.
2: Toni Soler, 60.
7: Un més, 61. Felicitats des d'aquí, Toni.
2: Santoral.
7: Avui és Santa Noemí, Santa Rut. De fet, a veure la història, Noemí era vídua i els seus fills van morir de fam. Va anar a Betlem amb la seva jove, que era la Rut, que va decidir cuidar la seva sogra amb humilitat i determinació. Rut es va casar per segona vegada amb Boaz, un parent de Noemí, i no només va assegurar la continuïtat familiar, sinó que, evidentment, la converteix en avantpassada directa del rei David i de Jesucrist. A Catalunya hi ha 6.652 persones que es diuen Noemí i 5.056 que es diuen Rut.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 4 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
9: 4 de juny de 1986 ha començat la campanya electoral per les eleccions espanyoles de 1986. Els principals candidats catalans són el ministre de Defensa Socialista Narcís Serra, el convergent Miquel Roca, Ramon Espasa per la Unió de l'Esquerra Catalana, Francesc Vicenç d'Esquerra Republicana i Miquel Àngel Planes d'Aliança Popular. I atenció, perquè ara fa 40 anys, una campanya molt singular de seguretat ciutadana. El Govern Civil i l'Ajuntament de Barcelona publicaven una pàgina sencera als diaris recomanant que els ciutadans, atenció, gravessin el seu número de DNI als objectes de valor, als radiocassets dels cotxes, als televisors o a l'envers dels rellotges. Amb això, deien, baixarien els robatoris i ajudaria la policia a localitzar els propietaris de les peces robades. Acabo amb el Mundial de Mèxic 86.

0: 6, que estava en marxa i a Espanya va començar perdent 1-0 contra el Brasil. Amb problemes intestinals d'alguns jugadors i amb la visita de Rocío Jurado per aixecar els ànims.
1: Avui és 4 de juny, com dèiem, del 2026. És el dia 155 del calendari. Falten 17 dies per l'estiu, 20 per Sant Joan i un mes exacte per la sortida del Tour de França des de Barcelona. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama, segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil.
4: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. Tot perfectament coordinat.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
6: A partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari i els mateixos horaris.
1: La jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
7: I apunta directament la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família.
8: The negotiation itself has gone very well, actually. If it happens, it could happen like over the weekend.
1: Sí. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Trama.
9: Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit. També maquinació secreta. Quan parlem d'una trama delictiva, com la que suposadament va ordir el PSOE, parlem de la maquinació secreta, però també de la trama dels fils que ha anat entrellaçant la policia per anar investigant.
1: Crostó.
9: Extrem d'un pa de forma allargada i picar el crostó inicialment era un cop físic suau a la cara o al clatell i ara ja ho fem servir com a sinònim de toc d'atenció, com el de la Comissió Europea a Espanya per la Fiscalitat.
1: Crispetes.
9: Curiosament, la definició del diccionari de crispeta és una paraula, rosa, i rosa és el gra de blat de moro obert en forma de plor per efecte de la cocció. En tot cas, l'espectacle de les eleccions del Real Madrid fa que, de moment, els aficionats del Barça ens ho mirem menjant crispetes.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 259.700.
10: És el nombre de grans fortunes que hi ha a Espanya. L'any passat van augmentar un 5,3% després de sumar-hi 13.100 persones. El seu patrimoni financer va créixer fins als 672.112 milions d'euros, segons l'informe sobre la riquesa mundial 2026 publicat per Capgemini.
1: 10.000.
10: Són els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Avui us expliquem al matí que l'Associació d'Apartaments Turístics reclama indemnitzacions a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències el 2028. Pensen que la mesura és incoherent amb el model turístic que promou el consistori.
1: 75.000 milions de dòlars.
10: És el que preveu recaptar SpaceX en la seva estrena a la borsa prevista per el 12 de juny. La companyia d'Elon Musk posarà a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per acció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un cotxe de policia del Regne Unit i just davant del capó, mig metre del vehicle, hi ha un grup de persones que increpen els agents que hi ha dins. Una noia, que és la que està més a prop, i llença el contingut del que sembla una ampolla de cervesa.
11: Diverses manifestacions d'ultradreta han explotat en les últimes hores al Regne Unit per un error policial en la mort d'un jove fa uns dies. Els agents van ignorar els crits del noi, a qui acabaven de detenir, i que havia estat prèviament apunyalat, mentre el suposat agressor, a qui els agents sí que creien, l'estava acusant d'un atac racista. Els incidents han provocat 11 agents ferits de la policia a Southampton en diversos xocs amb els radicals.
1: A la segona, veig una imatge d'un port. S'intueix que és un port gran. A la part de l'aigua s'hi veuen edificis baixos de diversos colors. I una mica més lluny, grues de càrrega molt grans, al fons una densa columna de fum negre.
11: És el port de Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia, objectiu ahir de l'ofensiva amb drons provinents d'Ucraïna. Més enllà del simbolisme que Kiev hagi aconseguit arribar fins a Sant Petersburg, l'atac arriba poques hores abans que avui s'hi celebri una cimera internacional, una cimera amb representants de més de 100 països al Fòrum Econòmic Internacional, amb què Putin preveu atreure inversions estrangeres.
1: I a la tercera imatge hi veiem una estàtua al terra, uns llibres escampats i el que semblen uns pupitres trencats. Lleida Julià Becar, què és tot això?
12: Doncs són les creacions artístiques que han fet una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida que han participat al projecte En Residència. És una iniciativa que els permet, guiats per un artista, en este cas ha sigut Marta Bisbal, conèixer tot el procés de creació d'una exposició des de zero. Feia anys que aquesta iniciativa es feia a Barcelona, però ara per primer cop ha fet parada a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per cert, aquí Lleida es pot veure fins al 7 de juny al Museu Morera.
13: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 5 dies per la visita del Papa i al matí cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Otserra.
2: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'empresa demoscòpica GAT3 ha elaborat una enquesta de 10.000 persones inscrites en dos actes del Papa a Madrid i només un 28% creuen que la seva visita s'aprofitarà políticament per part dels partits. Com a cap d'estat del Vaticà, Lleó XIV farà un discurs al Congrés, fet que convida les formacions polítiques a la gesticulació. És sabut que Vox no està còmode amb el perfil anti-Trump i proper a la causa migratòria del Papa, i a l'altre costat de l'espectre ideològic, Podem i el bloc nacionalista gallec ja han anunciat que no acudiran a l'acte. L'enquesta també revela que només un 17% dels seguidors del Papa esperen que parli sobre migració i acollida. A les Canàries, la visita bàsicament pivotarà sobre aquesta qüestió.
16: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
17: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
18: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, per ser exacte, donar el rellotge i posar Ram, una paraula anglesa que traduït al català vol dir cul. Per això, diu la notícia, la roda del rellotge és més rellevant. De fet, no se sap si és un error de fabricació o si algun treballador ha decidit trolejar el president fabricant un dels 250 exemplars únics d'aquest rellotge, posant-hi expressament Ram en lloc de Trump. El rellotge és de color rosa, està fet en homenatge a la primera dama, costa $600, i a més del nom de Trump també porta inscrita la seva signatura. L'exemplar Ram ja ha estat batejat amb el nom de rellotge cool a les xarxes socials. S'han omplert de memes divertits sobre el possible troleig del fabricant de rellotges i també sobre el cool del president dels Estats Units. Per últim, diu la notícia que el rellotge s'ha convertit en un exemplar únic. El seu valor s'ha disparat a xarxes socials, ja hi ha persones disposades a comprar-lo oferint més de $25.000.
1: Això és real o fals?
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
19: Digues, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump és una notícia falsa. Donald Trump no ven directament rellotges a través dels seus canals oficials i tampoc el rellotge cul s'ha disparat de preu a les xarxes socials. És cert que una empresa té la llicència per vendre rellotges amb el seu nom. També és cert que una vegada van vendre un rellotge amb aquesta errada, però el rellotge va ser canviat immediatament per un amb el nom de Trump escrit de forma correcta.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
21: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
22: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez.
1: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
23: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
1: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
22: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
1: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
23: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
1: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
22: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
1: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
23: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
1: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
22: Per la seva feina al capdavant del moment i el motel de Figueres, respectivament.
0: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
3: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil, per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies, Txell Garriga?
4: Sí, direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc, de fet, aquesta nit, i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però en veiem ja algunes aturades, és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon Manu! Dia! Com estàs?
24: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí? A veure. Saludeu.
25: Hola!
24: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
1: Qui són? Qui són?
24: L'Àlex i la Lua.
26: Home! Maravella!
1: Que no van al col·le. Avui sí, són les 8 encara.
24: Encara no, encara no.
26: Encara no van al col·le, que no, Lua?
1: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
25: A mi al matí em toca matemàtiques.
1: Matemàtiques.
24: I a l'Àlex?
25: Plàstica.
24: Bueno, encara, no? Està bé per començar sí. El dia.
26: Plàstiques, diver, a mi se'm donava bé la plàstica.
1: Sí, sí. A mi matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada, Lua, matemàtiques o no?
25: Bueno.
24: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
1: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
25: Sí.
24: Clar que sí.
1: Fet un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
24: Lua és gallega.
1: Què és gallega? Bueno.
26: És un nom gallec.
24: Espixa, la Lua, espixa.
1: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
24: Sí, que fa anys. Quan la família fa, el vol Andreu, felicitar. 64.
26: Està a punt de la jubilació, ja, eh?
24: Sí. Apropet teu,
1: ja té, mano. Ja el té a tocar.
26: Ho tenim a tocar.
27: Hola.
1: Andreu, què tal?
27: Hola, qui ets?
24: Andreu.
1: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
27: Clar. Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
1: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
27: Hombre, moltes gràcies.
24: Per molts anys, per molts anys.
1: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
27: Ah, hombre.
24: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
1: Qui et pensaves
27: no
1: que era?
27: Pensava.
1: Qui et pensaves que era?
27: No, no, no, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
1: Ah, sí?
24: Ah, això està bé.
1: Això és bo, això és bo.
24: Andreu, evidentment, avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
1: Home.
24: De tot el món, eh?
1: De tot el món.
24: Bueno, i et volen bueno. Dedicar a aquesta cançó que toca en directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia. Molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
0: Adeu, Manu.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc, estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'ex militant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia es restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inucat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units i en un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar se reunia a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv. Però mentre es parla de pau amb el Líban, Israel no atura les hostilitats sobre Gaza. Segons fonts palestines, els atacs israelians d'aquesta nit sobre aquest territori han causat almenys 8 morts i desenes de ferits. Això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista, admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat, enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. A Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
5: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
4: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
0: Ara marxem cap a Madrid. Santos Cerdán i Leire Díez van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat del PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Paula Brujats.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díez que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díez la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
0: El sumari detalla, com deien, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, també el cas Coldo, el procés judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les actuacions que s'exposen en l'informe judicial. Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
7: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil a la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo. Díez va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
7: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
7: Demà és un dia fonamental.
0: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per, amb això, diu textualment, salvar el cul de Valós i Coldo. Doncs sobre el cas del germà de Pedro Sánchez, avui comencen els interrogatoris, els acusats en aquest judici. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com a persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà del president espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez, enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
9: La tesi del tinent coronel Antonio Bala, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
9: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, la publicació d'aquest sumari del cas Leire enxampava Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez va evitar referir-s'hi, en canvi va voler recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat, anunciant un projecte de pressupostos per a l'any vinent.
11: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el cap de l'executiu espanyol va fer bandera dels seus acords amb els partits independentistes. També va reivindicar l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Iolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si finalment s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, mentre que la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
14: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. En mobilitat, s'avança al final de les obres ferroviàries al túnel del Garraf. En canvi, com us va avançar aquesta emissora, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any, quan hi ha prevista la reobertura total de la línia. En el cas dels túnels del Garraf, dilluns que ve s'hi començaran a fer circulacions de prova i després la Generalitat podrà anunciar formalment la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i dels trens regionals. Ho explicava Sílvia Paneque, consellera de Territori.
15: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Dels trens als cotxes, la planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, que és pràcticament igual que el Volkswagen ID Polo, que també es fabrica a Martorell, això els permet abaratir costos i ser competitius. Marcus Hoptes, el director executiu de Seat Cupra.
16: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tornem a la plana internacional. El president rus, Vladimir Putin, arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. Moscou, Cristina Solies.
17: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
18: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
17: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte.
0: I les noves sancions que ha imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte que ve, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa. Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Malià deixa també de gestionar gairebé la meitat dels 34 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels 18 i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció al règim cubà, però en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans, com Yuri Fuentes, que en denuncien la seva opacitat.
19: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. Passa gairebé un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com desperten avui carreteres i transports públics. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs a les carreteres una única incidència és un accident d'aquesta nit que està tallant la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, s'hi estan fent però desviaments senyalitzats, i sense incidències però en cap punt hi ha intensitat habitual d'aquesta hora a la P7 entre Mollet i Barberà en Sant Itzú, també a Cerdanyola però cap a Girona, o cap a Barcelona a la C58 a Sant Quirze i cap a la capital. De fet, avui cues que pràcticament totes veiem que avancen i bastant més curtes que altres dies. Hi ha intensitat des de Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí, també per la C32 al punt de Viladecans, i des del costat Besòs, d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades aquí sí, a la pota nord de la ronda a Santa Coloma. De fet, on hi ha la circulació més congestionada a aquesta hora és a dins les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Vallcarca i a de Sant Adrià a la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, també només una única incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a Rodalies. En general són d'uns 10 minuts, però en algun cas molt puntual, per exemple, a l'RT2 arriba a una hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
20: De moment, matí tranquil, tot i la presència de núvols, cel variable o ennuvolat o cel més clar, però tendència és que el temps es vagi complicant als vols del migdia. Ja començaran a caure alguns ruixats a final del matí cap a punts del Pirineu, però també pot passar en àrees de les comarques de Tarragona, i a partir d'aleshores alguns ruixats ja començaran a escampar ràpidament, d'oest a est, i també cap a mitja tarda vespre afectaran les comarques plenament de Girona i de Barcelona. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, totes les de Girona, totes les de Barcelona, del nord de Tarragona i també moltes de Lleida. En alguns casos el perill és alt, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, també Osona, Ripollès, Garrotxa i a l'Alt Empordà. Aquí és on el perill és 3 sobre 6. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. La temperatura, tot i els núvols, avui doncs, es mantindrà al voltant dels 28, 29, 30 graus i en alguns casos arribant als 31 o 32. Demà, encara de matinada, podria arribar a caure algun ruixat cap al camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona.
21: Tresca Info.
22: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
23: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum i a Berga. Tothom està pendent de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. A Berga, Nàtia Dell.
25: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
26: La intenció és sortir, formar part de la festa.
27: Saltar tota l'estona.
28: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als
2: els joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
4: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
25: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del Tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
5: És molt més fresc.
25: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
6: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
25: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. I de Berga anem cap al Primavera Sound. El festival ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell com Bad Gui, el Mas i Bataco, Doja Cat. Barcelona, Marc Ruiz.
7: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bad Gui és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Mas i Fatac o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko el Grupo, Lucrecia Dalt, Renaldo i Clara o Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'Illa de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquidize. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Just Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista De La Fuente. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gui de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, Que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, Fem Èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Winnet obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Mushka i Maria Jaume.
25: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer, la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, i el segon, en el de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona. Òscar Callau.
8: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
26: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito, on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
8: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
27: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha algú que s'ocupa d'ells, no?
8: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
28: És que la meva àvia tenia el llibre de Lledonosa i seguia totes les receptes. Ara les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
8: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
25: I ara teatre. El Maldà ha estrenat la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia. Marta Vives.
3: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle. Marc Artigau.
9: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
3: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Llorenç González.
10: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí.
3: Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer, però també una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'us dimen, diu el programa Demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
11: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
3: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
12: Esports.
0: Montserrat, ja, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Real Madrid.
14: Sí. Na, na, na, na,
13: na, na, na, na. Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis els va fer Pérez just quan a la televisió hi havia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral. Un Riquelme que assegura tenir lligats dos jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota dels socis si els dos jugadors no acaben vestint de blanc.
14: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
13: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
15: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
13: Derrota de la Cisa, Joventut, 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista del Baskonia. Els verd i negres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
16: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
13: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, el club gironí i l'Eurolliga, estan acostant posicions per participar a la segona competició europea. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
12: 3CAT Info.
13: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les Gràcies que es van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Javi Belmonte és el tècnic del Catalunya.
29: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta. Hem aconseguit pues, donar-hi la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada pues, la veritat és que no hem patit gaire al final, que això és bastant important.
13: És el primer títol a palmarès del femení del Catalunya i encara en waterpolo. Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Cárcel donen a conèixer els detalls del nou projecte. Mentrestant, el Barça presenta també aquest migdia el seu pla integral de salut mental. Es farà a l'auditori del club amb la presència del president Rafa Juste, un pla que el Barça fa conjuntament amb la seva fundació. L'Espanyol jugarà el primer partit de pretemporada el 29 de juliol contra el Burnley anglès, club que també és propietat de l'Empaís, màxim accionista del club blanc-i-blau. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb la presència de fins a 9 catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua.

0: 3CAT Info.
1: 9:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
2: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona de moment i els punts habituals d'aquesta hora. Intensitat, però sense incidències.
1: Fins ara us hem explicat que Israel i el Líban acorden un nou alto el foc condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah i sense la renúncia dels israelians de controlar el sud del país. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Això mentre un optimista Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. A casa nostra, avui de cara al migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària crítics, com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que avui fa 37 anys de la matança de Tiananmen. Les ONGs denuncien la persecució d'aquells que intenten commemorar-ho i recordar els joves morts en un dels pitjors episodis de repressió de la Xina. També que el Bisbat de Lleida ha més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. D'un total de 2.500 sol·licituds, són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. I 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Iqoxe, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran als esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Titulars a aquesta hora?
3: El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
1: I el temps avui canvi marcat. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat. A partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. Poden ser, de fet, torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta, el Pla Inuncat per aquestes precipitacions i la temperatura avui es mantindrà. Passen gairebé 3 minuts de 9:45. Israel i el Líban han acordat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada a que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah en quedarà exclòs. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital dels Estats Units el proper 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Yechiel Leiter és l'ambaixadora israeliana als Estats Units.
4: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
1: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global. Per la guerra a l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als $96 al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel però no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. Doncs bé, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar aquesta versió positiva del desenllaç de la guerra a l'Iran. Ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest mateix cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs, però no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
5: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
1: Aquí a casa nostra, aquest migdia, coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
0: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
7: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
1: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, en canvi la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
8: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
1: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. Ens quedem a les aules per explicar-vos que 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer deures a casa. Ho apunta una enquesta que ha fet el sindicat USTEC i estès a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la IA ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o per resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, hi fan material didàctic. Però mentre un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% consideren que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
9: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
1: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament. El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que la setmana que ve visiti la seva església al Raval i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà el Papa, recordem, es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins i amb representants d'entitats i serveis socials de la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares.
1: Una altra de les visites del Papa serà als interns de la presó de Brians. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
11: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques i les entitats laiques qüestionen que es pagui amb diners públics. La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, ha convocat una protesta al Born de Barcelona per dimarts que ve a la tarda, a la mateixa hora que es farà l'acte del Pontífex a l'Estadi Olímpic. La concentració porta per lema Jo no t'espero. Ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes. Ara marxem a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són nets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Pere Joan Álvarez.
12: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el bisbat de Lleida ha emès 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen la majoria dels casos perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
13: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
12: El procés exigeix una verificació rigorosa.
13: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els fem és els requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
12: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació. 3CAT Info.

0: cor polític de Pequín avui fa 37 anys, les anomenades Mares de Tiananmen, el grup de familiars de les víctimes, ha emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina en què reitera les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. Però lluny de satisfer aquestes reclamacions, Pequín hauria reforçat encara més la seguretat al voltant dels familiars. Aquest any algunes fonts diuen que no podran visitar els cementiris per homenatjar les víctimes. De fet, les mares de Tiananmen sempre estan sota vigilància, però enguany s'ha reforçat els seus domicilis des del mes d'abril. El 4 de juny i dies anteriors augmenta la presència policial als llocs sensibles, tant a la plaça com a l'avinguda principal de la ciutat, on l'exèrcit va començar a disparar aquella fatídica matinada abans d'arribar a Tiananmen, després de setmanes de mobilitzacions estudiantils contra la corrupció, la desigualtat i, finalment, a favor de la democratització del règim. Recordatori des de l'exterior, Marco Rubio, cap censura pot esborrar la matança. I en el marc de la tensió creixent amb Taipei, el president taiwanès ha desitjat, sincerament, diu, que la Xina pugui reconèixer la veritat i obrir la porta a la reconciliació. Seguretat reforçada també a Hong Kong, on fins a la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen cada 4 de juny sota la fórmula Un País, Dos Sistemes. Una autonomia ara ja sense contingut real, amb el control cada dia més directe de l'antiga colònia des del poder central.
1: I ara tornem cap a casa nostra, concretament anem cap a Girona i canviem de qüestió, parlem de cultura. El centre de la ciutat acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema. Fèlix Martín.
2: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí i transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre. A l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3Cat Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
3: Els comerços que els afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
2: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
1: I el Liceu estrena demà Les noces de Fígaro. L'òpera bufa de Mozart compta amb un muntatge de Marta Pazos que posa èmfasi en la vessant més còmica i dolça de l'obra. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí Fígaro l'interpreta Luca Pisaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schwen, que debuta al Liceu, farà de grotesc comte d'Alma Viva, i la soprano guatemalteca Adriana González farà de comtessa d'Alma Viva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Fígaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar El barber de Sevilla de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per a espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, com ho tenim? Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs força tranquil·la a les carreteres. Una única incidència, de fet, per un accident d'aquesta nit que continua tallada la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric. S'hi estan fent, però, desviaments senyalitzats. I sense incidències en cap punt, veiem la intensitat habitual d'aquesta hora a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud, també a Cerdanyola, però cap a Girona o cap a Barcelona.

0: per exemple, a la C58 de Sant Quirze. Avui, però, són cues que totes avancen i, de fet, molt més curtes que altres dies. Hi ha la intensitat des del Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí. També un punt de congestió a la C32 a Viladecans i des del costat Besòs, sobretot d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades cada vegada més puntuals a la pota nord de la Ronda Dalt a Santa Coloma. De fet, on veiem la circulació encara una mica més congestionada és a dins les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, també força tranquil·litat, només una incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a les rodalies. En general són d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Canvi radical del temps avui, després d'un matí amb el cel variable, o cel tapat o obert en funció de l'indret, aquesta tarda tindrem un temps ben diferent. Ja els vols a migdia, cauran alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, també algun plogim, algun xàfec cap a comarques del sud del país, Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, la costa tarragonina, però serà després quan les pluges es vagin desenvolupant amb més ganes i avancin d'oest a est i que afectin a tot el territori, però sobretot les comarques de Barcelona, de Girona, centre del país, Pirineu, Prepirineu. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques gironines, les de Barcelona, també Catalunya Central i un bon grapat també les de Lleida i nord de Tarragona. En algun cas, en algunes comarques, el perill és a l'Alta Taronja. 3 sobre 6, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà. En algunes comarques, en 3 hores podrien arribar a caure més de 60 litres. Estem parlant de l'àrea del Ripollès, Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Tot i els núvols, les temperatures es mantenen altes i avui s'esperen màximes a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31 o 32.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
1: Catalunya al dia.
0: Comencem avui aquest bloc de notícies de proximitat a Tarragona. Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Ricard Buigas.
3: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port, creant una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
4: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
3: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3Cat Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
5: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoqui.
3: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla Secta, el Pla d'Emergència Interior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
0: I ara marxem cap a Lleida. L'acord que es va fer públic divendres per desencallar la modernització del canal d'Urgell, el més gran del país, queda ara en entredit. El van presentar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el president de la comunitat de regants, però un grup de representants dels regants de base han carregat ara contra l'anunci perquè asseguren que no hi ha cap acord consensuat. Estela Busoms.
6: En una compareixença conjunta, els presidents de 9 de les 21 col·lectivitats en què es divideix el canal han parlat d'un acord unilateral que no va ser debatut ni votat pels òrgans interns de representació dels regants, tot plegat perquè encara hi ha aspectes com les ajudes públiques que haurien de rebre els pagesos que no estan tancats. Jaume Perera és portaveu dels regants crítics.
7: El que pensem és que la proposta hauria de sortir consensuada des d'allí i això és el que ens vam comprometre tots. El que ningú sabia és que el dia 29 es faria públic un acord amb l'administració que cap dels que estem aquí coneixíem.
6: El mateix president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que va comparèixer amb el conseller, ja ha matisat que no hi ha haurà acord sense més finançament.
8: La companyia Grífols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Invertirà 160 milions en aquest projecte, que hauria d'estar enllestit el 2030. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma que donaran feina a més de 400 treballadors directes i a 1.000 més d'indirectes. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. Tornem a Lleida. Una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç han participat en el projecte En Residència. És una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània, acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara, per primer cop, es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. Júlia Albacar.
9: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristòfol, han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
10: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
9: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
11: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
12: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
9: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta.
8: I ara parlem de màgia. Perquè avui arrenca el Baix Empordà la 14a edició del FIMAC, el festival que converteix Torroella de Montgrí en aparador de la millor màgia internacional. Seran 4 dies de programació amb una vintena d'artistes que combina destacats artistes internacionals, espectacles familiars, també formats íntims i activitats gratuïtes, repartits en 11 espais de la població. Torroella Maria Rovira.
13: El FIMAC proposa una programació transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un subespectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomacs del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, destacava algunes de les propostes.
14: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop. I Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians.
13: Un dels moments àlgids serà la Gran Gala Internacional que reunirà l'Auditori Espai Ter, un ventall d'artistes de prestigi internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay and Josh, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Sebac, que amb el seu espectacle de mit desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
15: I no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
16: 170.000 turistes...
17: El projecte ha reduït dimensions.
18: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
8: I abans dels esports, encara una darrera notícia. La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Es calcula que amb cada grau més de temperatura el risc per a la salut augmenta al voltant d'un 10%. I si la calor extrema arriba abans d'hora i de cop, els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primàries primerenques no són habituals, com Astúries, el País Basc o Galícia. Mònica García és ministra de Sanitat.
16: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
8: L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i també la possibilitat de batre rècord de temperatures.
1: Esports.
8: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
17: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta de Madrid.
18: Sí. Na, na.
17: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del club blanc si els dos jugadors no acaben vestint la samarreta de Madrid.
18: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
17: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet, que avui derrota el Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomás Satoranski, diu que estan preparats.
19: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
17: Derrota de la sisa Joventut, 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista al Baskonia. Els verdinegres van deixar escapar partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
20: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
17: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar Baxi Manresa a la competició. I ahir encara en bàsquet, els Knicks han posat l'1-0 a la final de l'NBA en superar San Antonio Spurs a la seva pista per un resultat en què han tingut 30 punts de gel Branson. El resultat final del partit és 105-95. Els Knicks, per tant, que agafen avantatge en aquesta final de l'NBA.
1: 3CAT Info.
17: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 a l'anada. Ja havien guanyat de 5 gols. Sentim Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
21: Una mica ens ha empat el susto i sí que potser que podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre l'intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, ai, 2-7.
17: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. També aquest migdia Barça presenta el pla integral de salut mental que farà conjuntament amb la seva fundació. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador al Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i el màxim de temps permès pel reglament. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukriou.
22: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 4 de juny del 2026. Anem a posar en ordre els titulars que deixaren ahir el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, en la seva visita d'obra al túnel 96 bis de la nostra estimada línia ferroviària R2 Sud. El dilluns 8 de juny es recepcionarà l'obra del Garraf acabada. Atenció, perquè això no vol dir que el dilluns 8 de juny es recuperi el servei per la via de mar. Un cop s'hagi recepcionat l'obra, començarà el període de revisió tècnica de la infraestructura i allò que els especialistes en diuen les marxes blanques, o sigui, el pas de combois ferroviaris sense passatgers. Un cop s'hagi superat aquest període de revisió, s'anunciarà el dia exacte del restabliment del servei, que tornarà amb les mateixes freqüències existents abans de la crisi de Rodalies. Segon titular, que cal tornar a recordar. El proper dimarts 16 de juny comencen les obres de rehabilitació del pas sota la via del carrer Sant Honorat. Però, segons es va dir ahir, aquestes obres no afectaran a la circulació del trànsit ferroviari. I tercer titular, si el procediment de licitació va bé i no hi ha problemes, passat l'estiu de l'any que ve, o sigui, durant el darrer quatrimestre de l'any 2027, començarà la gran obra que ens portarà de nou als túnels del ferrocarril del Garraf. Un projecte de 280 milions d'euros que convertirà el túnel de la banda de muntanya en un túnel de doble sentit, mentre que el túnel de la banda de mar quedaria reservat a situacions d'emergència. O sigui, que això d'ara ha estat la xocolata del lloro davant del que ens espera. Quedem-nos, però, amb dues frases, una del secretari d'Estat, que és tan òbvia com veritat: las obras hay que hacerlas. Sí, senyor. L'altra, la de la consellera Paneque, sobre l'obra acabada de fer. Aquesta obra és, era, la imatge de la desinversió acumulada aquests anys. En uns moments en parlem, perquè abans haurem de passar pel Port de Sitges, per Aiguadols, on ahir s'entregaren els reconeixements del Tapa Tapa de Primavera 2026 i se'n va fer balanç. S'han venut en 10 dies més de 41.000 tapes, amb un balanç de 185.000 euros de vendes directes. Des del Gremi d'Hostaleria afirmen que aquesta edició ha estat la millor de la història.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que és dijous de Corpus, bé, la història la saben. Avui és Corpus, per nosaltres diumenge, per la gent de Berga, avui. Després hi anirem a petar a les nostres efemèrides. Però dijous de Corpus. S'ha fet clar, tot i que tindrem un dijous, si hagués estat Corpus, ja ho saben com van aquestes coses, hagués estat un Corpus lletjot de temps. El diumenge es veu que farà molt més bon temps que no pas avui. Avui, que s'ha fet clar, a les 5:47 i el sol ha sortit a les 6:21. El sol es pondrà a les 9:21 i es farà fosc a les 9:54. El dia s'allargarà 1 minut i 3 segons, tindrem 15 hores justes de llum solar i 8:59 de foscor. A la nostra agenda d'avui, primer un apunt que no podrem veure en directe a través de la televisió, perquè la 2, en l'àmbit de Catalunya, té un canal propi, que és la 2Cat. Però la periodista sitgetana Anna Grimau estrena avui a la 2 de Televisió Espanyola, en el programa de reportatges En Portada, a les 11:20 de la nit, el reportatge Matar en Vida, un reportatge sobre la violència vicària. Per tant, un reportatge d'un tema contundent, ja en parlarem amb l'Anna, però en qualsevol cas, el reportatge ho podran trobar a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play, o aquells que vegin la 2 a través d'internet, a través d'aplicacions de mòbil, a través de Movistar, aleshores sàpiguen que el podran veure a partir de les 11:20. I si no, a la plataforma el reportatge es titula Matant en Vida, un nou reportatge de la nostra companya Anna Grimau. Un tema especialment sensible, la violència vicària. Ja ho saben, allò d'assassinar els fills per fer mal a la mare. Avui, que a les 5 de la tarda s'inauguraran les noves instal·lacions de la Creu Roja de Sitges, que tenen de nou? Bé, doncs tenen un concepte important, un paper important, perquè les obres han suposat una transformació significativa de l'immoble de la Creu Roja a la plaça de l'Hospital per fer-lo absolutament accessible de baix a dalt. Amb la inclusió, la igualtat d'oportunitats i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, s'ha instal·lat un ascensor, unes noves escales accessibles per garantir així l'accés universal a tots els pisos. La inauguració es farà avui a partir de les 5 de la tarda, com els dèiem, a les instal·lacions de la Creu Roja, a l'edifici de la Creu Roja, a la plaça de l'Hospital. Avui, 4 de juny, una important reforma a la seu central de la Creu Roja de Sitges, a la plaça de l'Hospital, perquè tot l'edifici sigui absolutament accessible. L'exposició de Corpus continua oberta. Cada tarda la poden veure al Mercat Vell, aquesta exposició titulada Catifa, 75 anys fent veïnatges. Una exposició molt bonica i sobretot amb unes fotografies que no tenen preu. Fotografies del Corpus dels anys 50 i 60, totes les fotografies en blanc i negre, però veritablement fa goig de veure els dissenys que es feien en aquell moment i sobretot alguns carrers de dalt a baix, ben guarnits, espectaculars fotografies les que es presenten en aquesta exposició amb un audiovisual al final on la intel·ligència artificial ha creat vida a partir d'aquestes fotografies amb una exactitud que veritablement sembla que algú hagués anat amb una càmera i hagués filmat aquestes escenes quotidianes, aquestes escenes tan tradicionals als anys 50 o 60. Els agradarà. Aquesta tarda oberta a partir de 5 quarts de 6 fins a quarts de 9. I en paral·lel a la biblioteca saben que tenen l'exposició de dibuixos de Pilar Mena que ha servit per il·lustrar el programa de Corpus i també el cartell de Corpus. I qui vulgui òpera, avui a partir d'un quart de 9 del vespre al Prado, em sembla que cada any més o menys cau perquè és un clàssic dels drames operístics. Mirin si és drama, que comença així,

És un drama d'amor, perquè és una història d'amor dramàtica, la història d'amor entre Chocho San i Benjamin Pinkerton, els protagonistes de Madame Butterfly. Un dels clàssics de Giacomo Puccini que avui es podrà escoltar i veure, òbviament, al Prado a partir d'un quart de nou, estrenada el 17 de desembre del 1904 a La Scala, es podrà veure amb una producció de l'Arena Sferisterio de Macerata. Producció italiana. Un matrimoni de conveniència, Pinkerton, oficial de la Marina nord-americana, compra una casa i adquireix un matrimoni pels ritus tradicionals japonès, amb una jove geisha de 15 anys. On és el drama? Bé que per Pinkerton això és un matrimoni de conveniència sense més interès, però en canvi per la jove Chocho San és l'amor de la seva vida. Bé, doncs ja hi som. Un home que creu que això és temporal i una dona que creu que està vivint una història d'amor etern.

0: Per qui no l'hagi vist, i els avisem, acaba malament, eh? Acaba malament, acaba la xetxossant desolada, en fi, deixa. Però l'òpera és una de les grans òperes de la història. Avui, a partir d'un quart de nou del vespre, al Prado, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Vinga, anem per les activitats d'agenda del que ens queda de setmana i, òbviament, hem de posar el Corpus per davant de tot. Avui els tindrem amb nosaltres, a l'Esther i en Dani, els pregoners del Corpus 2026, protagonistes demà a partir de les 10 de la nit al Racó de la Calma, demà que s'inaugurarà l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital a partir de les 7 de la tarda. Per tant, cita important ja per aquest Corpus que comença a arrencar demà divendres a les 7, Exposició de Clavells, a les 10 de la nit, al pregó del Corpus. Demà que es posa en marxa el 10è concurs de fotografies de Corpus a Instagram. Tots aquells de vostès que facin fotografies d'aquest Corpus, només cal que si les publiquen a Instagram, les publiquin amb el hashtag Cuixinet Corpus Sitges 26. Cuixinet Corpus Sitges 26. A partir de demà, dia 5, i fins al dilluns 8 de juny, hi ha temps per publicar fotografies amb aquest hashtag. Les fotografies entraran dins d'aquest desè concurs que premiarà la millor fotografia amb un àpat per dues persones al restaurant La Pícara i un premi a la fotografia més original amb un aperitiu per dues persones al restaurant La Pícara. Les fotografies que es podran veure a partir del divendres 12 de juny a les 7 de la tarda en una exposició als Janios. Per tant, a partir de demà, aquells que vulgueu publicar fotografies de Corpus a Instagram, si voleu participar en el concurs, hashtag CorpusSitges26. Això serà a partir de demà, dia 5. Demà, dia 5, que també els museus de Sitges inauguraran una exposició de petit format a la Sala Rocamora del Museu Maricel. Noves adquisicions per nous relats. Coincidint amb el mes de l'orgull LGTBIQ+, aquesta mostra presenta noves mirades sobre el patrimoni i la col·lecció dels museus. La mostra reuneix obres d'Ismael Smith, Costus, Nazario, Paco Imanolo, Ocaña, Lluís Ripoll, Jean Cocteau, Turmix i Roser Oduber, provinents del Fons del Consorci del Patrimoni i de la Col·lecció Nacional de la Generalitat. S'inaugurarà l'exposició demà a partir de les 5 de la tarda a la Sala Rocamora. També recordar-los, demà ja entrarem en detall amb més històries del cap de setmana, que aquest també serà un cap de setmana musical. A qui li agradi Lluís Llach, a qui li agradi Lluís Llach, dins del Festival del Mediterranean, que té els seus concerts majoritàriament per un costat, bé a l'Ermita de Sant Sebastià o bé al Prado, aquest dissabte dia 6 al Prado, a partir de les 9, el pianista Carles Casas interpretarà versions de clàssics de Lluís Llach. Per tant, si a vostès els agrada Lluís Llach, interpretacions a piano, n'hem pogut escoltar alguna a través de les xarxes magnífiques, el pianista Carles Casas interpretarà versions de Lluís Llach en el Mediterranean Guitar Festival, el dissabte dia 6 al Prado a partir de les 9. El dissabte dia 6, com els dèiem, dissabte musical a les 12 del migdia, al Retiro, l'11è concert per gralla i timbal que organitza l'Escola de Grallers de Sitges. L'escola i les seves colles, tradicionalment per Corpus, obsequia amb aquest concert. Dues peces interpretaran cadascuna de les colles i al final totes les colles conjuntament interpretaran el toc de processó. I el dissabte, més música, perquè el dissabte, en parlàvem ahir, el dissabte comencen els concerts de mitjanit al Port d'Igudols. Aquest dissabte dia 6, Veneno en la piel, pop dels 80 i 90, a partir de 11:45 de la nit. Al Port d'Igudols, els concerts de mitjanit que comencen ja en aquesta edició de l'estiu. Tot això, com sempre, us ho ampliarem demà divendres, però de moment ja, perquè s'ho puguin anar emmarcant i apuntant entre el Corpus, els concerts de mitjanit i totes les activitats del cap de setmana que ve, molt farcit. Un quart de deu. Anem per als premis del Sitges Tapa Tapa edició primavera. El lliurament de reconeixements que va tenir lloc ahir al Port de Sitges, a Aiguadols, aquest tapa-tapa de primavera 2026 cap al Gremi d'Hostaleria de Sitges, així ho defineixen, ha estat el millor tapa-tapa de la història. Més de 41.000 tapes venudes en els 10 dies de les jornades gastronòmiques a Sitges i més de 185.000 euros de recaptació de venda directa. El gremi també ha fet una extrapolació i ho suma tot plegat i arriba als 460.000 de venda indirecta. Què vol dir això de la venda indirecta? Doncs que a part de la tapa hem també demanat altres coses. Per tant, és una extrapolació, és una hipòtesi, però a partir de la realitat, però en qualsevol cas es poden quedar amb els certificats 185.000 euros de vendes directes amb aquestes més de 41.000 tapes venudes en els 10 dies de tapa-tapa. Un format vigent actual, diuen els gremis, on els restauradors proposen en petit format una oferta gastronòmica d'alta qualitat, innovadora, amb tocs d'avantguarda, gastronomia artística, amb plats tradicionals reinventats, així com noves tendències. Bé, jurat tècnic. Primer premi del jurat tècnic per Casa Hidalgo. Segon premi del jurat tècnic per Nimo. Tercer premi del jurat tècnic per Casa Marc. I l'accèssit del jurat tècnic pels xiringuitos Papaya Beach i Picnic. Jurat popular. Primer premi del jurat popular pel xiringuito Papaya. El segon premi del jurat popular per Pierre Sitges. I el tercer premi del jurat popular per l'etapa de l'establiment Nimo. Per tant, alguns dels establiments, com han pogut comprovar, repeteixen reconeixement a la categoria de jurat tècnic i de jurat popular. I els accèssits del jurat popular per el restaurant Fragata i pel Sofia by Picnic. Amb 9 minuts, que escoltem les paraules del regidor de turisme, Xavier Ripoll, a l'inici d'aquest acte, com els dèiem, de reconeixement als establiments participants en el tapa-tapa, el gerent del gremi Alejandro Guia, fent balanç de com ha anat aquest tapa-tapa de primavera, aquest tan bon balanç que es fa des del gremi, i després Carola Fernández, doncs allò, entre els premiats, va saludar ahir els guanyadors del primer premi del jurat popular, el Chiringuito Papaya, el seu xef, Albert García, i el gerent Xavi Pérez. Tot això ho escoltem en aquest pack de 9 minuts.
1: Bon dia a tothom, representant del port, d'Estrella d'Am, gremi d'hostaleria de Sitges, restauradors, membres del jurat, premiats i assistents. Abans de començar, com ha dit l'Alejandro, permeteu-me excusar l'absència de l'alcaldessa en aquest inici de l'acte, per compromís de la gent d'estar aquí en una estona per cloure aquest acte. Per mi és un plaer ser avui aquí en aquest acte de... en un entorn privilegiat per participar en aquesta cloenda del Tapa-Tapa Primavera 2026. Com ja has explicat, ens trobem davant d'una edició molt especial. Celebrem els 15 anys d'una iniciativa que s'ha consolidat com una de les cites gastronòmiques més estimades i esperades del nostre calendari. I a més, coincideix amb els 150 anys d'Estrella d'Am, patrocinador principal d'aquesta ruta gastronòmica. Aquesta edició ens deixa unes xifres extraordinàries que la converteixen, potser Alejandro ens ho confirmarà, en la millor de la història del Sitges tapa-tapa. Però més enllà de les xifres, hi ha una realitat que encara és més important, que és el talent, la professionalitat i la creativitat del sector de la restauració de Sitges. Cada establiment participant ha aportat el millor de si mateix per oferir propostes innovadores, de qualitat i amb personalitat pròpia. Aquesta és la millor demostració que la gastronomia és avui un dels grans actius de la nostra destinació. La millor promoció turística per nosaltres és sempre la que fan els visitants quan marxen satisfets del nostre poble. Iniciatives com el Sitges Tapa-Tapa aconsegueixen precisament això, convertir cada participant en un prescriptor de Sitges, de la seva gastronomia i de tot allò que ens fa únics com a destinació. El Sitges Tapa-Tapa també ens ajuda a mostrar un Sitges divers, un Sitges viu, una iniciativa que convida a redescobrir la vila, a conèixer nous establiments, a visitar diferents indrets del municipi, avui n'és un clar exemple, i entendre que Sitges és una experiència completa que va molt més enllà dels seus espais més coneguts. Per això vull felicitar el Gremi d'Hostaleria per l'excel·lent organització d'aquesta nova edició, agrair el suport d'Estrella d'Am, la col·laboració del Port de Sitges per acollir aquest acte i sobretot donar les gràcies als restauradors i restauradores participants, autèntics protagonistes d'aquest èxit. També vull reconèixer la tasca del jurat tècnic i del jurat popular, que amb les seves valoracions contribueixen a prestigiar encara més aquesta iniciativa. I per col·laborar, moltes felicitats a tots els participants i, evidentment, de manera molt especial als establiments que avui rebran els reconeixements. Gràcies per la vostra feina, per la vostra implicació i per continuar fent gran la gastronomia de Sitges. Molt bona jornada a tothom.
2: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a compartir unes dades també, ja lo deia el Xavi, el regidor, ha sigut la millor sessió, la millor ruta de la història, eh? No sé si perquè coincidia el 15 aniversari o perquè també hem tingut una primavera a l'inici, un final d'hivern plovós, o perquè realment la gent s'estima molt aquest certamen i el format de tapeo, eh? La petita gran cuina de tapas agrada molt i tothom que ve surt sempre super satisfets. A més, el 15 aniversari de la ruta, els 150 anys de DAM, l'apertura que hem fet al cap de la vila a l'Escola d'Hostaleria de Sitges també donava un recolzament molt, molt important. Hem tingut més de 41.000 tapes vendudes en aquests 10 dies, que es diu aviat, i en un impacte directe de més de 185.000 euros i un indirecte de 460.000 euros. Tenint en compte que s'ha pujat una mica, hem passat dels 4 euros al 4,50, ha sigut un petit acompanyament, però sobretot ha sigut més de 9.000 tapes venudes en aquest 2026, en una pujada del 28% que ha fet superar de les 325.000 a 465.000 euros de recaptació indirecta, con lo cual yo creo que podem estar molt, molt satisfets en aquesta crescuda gràcies a la feina de tots vosaltres. Un 45% de públic local, que s'estima molt el tapa-tapa, i sí que tenim detectat entre un 28-32% de públic que aquests dies ve a Sitges, especialment per fer la ruta. Després tenim el turista, que ja està aquí allotjat, lògicament, i que es beneficia i aprofita també la ruta, però aquest 30% que ve exclusivament a fer la ruta és un símptoma de que la gastronomia de Sitges està molt bé posicionada a nivell territorial i les accions que feu i l'esforç que feu tots vosaltres, a part de repercutir en uns ingressos, genera un know-how i un posicionament de Sitges extraordinari. La qualitat ha sigut indiscutible, s'ha produït una sintonia que després veirem entre el jurat tècnic i el jurat popular, coincideixin en el top 10 el 80% dels establiments, vull dir que per petits detalls uno puja una altra baixa, però podeu estar molt, molt satisfets tots. I el fer avui aquí la cloenda amb el port és perquè tothom tenim sempre molt interioritzat els ports com espais nàutics, però avui en dia hi ha una transformació. Estem dintre del turisme experiencial i Sitges lo té en totes les línies culturals, esdeveniments, gastronòmiques, de vacances tradicionals, i el port especialment en aquesta reforma que han fet espectacular, que és un lloc gastronòmic, és un lloc de trobada, és un lloc on fer esport, és un lloc on viure la vida en l'estil nostre, i felicitats i gràcies per l'acollida. Estrella d'Am, gràcies, 150 anys es diu ràpid, però és important que la vostra col·laboració continuï. L'arreglament al territori és fonamental, els establiments disfruten, col·laboren, participen amb tots vosaltres. A l'Escola d'Hostaleria, que no ha pogut acompanyar-nos avui, ja sabeu que la part de docència estan de vagues, també reclamant el seu, està molt bé, acompanyem, però sense el seu suport, com a Escola d'Hostaleria de Sitges i del territori, ens dona un espai de trobada on poder celebrar aquests jurats tècnics i després en aquesta edició l'apertura en el cap de la vila, que ha sigut estupenda. A l'Ajuntament de Sitges, aquest any, Xavi, sí que hem de felicitar la campanya, ja l'hem dit en petit comitè, l'ho transmitim també a la Marc Carrasco i a tot l'equip, la campanya audiovisual i de mitjans i de recursos ha sigut molt positiva, segur que també aquesta acció i aquest canvi que s'ha donat molt més actualitzat, segur que ha tingut conseqüències també en aquest atreure clients i visitants per a materialitzar les ventes, i continuem comptant el vostre suport en aquests esdeveniments per aquesta empenta final que de vegades els gremis o les associacions no poden arribar, pues també estar al costat de l'Ajuntament ens ajuda molt. I com no, els mitjans de comunicació que també venen, participen sempre, estan amb nosaltres, i que sense ells de vegades el fer la difusió important és molt difícil, i gràcies a ells aconseguim arribar a llocs que si no no podríem arribar. I com no, a els 40 restauradors, 40 establiments que han participat en aquesta 15a edició. Avui entregarem uns guardons, uns diplomes, però els guanyadors sou tots, tots vosaltres i vosaltres que feu possible aquestes rutes, aquestes jornades gastronòmiques, però sobretot el dia a dia, en l'hostaleria, que al final sempre diem és la indústria de la felicitat, és on la gent ve a trobar-se, a encontrar-se i a celebrar els seus moments, i sempre demanen algo per veure o per dinar, sopar, i ahí esteu tots vosaltres donant no només aquest servei experiencial, sinó a més una creativitat, unes propostes gastronòmiques que la gent valora molt, i així lo reflexen les dades, que són impressionants. Así que felicitats, i ara passarem al moment de donar guardons. Sí que demano a la Zuleima, presidenta del Club d'Etap, a Josep Maria Matas, membre de... Josep Maria Mori, membre de la Junta Rectora, i Xavi també com a regidor, i aquí donarem una mica ara ja els guardons. Esteu preparats? Ara és el moment important.
1: Primer premi jurat popular, la falsa croqueta del papaya, del Chiringuito Papaya.
3: Chiringuito Papaya, eh? Em diu els noms?
4: Albert.
3: Albert, què més?
4: García.
3: García i?
4: Xavi Pérez.
3: I Xavi Pérez. A veure, primer any que us presenteu al Tapa-Tapa i heu rebut un accèssit del tècnic, del jurat tècnic, i el primer premi del jurat popular, que no sé si això és com un impuls i ara ens hem de seguir presentant, sí o sí?
4: Bueno, la veritat que no ens ho esperàvem perquè era el primer any, però ha sigut una experiència molt xula, i res, felicitar al xef, a l'equip del Papaya, i a tots els restaurants que han participat, perquè la veritat que el nivell era molt alt, i per nosaltres, sempre que per dates puguem tornar-nos a presentar, pues, ha sigut una experiència molt, molt xula, la veritat.
3: M'expliques l'etapa una mica, sí, l'inspiració i una mica com va anar això?
4: Mira, jo sempre que vaig a un restaurant, el primer que provo són les croquetes. Per mi és el que marca una mica la diferència, no? Llavors, jo crec que presentar una croqueta, pues, era una miqueta, pues, bàsic o típic, i volia donar-li una volta. Llavors, en funció dels ingredients que a mi m'han anat agradant i que m'han anat encaixant, li he anat donant textura a la etapa, i bueno, aquest ha sigut el resultat.
3: Clar, i jo no sé, jo crec que hi ha un punt aquí curiós, no?, que un imagina que una etapa així tan elaborat o plegat ho pugui trobar en un xiringuito, no? És a dir, si això també, és a dir, si a l'hora de fer l'etapa també hi has pensat en això.
4: Tens tota la raó. Jo, bueno, ell ho sap, vaig fer 3 tapes abans de presentar aquesta, i crec que al final, per tema logística i tal, pues, era una de la que més ens encaixava. Jo crec que el resultat, pues, ha sigut molt bo, i, ostres, estic molt content.
3: Molt bé, ja per acabar, deies que si us ho podeu permetre continuarem presentant-vos, i relacionat amb la pregunta que li feia ara el xef, fins a quin punt també aquest premi també us dona, com d'alguna manera us situa en una posició de que els xiringuitos es pot menjar molt bé, no? És a dir, i desestigmatitza una mica aquella idea, no?, de que el menjar de xiringuitos és un menjar de, allò de passa volant.
4: Bueno, ja penso que des de la nova licitació, que n'hi ha guinguetes noves, el tema gastronòmic ha millorat moltíssim a la platja, la veritat, i crec que amb molts xiringuitos de Sitges es menja molt bé, vull dir, al final, i això a nosaltres ens ha servit perquè molta gent que no ens coneixia ara ens conegui, no?, i pugui seguir venint, però la veritat que el nivell en qualsevol xiringuito de platja és molt bo per menjar.
3: Ja heu començat la temporada, no?, i esteu treballant a tope, estan bé?
4: Sí, de moment.
3: Les previsions són bones?
4: Sí, portem 15 dies de molt bon temps, que ens ha ajudat. Els inicis van ser més complicats, però bueno, aviam ara com va l'època forta.
0: Vam anar a buscar els responsables del Chiringuito Papaya perquè, com els dèiem, el seu primer tapa-tapa, el seu primer reconeixement del tapa-tapa. Anem a fer un repàs. Primer premi del jurat tècnic, el xiu-xiueig de porquet de Casa Hidalgo. Segon premi de jurat tècnic, el jardí del Nimo, de l'establiment Nimo. Tercer premi del jurat tècnic, el bombó de sobrassada de la Casa Marc. I els accessis del jurat tècnic, aquesta falsa croqueta del papaya, del Chiringuito Papaya Vic, i una gilda del restaurant Pícnic. Jurat popular. Hem escoltat fa uns moments a l'Albert García i en Xavi Pérez, del Chiringuito Papaya, guanyadors del premi del jurat popular. Segon premi del jurat popular, el Julasco de Gamba, de Pierre Sitges. I el tercer premi del jurat popular, el jardí del Nimo, de l'establiment Nimo. Els accèssits del jurat popular per restaurant Fragata i per una anxova ben acompanyada del restaurant Sofia by Picnic. Així vam encetar al migdia, però a primera hora de la tarda hi havia també un apunt informatiu prou important, la visita del secretari d'Estat de Transports, el senyor José Antonio Santano, i de la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori. Tots dos, com sabem, tots vostès també, mano a mano, les darreres setmanes, mesos, han anat parlant de Rodalies i també d'aquesta obra que es feia en aquesta part concreta dels túnels del Garraf. Concretament, el túnel 96 bis, que és aquest túnel que no és túnel, que és un fals túnel. I on hi havia aquelles pilones fetes molt bé i les pilastres també, la coberta, tot plegat. Això per un costat. I també el pont d'Aiguadols i el viaducte del Garraf, que tenien sobretot tot el que és la cimentació, els fonaments, la base, molt feta molt bé. El cas és que l'obra ha anat més ràpid del que es preveia. Aleshores, primer titular, que tant va dir José Antonio Santano com la consellera. El proper dilluns 8 de juny es recepcionarà l'obra. Què vol dir això? Que bàsicament tots els treballs s'hauran acabat i l'obra acabada s'entrega a DIF, a tots aquells que l'han d'utilitzar. Això no vol dir, i els ho diem i els ho tornem a repetir perquè hi ha molts titulars informatius que diu el lunes se abre la... el lunes no se abre nada. A partir del dilluns, i a la consellera Paneque l'escoltaran, que és clar, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, exhortant la prudència en repetides ocasions, a partir del dilluns el que es faran serà allò que els especialistes en diuen les marxes blanques. Què són les marxes blanques? Bé, doncs el pas de trens, de convois, però sense viatgers, només amb els equips tècnics que han de valorar, òbviament, si l'obra està ben feta, si tot està funcionant com ha de funcionar, si la senyalització, tot plegat. A veure si tot va bé. Això es farà a partir del dilluns dia 8 i no ha de demorar-se massa dies, perquè, com a mínim, tant el senyor Santano com la consellera Paneque van assenyalar que no ha de trigar massa a normalitzar-se el servei. Aleshores, tan bon punt aquestes proves hagin pogut certificar que la via ja funciona amb total normalitat, s'anunciarà la data exacta del restabliment del servei de Rodalies. O sigui, a partir del dilluns que ve, repetim, es fa la recepció d'aquesta obra. A partir del dilluns que ve es faran les marxes blanques amb convois sense viatgers per aquest tram de via, el tram de muntanya, la via de mar, ara actualment és la via de muntanya la que fa servei, doncs la via de mar, aquesta és la que s'entregarà el dilluns dia 8, i un cop ja se sàpiga que tot funciona bé, es dirà, tal dia tornem a l'habitud, a la normalització, als 4 trens per hora i sentit. Això per un costat. Escoltaran també el senyor Santano parlant de l'obra del pas sota la via del carrer Sant Honorat, que començarà el dia 16 de juny. El més important que diu el senyor Santano és que l'obra no comportarà alteracions en la circulació dels trens. No comportarà alteracions en la circulació dels trens, però bé que és una obra complexa, i hem d'entendre que aquí els treballs de nit ajudaran a que això sigui així. Tercer titular, que és un altre dels importants i que ens porta a l'any que ve, a finals de l'estiu del 2027. Finals de l'estiu del 2027. Hauran passat les eleccions municipals, haurà passat l'estiu? Bé, doncs si tot el procediment de licitacions va com ha d'anar, que això de les licitacions ja saben vostès que tenen paranys amagats, bé, doncs si totes les licitacions van com han d'anar, a partir del quart trimestre del 2027 començarien les obres, aquesta gran obra dels túnels del Garraf per adaptar-los a les mesures de seguretat de la Unió Europea. Un apunt aquí, perquè també va ser interessant el que va dir la consellera. En principi, per l'edat que tenen aquests túnels, no estarien inclosos dins aquest pla. És a dir, no passaria res si els túnels es quedessin tal com estan. Però la consellera Paneque també va dir que és la Generalitat, bé, la Generalitat, i hem d'entendre també que l'Estat, que DIF, que volen que aquests túnels millorin des del punt de vista de la seguretat. En què consistirà aquesta obra? Repetim, quart trimestre del 2027. Aquesta obra consistirà en l'ampliació del túnel de muntanya, és a dir, el túnel de tornada, perquè aquest túnel tingui doble sentit de circulació. És a dir, el mateix túnel servirà pels trens d'anada a Barcelona i pels trens de tornada a Barcelona. I l'actual túnel d'anada, els túnels que van arran de mar, aquest túnel servirà estrictament per usos d'emergència, per usos de serveis, per usos d'emergència, si passa alguna cosa. Per tant, és una obra com una casa de pagès, perquè s'ha d'ampliar, repetim, el túnel davant de muntanya, el túnel dels trens que tornen cap a Sitges, i convertir aquest túnel, que és de sentit únic, en un túnel de doble sentit. Això importarà 280 milions d'euros d'obra. Per tant, diguem-ne que és la inversió més gran que s'haurà fet en aquesta línia des que es va inaugurar a finals del segle XIX. Tot això es va explicar ahir. Ho hem resumit, la roda de premsa durava gairebé mitja hora, ho hem resumit en 20 minuts. La prèvia la va fer l'alcaldessa de Sitges, que va ser convidada a l'acte, però l'alcaldessa, en aquest sentit, més enllà de la presentació de la benvinguda a tots els que ahir van participar en aquesta presentació d'obra, més enllà de la part protocolària, l'alcaldessa no va parlar més, i sí que primer va prendre la paraula el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, i després la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquesta excursió, per venir aquí. Benvinguts a Sitges. I voldria agrair sobretot al secretari d'Estat i a la consellera que ens acompanyen avui per vetllar per aquestes obres tan importants pel transport públic, pel Garraf i per Sitges concretament. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies. Endavant.
6: Bona tarda. A ver, no me imaginé nunca que vendría a Sitges por aquí, pero la verdad es que es un paseo el que hemos tenido realmente, realmente bonito. Y bueno, la verdad es que tanto la consellera como yo queríamos, yo creo que teníamos un interés especial, ¿verdad?, en que se viera también una actuación que en su momento, bueno, pues yo creo que de algún modo se convirtió en un símbolo del deterioro de la red de Rodalies, ¿no?, que eran... Yo creo que básicamente estas columnas que soportan este falso túnel, que efectivamente estaban muy deterioradas y que tenían pues un impacto fundamentalmente por el salitre y el paso del tiempo, que yo creo que era, bueno, pues realmente inadecuado, ¿no? Y que de algún modo yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio, los túneles, el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos, y bueno, Adif a veces adelanta sus obras, y hay que felicitarse por ellos. Bueno, no es la primera vez, pero quiero aprovechar también para felicitarle al responsable de Adif en Cataluña, Ángel, y a todo su equipo, porque bueno, vamos a abrir este túnel una semana antes de lo previsto. Este recorrido se abrirá el 8 de junio, el próximo lunes, ¿no? Y aquí, bueno, pues quisiera recordarles brevemente lo que hemos hecho, porque es una actuación importante en tres puntos. En este, que es el que llamamos túnel 96 bis, que es básicamente un túnel en el que, como pueden ver ustedes, lo que se ha hecho es trabajar en estos pilares que estaban, bueno, pues muy afectados por el salitre, y entonces pues esta estructura se ha reforzado y se ha renovado, ¿no?, en buena medida. También en lo que son los techos del túnel. Lo ven ustedes, no voy a entrar en mayores explicaciones, pero sí les puedo decir que los pilares del lado montaña están todos reparados, y los del lado mar, de los 8, de las 9 pilas, nos queda una que están terminando, y las jacenas están en ejecución, ¿no? Después teníamos actuaciones en el puente Cala de Aigualdós y en el del viaducto del Garraf. En ambos los trabajos son trabajos fundamentalmente en los cimientos, en lo que son los soportes. Son complicados todos los trabajos, como pueden ver ustedes, por la accesibilidad del entorno, y yo creo que eso le da más mérito sobre todo a la... Bueno, este anticipo de la apertura de la actuación, ¿no? Además de esto, vamos a actuar, alcaldesa, en tu municipio, en Sitges. Es verdad que es una obra que, por lo que he podido ver, no tiene ningún impacto O sea, no va a haber nuevo corte, pero es en paso inferior en Sitges, que si leo bien es la reparación del puente, del paso inferior sobre la carrera de San Honorat, ¿no? Sí. Bueno, es una actuación que estaba prevista dentro del conjunto de inversiones, tiene su importancia, es más urbana y desde luego no afecta a la circulación, no va a crear ningún problema en el movimiento ferroviario. Pero algunas cosas más les quería decir en lo que tiene que ver con infraestructura, porque luego le pasaré la palabra a la consellera para que nos hable de la operativa. Para nosotros es muy importante ir cumpliendo los compromisos a los que nos habíamos obligado, ¿no? Tercer hito del que quiero hablarles es el futuro de estos túneles del Garraf, ¿no? Saben que esta actuación que hemos hecho estaba prevista, no ha sido parte, los 3 millones de euros que hemos gastado aquí no han sido parte de una obra de emergencia, es una obra que ya estaba adjudicada y que estábamos valorando en qué momento comenzarla, pues de acuerdo con la Generalitat y sobre todo para perjudicar lo menos posible el servicio, pero hay un gran proyecto de los túneles del Garraf, es un proyecto que ahora mismo está valorado en los 280 millones de euros, que estamos dialogando sobre él con la Generalitat, por dos razones. Primero, porque queremos ver cuál es la mejor solución. El proyecto está muy avanzado, pero queremos ver cuál es la mejor solución. Queremos consensuarla con la Generalitat y también queremos consensuar el modo en que vamos a llevar adelante esa actuación, que va a ser ya una actuación muy potente, de futuro, estratégica para la red, pero bueno, que lógicamente pues tendrá también un cierto impacto, ¿no? Pero bien, las obras hay que hacerlas, igual que estamos haciendo otras, y que cuanto antes las hagamos, yo creo que antes mejoraremos también el conjunto de la red. De manera que, bueno, con este conjunto de cosas, nosotros seguimos

0: que todo lo que estamos haciendo en la infraestructura solo tiene un sentido, y es que la red ofrezca todo su potencial, que recuperemos los pasajeros que teníamos y, si es posible, los aumentemos, y sobre todo que demos fiabilidad, que también creo que en eso estamos mejorando, pero en fin, insisto que de todo esto hablará la consellera. A mí me queda solo terminar agradeciendo dos cosas. A los trabajadores de Adif su trabajo, porque realmente, y sobre todo en esta zona, no ha sido fácil, y son trabajos todos ellos que en algunos casos van contra reloj, y también a la sociedad catalana su paciencia, consellera, porque yo creo que, en fin, la red va mejorando, pero todavía tenemos mucho margen de mejora, y lo que les quiero decir es que desde el Ministerio, la instrucción que tengo y la que tienen los trabajadores de Adif, y por supuesto Renfe como proveedor de servicios de la Generalitat, es no parar hasta que demos el servicio en Cataluña que la sociedad catalana merece, el servicio de cercanías que merece. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
1: Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Primer, igual que deia l'alcaldessa, agrair-vos que ens hagueu acompanyat fins aquí, però ens semblava important aquesta imatge, com deia el secretari, el que va ser una imatge, efectivament, de la desinversió acumulada durant molts anys en l'àmbit de Rodalies i de les infraestructures, i com aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, ens hem conjurat per fer aquesta reversió a nivell d'infraestructures i, per tant, anar fent aquelles obres necessàries que ara s'hi referia el secretari. Efectivament, les obres impliquen molèsties i desajustos en el servei, això és així, però són tan molestes com necessàries si algun dia volem tenir un sistema de rodalies eficient, fiable, excel·lent, al nivell de què els catalans i catalanes mereixem, necessitem i del que el govern vol fer. Per tant, en fi, estem satisfets de que efectivament ens puguem trobar en la finalització ja d'aquestes obres. Tal i com indicava el secretari, el 8 de juny hi haurà la recepció d'aquestes obres ja finalitzades per part d'Adif, a qui vull agrair també el seu treball durant els mesos de la crisi, que han estat molt intensos, i la continuïtat d'aquests treballs ja de millora estructural. Però, com dic, a partir d'aquesta data serà quan, com saben, amb les marxes blanques, amb la revisió, anirem posant gradualment el sistema en marxa. Ara també m'hi referiré. Ens trobem en una línia, la de entre Castelldefels i Sitges, que és una línia ferroviària que travessa el massís del Garraf, com heu pogut veure i comprovar. Diferents túnels, diferents estructures de protecció que es varen construir en un entorn geològicament, ja ho veieu també, doncs molt, molt complex. Per tant, és un tram molt sensible de la nostra xarxa ferroviària el que veiem aquí, tant per la seva antiguitat, s'hi referia també el secretari, com, en fi, per la situació en la que està, i sobretot per la sensibilitat que té aquest tram en el servei de Rodalies en general, i sobretot en el corredor sud, que és un dels corredors efectivament que acumulava una desinversió més important. Per tant, Rodalies i regionals del corredor del sud cap a Barcelona, cap a l'àrea metropolitana. Aquests túnels tenen més d'un segle d'història, tenen més de 100 anys. Especulàvem amb el secretari, no?, per què s'hauria escollit aquest tram i aquest recorregut. Per tant, com passa amb moltes de les infraestructures que tenim antigues arreu, van ser construïts amb criteris tècnics que res tenen a veure amb els criteris tècnics que avui en dia exigiríem amb una infraestructura d'aquestes característiques. Quina és llavors la bona notícia? Doncs que efectivament, amb la previsió actual, aquest servei es podria reprendre abans d'allò previst. I això, en fi, és una bona notícia, no sempre passa, a vegades sí, aquesta vegada els treballs han anat bé i, per tant, la recepció de l'obra pot ser prèvia a allò previst i, per tant, el restabliment del servei també pot ser prèvia a allò previst. Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres. Han tingut aquestes obres un nivell d'exigència tècnica elevadíssim? Si vostès ens han acompanyat, han caminat, hauran vist, no, per on entraven els materials, com s'ha hagut de fer aquesta obra. Ens explicaven els tècnics d'ADIF que si bé l'altre túnel s'havia pogut fer amb un accés més directe, doncs

0: Aquí, com veuen, l'accés o era per mar o a través dels túnels, per tant, ha tingut una complexitat i, per tant, més d'enhorabona que s'hagi pogut acabar abans de la finalització prevista. Per tant, com deia el secretari, aquesta va ser una imatge efectivament de la desinversió que aquest govern conjuntament amb el Ministeri està totalment decidit a revertir. Les obres han de continuar. El secretari ha donat bon detall de les principals fites que tenim les properes setmanes i mesos. Estem per tant ja en una etapa de millora progressiva de les infraestructures que juntament amb la governança, juntament amb el nou material rodant que ha d'anar arribant a partir de gener, febrer del 2027, ens ha d'anar oferint aquesta millora en el servei, que és allò que els usuaris ens demanen finalment, millores en el servei, fiabilitat en el servei. I s'hi referia també el secretari, una vegada passada aquella etapa d'excepcionalitat derivada del lamentable accident de Gelida, estem en aquests moments amb un nivell d'usuaris similar al que teníem previ a l'accident de Gelida, i estem oferint en aquests moments a nivell de servei pràcticament la totalitat del servei previ a l'accident de Gelida. Per tant, estem a l'entorn d'un 99% dels serveis que es podien oferir amb l'etapa anterior a l'accident. Per tant, ens felicitem de la finalització d'aquesta obra. Dos, retornem als serveis que hi havia ordinaris amb les mateixes freqüències. Els regionals podran arribar directament a Barcelona pel corredor sud, les mateixes freqüències i horaris de l'R2 sud. I tres, continuem treballant perquè efectivament no descansarem ni el Ministeri, ni el Govern d'Espanya, ni el Govern de Catalunya fins a poder finalitzar tot allò previst en el Pla de Rodalies i poder oferir unes infraestructures que ens permetin finalment oferir un servei a l'alçada del que mereix i necessita Catalunya. I quedem a disposició de les qüestions que ens vulguin traslladar, tant a l'alcaldessa, si hi ha alguna qüestió local, com al secretari, com jo mateixa.
1: Sí, el dia 8, per tant, comença el servei, hi ha marxes blanques abans, o sigui, el dia 8 hi ha els usuaris...
0: El dia 8 recepcionem l'obra i, per tant, a partir del dia 8 anunciarem el restabliment del servei. S'han de fer les marxes blanques, ja saben que vull actuar amb tota la prudència, d'un cop les marxes blanques finalitzades i tot revisat, anunciarem efectivament el dia efectiu de represa del servei comercial. El dia 8 el que fem és recepcionar aquestes obres i poder començar aquestes marxes blanques. Quan tinguem el dia cert, el traslladarem. No poden passar molts dies, però permetin-me aquest ajust de poder-ho anunciar quan sigui del tot cert.
2: Sí, secretario, no sé si podría concretarnos un poco en qué escenarios están trabajando para esa gran obra pendiente de 280 millones, si implicaría grandes cortes o cómo la están planificando.
3: Hombre, no quiero entrar en muchos detalles, pues es un asunto del que estamos hablando con la Generalitat, pero evidentemente estamos trabajando en un proyecto que intervendría sobre todo uno de los túneles que sería ampliado. Lo que tenemos que ver es exactamente con la Generalitat, bueno, pues qué trayectos o qué trayectoria incluso podrían tener, pero es evidente que cualquier actuación que se produzca en los túneles del Garraf va a suponer algún tipo de afección, al servicio. De esto yo creo que no nos podemos engañar. ¿Qué vamos a intentar? Que sea la mínima posible. Eso es sobre todo ese es el objetivo, ¿no?, que tenemos a la hora de definir completamente el proyecto. Pero yo me temo que en este espacio, que no hay más que verlo, ¿no?, para saber que cualquier intervención, sobre todo de ese importe económico, va a tener un efecto que, como digo, intentaremos que sea el mínimo posible. Y en todo caso estoy seguro de que por parte de la Generalitat y de Renfe se ofrecerán las alternativas, llegado el caso, que correspondan, ¿no?, las alternativas de transporte. Ya llegaremos a ese momento, ¿no? Pero, en fin, si la pregunta es, ¿eso va a tener algún impacto? Sí, lo va a tener. No sabemos cuánto, porque estamos intentando que sea el mínimo posible.
0: Sí, per fer un apunt per la part que pertoca a la Generalitat, aquesta obra a la que ens referim és una obra vinculada a la seguretat. Si bé és cert que aquests túnels per l'època de construcció no seria obligatori adaptar-los als requisits i als requeriments actuals, sí que és veritat que des del govern interpretem que la seguretat no és quelcom optatiu i que, per tant, aquestes obres s'han d'assumir. Hi ha un projecte pràcticament aprovat i, per tant, aquí la limitació és que les modificacions que es puguin fer sobre el projecte no poden ser, no pot implicar tornar a iniciar un nou projecte, perquè llavors sí que ens aniríem molts anys enllà. El que sí, des d'IFERCAT i des de la Direcció General, s'està mirant com abordar aquestes obres, quines fases podem fer perquè tingui la menor implicació possible sobre el servei. I aquelles que hi hagi, que de ben segur unes obres d'aquesta envergadura hi seran, doncs, com sempre, poder establir els plans alternatius de transport per tal d'assegurar la mobilitat de les persones. Però estem sobretot pensant en com facejar i com abordar aquestes obres perquè tinguin el menor impacte possible sobre el servei.
4: Consellera, en el tram entre Sitges i Vilanova hi havia una altra obra de seguretat a l'altura de la platja de l'Home Mort que implicava també aturar la circulació per una de les dues vies. No sé si això s'atura ara per restablir la circulador del corredor o no és així.
3: No, eso no afecta, son actuaciones pero no tienen afección al servicio ferroviario. O sea, por eso yo les estoy diciendo que la R1 y la R2 las tenemos desde el punto de vista operativo a disposición, ¿no?, de la Generalitat, y luego, como ha dicho la consellera, en un tramo como este, a partir del momento en que ellos tienen la disposición de la vía, pues evidentemente tienen que organizar el servicio y hay que dar algunos pasos previos. Pero digamos que la vía, el R1 y el R2, en este momento, con esta obra terminada, está plenamente operativa.
5: Hola, volia fer només per aclarir. L'obertura entenc que no puguin dir el dia exacte, però seria la setmana del 8? O ja estaríem parlant de la que ve, més o menys. Sí, després ja, sobre la...
0: Sí, permetin-me... Sí, infraestructura-servei, més o menys. Sí. No? Esta és la repartició que tenim.
3: Sí, sí.
0: Permetin-me la prudència, perquè ho hem vist amb altres represes de servei, com és molt important la marxa blanca, com és molt important la revisió, com saben, que més tan impactada amb els sindicats, i quan sapiguem el dia del cert, amb un marge de temps prudencial, sobretot perquè els usuaris ho puguin saber, o anunciarem. Si vostè, nosaltres preveiem que sí, que siguin pocs dies, però permeti-me que la data exacta la reservem un cop finalitzem totes les marxes. Sí.
5: Y luego, secretari...
0: Sí, en esto hemos aprendido.
5: Y luego, secretario, sobre la pregunta que le hacía David, entonces, ¿en qué calendario nos estamos más o menos planteando las obras de los 280 millones? ¿Cuándo empezaría esto? ¿Tres, cuatro años?
3: No. Nuestra intención, siempre que acordemos, vamos a ver, yo lo quiero dejar claro, que nosotros esto lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses. Todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
6: No, es solo sobre esto. ¿Sería una ampliación de uno de los túneles y cambiar algún tramo de recorrido? ¿O qué podemos saber de esto?
3: Bueno, digamos que sería efectivamente la ampliación de uno de los túneles del lado montaña. Para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no? Esto es básicamente la obra, pero bueno, sobre esto, como habrá oportunidad de explicar el proyecto, yo no tendría demasiada prisa, ¿no? Lo vamos a explicar, pero vamos, básicamente, si la pregunta es esa, esta es la respuesta.
7: El señor Santano, que va ser alcalde de Irún durant 20 anys. Durant 20 anys. I ara és secretari d'Estat de Transport. Bé, la història és, tornem a repetir, una cosa és l'obra i una altra cosa és l'entrada en funcionament del servei. L'obra del túnel de Garraf, d'aquest 96 bis, més el viaducte, tot això que s'ha fet per valor de 3 milions d'euros, s'entregarà el proper dilluns. Un cop s'entregui, s'han de fer totes aquestes marxes blanques, combois ferroviaris, sense viatgers, totes les consideracions tècniques que s'hagin de passar, i un cop s'hagi validat tot aquest procediment, aleshores es dirà en veu alta que tal dia recupera el servei de Rodalies tal i com estava abans de tota aquesta crisi malaurada que hem viscut. Això per un costat. I per l'altre, que els comentàvem, l'obra magna, perquè això serà una obra magna, dels túnels a Garraf, que, com diu la consellera, per la data d'aquests túnels no hi hauria obligació de fer-la. Però que el govern entén que els assumptes de seguretat no són optatius, i és un bon plantejament, perquè, òbviament, aquests túnels són de finals del 19. Un aplaudiment ben gran als enginyers i a la gent que va fer possible aquests túnels, que són els que encara aguanten, eh? Encara aguanten, i han passat 120 anys ben bons, amb tot el que vostès es puguin imaginar. Tornem a recordar l'obra. Els túnels de la banda de muntanya s'ampliaran perquè dins seu hi hagi dues vies, la d'anada i la de tornada a Barcelona, en lloc de la via actual de tornada. I els túnels de la banda de mar, que a hores d'ara són els túnels que acullen la via en sentit Barcelona, seran túnels d'evacuació, túnels de seguretat, túnels de servei. Aquesta és la intenció de cara al darrer trimestre del 2027, si les licitacions funcionen, que ja saben, com diu el senyor Santano, que les licitacions, diguem-ne, mengen a part. Però de moment, ara veure quan sabem la data exacta de la recuperació del servei a la línia R2 Sud de Rodalies, en aquest tram concret del Garraf. Vinga, més coses. La diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya i regidora també, Eva García, es va reunir ahir amb representants de l'Associació de Veïns del Garraf, que li han traslladat la seva preocupació per les conseqüències que l'activitat de la pedrera i la cimentera, traiem de la nota de premsa la cimentera, perquè en principi la cimentera no té activitat, queda el que és l'antiga fàbrica de ciment, però no hi ha activitat, té sobre la salut i la qualitat de vida dels residents, així com la possibilitat que la concessió es pugui ampliar més enllà del 2029. Eva García ha recordat que a l'entorn d'aquestes instal·lacions hi ha prop de 500 habitatges, els residents dels quals fa més de 3 dècades que conviuen amb els efectes de l'activitat extractiva i industrial. La concessió actual finalitza el 2029, una data que els veïns consideren irrenunciable. I ja no és tant que els veïns ho considerin, sinó que el conveni diu que la data és improrrogable. Simplement, això és el que diu el conveni, que a partir de l'any 2029, que això no es pot prorrogar. Està prescrit i en el seu dia signat. Eva García, que ha declarat que la preocupació dels veïns és legítima i entenem les seves reivindicacions, no podem ignorar l'impacte que la presència continuada de pols i emissions pot tenir sobre la salut de les persones que viuen a la zona. Per aquest motiu, la diputada ha anunciat que sol·licitarà a la Generalitat la realització d'un estudi epidemiològic específic que permeti avaluar amb rigor científic les possibles conseqüències per a la salut pública derivades de les dècades d'exposició a la pols i a les emissions associades a la pedrera i a la cimentera del Garraf. Per Eva García, els veïns mereixen respostes basades en dades objectives i tenen dret a saber si, a més de les molèsties que fa anys que suporten, existeixen afectacions reals per la seva salut. Eva García vol conèixer si el govern considera que l'activitat extractiva actual és compatible amb els objectius europeus en matèria de salut pública i qualitat de l'aire, així com si la Generalitat ha facilitat informació suficient i accessible sobre els impactes d'aquesta activitat per als veïns afectats. Saben que de tot plegat se'n tornarà a parlar si és que al final es presenta la moció que va anunciar l'alcaldessa en el ple municipal del mes de juny, aquesta moció per demanar explícitament que no hi hagi una moratòria d'aquesta concessió o que l'activitat de les pedreres no vagi més enllà de l'any 2029. Vinga, i abans no els diem què tenim per avui. S'està fent molt viral, si van vostès als cercadors i posen Sitges, els sortirà el niu. Els que tinguin ja una certa edat, el niu, la casa dels García Monté, aquesta casa a l'Avinguda de Navarra, que ara porta el nom Ca l'Avi Pepe, i és una casa que es ven. En altres ocasions, però ara, pel que sigui, doncs ara ha aparegut molt en els portals immobiliaris perquè ho porta una empresa immobiliària que es diu Walter House. Bé, la casa és una casa que està inclosa en el catàleg del patrimoni, és una casa de l'any 1947 que va construir un arquitecte aragonès que a Saragossa va fer mil i un edificis, des de cinemes a edificis de vivendes. La casa és de l'any 47. Bé, si algú de vostès la vol, 7 milions i mig d'euros. Concretament, 7,49 milions d'euros. La casa té 1.294 metres quadrats construïts sobre una parcel·la de més de 3.000 metres quadrats. És una vivenda de l'any 1947 que fou construïda per Roger Tu Palier, qui va ser encarregada per el senyor Palier, que va ser cònsol honorari de França a la ciutat de Saragossa entre el 1949 i el 1972, i d'aquí que hagués anat a cercar un arquitecte aragonès perquè li construís la casa. Per tant, estem parlant del primer dels propietaris d'aquesta casa, que molts de vostès recordaran si tenen una certa edat, perquè en el seu moment la família García Monté rebia els gegants, els balls populars, durant la festa major, en aquesta torre popularment coneguda amb el nom del Niu durant tants anys. Bé, doncs, el Niu està a la venda, 11 dormitoris, 11 banys, un sòtan amb tot un seguit d'aparells de wellness i de gimnàstica, 3 salons principals, despatx amb biblioteca, cuina amb rebost i òbviament, bugaderia, suites orientades al sud, amb terrasses privades, en fi, hi ha les fotografies de la casa, eh? És a dir, que si vostès van a Walter House trobaran les fotografies de l'interior del Niu, una casa d'aquestes d'aquestes cases típiques de la colònia. Per tant, jardí, la casa, tot plegat. 7.499.000 euros. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, Montbert, amb Edu Arnal i Carola Fernández, els temes, òbviament, d'actualitat avui, que potser sortiran, vagin a saber, que la vell Genanis veia tantes coses per poder comentar amb l'Edu, veure què ens porta avui. Després, tres protagonistes del Corpus, l'escola Miquel Utrillo, amb motiu del seu 50è aniversari, encarregada del disseny i de la catifa de flors del cap de la vila, amb en Marc Macià, de l'AFA de l'escola Miquel Utrillo, en parlarem, amb Marc, que ja ha dissenyat més d'una catifa per l'escola en Corpus d'anys anteriors, doncs parlarem d'aquesta catifa del cap de la vila, i després els pregoners del Corpus 2026, són l'Ester Font i en Dani Vallès, però per molts, evidentment, són l'Ester i en Dani de Visit Sitges, són i seran, perquè ho han estat, ara ja no, però evidentment aquest apel·latiu ens sembla que és la millor forma, a hores d'ara, de definir-los. Demà ells seran els protagonistes del pregó del Clavell a partir de les 10 de la nit al Racó de la Calma. Doncs avui, la tercera hora de programa, durant una bona estona, en conversa amb Ester Font i Dani Vallès. I amb ells arribarem a les 12 del migdia.

4 de juny. Un 4 de juny del 1945 moria el comerciant Rossend Bertés i Bota, l'antic propietari de la fàbrica de Bertés, Germans i companyia, i un dels homes que va aturar Rossinyol en el seu camí cap a Vilanova i li va dir que es quedés aquí. I la història de després, diguem-ne que més o menys ja se sap. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món. Avui no és tal una efemèride en si, però esclar, ja que estem a 4 de juny i ja que estem a Corpus, doncs els berguedans estimen molt a Joaquim Serra i Farriols, popularment conegut com Quim Serra, que va composar algunes, no totes, de les partitures que es poden escoltar tant a la Patum de Lluïment del migdia com a la Patum de la nit.

I el que escolten aquests Turcs i Cavallets amb la Cobla Barcelona forma part d'un enregistrament que va fer la discogràfica Vixa l'any 1969, un enregistrament en el seu moment produït, dirigit musicalment pel mestre Oriol Martorell. Per tant, algunes de les músiques de la Patum són més modernes del que semblen. La més moderna de les músiques de la Patum és la de les Masses, la del Salt de les Masses, i aquesta forma part de la col·lecció de músiques que va fer el mestre Joaquim Serra. De totes les músiques de la Patum, òbviament, el Ball de l'Àliga és la més coneguda, però en canvi el Ball de l'Àliga sí que es perd en el temps, però es perd fins molts, molts anys enrere, a mitjans del segle XVIII. La música del Ball de l'Àliga ha anat passant amb tradició oral, però el seu autor continua en l'anonimat. I així sona el Ball de l'Àliga amb la Cobla Barcelona, que en el seu moment era una de les cobles punteres de Catalunya, que ho enregistrava, diríem que gairebé tot. Hi ha un fons de sardanes entre la Cobla Barcelona i la principal de la Bisbal, es repartien gairebé bona part del repertori sardanístic a Catalunya. I la Cobla Barcelona va fer aquesta interpretació del Ball de l'Àliga de la Patum.

Les cròniques diuen que el ball s'interpretà per primera vegada el 1756. I amb tota seguretat, anteriorment, probablement ja s'interpretava, però des del punt de vista documental, el 1756 és la data. Ben segur, ens diuen les cròniques, que aquesta música es va transmetre generació rere generació de forma oral i es considera que arribà fins a la ciutat de Berga, provinent de Barcelona, o d'alguna altra localitat catalana que disposava d'aquest element d'imatgeria. En qualsevol cas, ara, indissolublement lligada a Berga.

Avui els berguedans que viuen el seu primer dia fort de Patum i, òbviament, el diumenge, el segon dia. 4 de juny del 1952, després del bany de masses del Congrés Eucarístic, Franco inaugurava la fàbrica de la Seat. Encara trigaria a començar la producció, primer del 1400 i a partir del 1957, de l'icònic Seat 600. Avui, però, s'inaugurava la fàbrica de Seat a la zona franca. Tal dia com avui de l'any 1972, el tenista Andrés Gimeno guanyava el torneig Roland Garros. Fins avui és el tenista més veterà en guanyar aquest torneig perquè ho va guanyar als 34 anys. El 1982, tal dia com avui, un 4 de juny, el Barça fitxava Diego Armando Maradona per 1.200 milions de pessetes. Núñez, Casaus, Joan Gaspart i, enmig de tot això, aquest astre argentí que va ser especialment, no cal ni dir, important en la trajectòria amb el Barça, però després sobretot a Nàpols, on hi tenen el tas i tot dedicat a la seva persona. Un article de Josep Maria Minguella, publicat al diari Esport l'any 2018, descrivia aquest fitxatge de Diego Armando Maradona, tal dia com avui del 1982. Tal dia com avui de l'any 1989, els moments finals de la revolta de Tiananmen i la fotografia de l'home davant d'aquella filera de tancs que va passar a la història, aquest home desconegut. Bé, doncs aquesta fotografia publicada tal dia com avui de l'any 1989. I en què tanquem? Bé, doncs segurament s'escoltarà més d'una ocasió aquest tema aquest any en què s'escau, com els comentàvem ahir, el 250è aniversari de la independència dels Estats Units. El 1984, l'LP, la cançó, tot plegat, fou un èxit. Una cançó dedicada sobretot als que havien tornat en el seu moment de la guerra del Vietnam. Els obstacles d'un veterà del Vietnam quan tornava a casa varen ser els arguments, el sentit fonamental d'aquest Born in the USA. La cançó, el disc més venut en tota la història de la carrera de Bruce Springsteen.

0: tenia 35 anys quan Bruce Springsteen va treure al mercat aquest Born in the USA, enregistrat entre el 1982 i el 1984. L'àlbum fou el disc més venut als Estats Units l'any 1985 amb més de 15 milions d'unitats venudes. També li escau la dada històrica que fou el primer compact disc fabricat als Estats Units en aquest nou format que va veure la llum a inicis dels anys 80. Aquest Born in the USA va ser el primer compact disc fabricat als Estats Units i la revista Rolling Stone considera aquest Born in the USA la sisena millor cançó de la dècada dels 80. I amb Bruce Springsteen tanquem les nostres efemèrides d'avui. Vinga, avui que anem una miqueta més tard, avui que Sant Pere Màrtir, que avui que és també Santa Noemí, Sant Alexandre i Sant Hilari. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Beatriz Maria de Dios Parra, a l'edat de 81 anys. La cerimònia funerària està tenint lloc hores d'ara a la parròquia. Beatriz Maria de Dios Parra ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària hores d'ara a la parròquia. L'actor Bruno Oro celebra avui 48 anys, l'actriu Angelina Jolie en fa 51. La model Bar Rafaeli en celebra 41, l'actriu Vanessa Romero, 48 anys, celebra avui, i l'actor Keren Bursin en fa 39. És probable que ens plogui abans no acabi el dia. També és probable que plogui amb més intensitat a la costa barcelonina, a la costa del Maresme i sobretot a la costa de Girona. Això és el que anuncia la previsió, més enllà de les pluges a l'interior de Catalunya. Sembla que estarem en una zona, diguem-ne, que més aviat de les tranquil·les. El que s'espera aquesta tarda d'escombrar a Catalunya una pertorbació d'oest a est i a partir de demà tornarà la tranquil·litat. Una tranquil·litat que s'allargarà durant tot el cap de setmana, o almenys, en general, aquesta és la previsió o la que ens toca més a nosaltres. 22 graus de temperatura amb un 81% d'humitat, torna a fer molta humitat i, com els dèiem, esperant la pluja, tarda, vespre, nit. Això és el que ens diuen els meteoròlegs. Com sempre, ho complementem a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I, a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i, per tant, acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més, han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. Sí.

0: 10 i 19 minuts, Robbie Williams, hi ha un petit titular a la portada de La Vanguardia que s'amplia a l'interior, però que probablement és el titular més important del dia, eh? Més enllà de que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, Seat Cupra entra de ple amb l'era elèctrica, els cotxes elèctrics, els cotxes híbrids estan sent ara els vehicles protagonistes i cada vegada es venen menys cotxes dièsels. Però bé, el titular petitet és la pobresa s'enquista i creix entre els nens. Aleshores, anem a pàgines interiors i el titular és ben contundent, eh? La pobresa s'enquista a Espanya. 12 milions i mig de persones en exclusió. 12 milions i mig. Prop de 3 milions de nens són pobres. 3 milions de nens. És el país europeu amb la taxa infantil de pobresa més alta. 3 milions de nens pobres. I aquí hi ha un titular més petit que d'alguna manera posa les coses ben clares. Més riquesa no equival a menys pobresa, ja que part dels guanys no arriba a un gran grup de persones. O sigui, que la macroeconomia digui que els números van bé i que el país va bé, no vol dir que no deixin de bé pobres. Bé, doncs el reportatge a les pàgines de Societat de La Vanguardia és ben evident. 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió i 3 milions de nens a l'estat espanyol són pobres. Aquest és un titular que apareix de manera molt reduïda perquè els principals titulars, jornada del Cercle d'Economia, com saben tots vostès, la situació està des del punt de vista judicial complicada per al Partit Socialista després del que es va dir ahir també, i aleshores el president Sánchez en el Centre d'Economia, en el Cercle d'Economia, va parlar ja dels pressupostos de l'any que ve, que ja està començant a treballar. Alguns consideren que això és allò de la patada endavant, perquè així ja no parlo d'això i no parlo d'una altra cosa. En fi, els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Aquest és el titular, diguem-ne, que envolta a hores d'ara el Partit Socialista. Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin. Rússia està fent un fòrum econòmic, diguem-ne que és un fòrum alternatiu. Després estaria, no surt a la primera pàgina dels diaris, però l'assumpte de Cuba, que cada vegada està rebent, diguem-ne, totes les empreses que operen a Cuba estan rebent més pressions del govern nord-americà perquè no operin a través d'aquesta societat que està gestionada pels Castro. Els hotels de la cadena Melià tanquen la majoria, Visa i Mastercard tampoc podran operar a Cuba, o sigui que tot sembla conduir cap a una situació de bloqueig absolut, que ho poden dir en veu alta, pobres cubans, perquè es fa difícil pensar com es viu en una situació de mancances tan enormes com la que està passant Cuba a hores d'ara. I també tenim parcel·la en els diaris, eh? Tots els diaris parlen dels túnels de Garraf i d'aquesta obra que ahir es va presentar als mitjans de comunicació, aquest túnel 96 bis, que és aquest fals túnel que estava tan degradat i que havia protagonitzat tantes imatges i tantes fotografies, i a les pàgines de la cultura de La Vanguardia apareixen Lídia Gázquez, Raquel Casas, Susana Rafar, Paula Piedat i Maria Isern, perquè aquesta nova antologia de poesia eròtica femenina catalana, protagonista a les pàgines de cultura. Per tant, Lídia Gázquez, aquí tantes vegades hem entrevistat. Bé, doncs, segurament ben aviat també tornarem a parlar amb ella, perquè aquesta antologia es presentarà ben aviat a Sitges, o diguem-ne tindrem ocasió de parlar de tot plegat i sobretot de centrar-nos en l'àmbit poètic. Repàs els titulars dels diaris. Tornem a refrescar la memòria. La UCO és la Guàrdia Civil, la UDEF és la Policia Nacional.
1: Correcte.
0: Perquè és que arriba un moment que i el que es va conèixer ahir és l'informe de la UCO.
1: Correcte, perquè és el que està investigant el cas Leire, per entendre'ns.
0: I tot... Leire Pajín, que saben vostès, periodista aquí...
1: No, Pajín no, eh?
0: Ah, no, perdó.
1: Leire Díaz.
0: No, Leire Díaz, exacte.
1: Leire Pajín en un altre, sí.
0: Estem parlant de l'Aire...
1: Díaz.
0: Díaz.
1: Perdó?
0: Era la lampista l'Aire Díaz,
1: sí,
0: o no?
1: Bueno, aquesta periodista que ara reunia amb tothom...
0: Anava bé, no? No, és que em pensava que havia dit una cosa equivocada.
1: No, havies dit un cognom equivocat. Havies dit l'Aire Pajín.
0: He dit l'Aire Pajín.
1: Sí, i era l'Aire Díaz.
0: Gràcies. Ara, ja està. Ja està, ja està. És a dir, no havia equivocat la condició, havia equivocat el nom.
1: El cognom.
0: Bueno, total, que l'informe de l'UCO parla sobretot de... el paper de Cerdán i el paper d'aquesta senyora.
1: Sí, exacte, i que fins i tot s'haurien reunit, ho diu el País avui en portada, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil, i és que la UCO diu que González, que és la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, s'hauria reunit fins a 3 vegades amb la ja exmilitant del PSOE, també doncs, per aclarir assumptes.
0: Com ho porten, això? S'han perdut ja fa dies?
1: Jo sí.
0: Doncs ja està.
1: Sí, que tampoc els hi podrem explicar
0: gaire. Doncs si volen resumir molt, que l'entorn del Partit Socialista està ben embolicat.
1: Uh-huh.
0: El del Partit Popular no ho està menys, però està més embolicat hores d'ara.
1: Bueno,
0: el del Partit
1: surt,
0: Socialista...
1: Sí, ara a les portades surt més aquest.
0: Surt més aquest.
1: Realment, aquesta gent que feia reunir amb gent molt important, que els hi obria les portes per reunir-se. Si després es prenien o no decisions en base a les reunions... és el que s'haurà d'acabar de demostrar.
0: Exacte.
1: Però que les reunions existien, i clar, són reunions que, com a mínim, des del punt de vista formal, criden molt l'atenció, perquè clar, jo no truco a la directora de la Guàrdia Civil per anar a parlar amb ella. Millor dit, jo la puc trucar, eh?
0: Sí, no, és clar.
1: Però segurament no m'atendrà.
0: Té la directora, que s'hi ponga.
1: Que s'hi ponga.
0: Bé, doncs això. Això per un costat, després hi ha aquella derivada que ahir també va sortir molt als diaris, sobre la possibilitat que hi hagi terceres persones en el cas de Jonathan Endic.
1: Sí, de fet es parla d'una tercera persona.
0: Que era, per dir-ho així, la psicòloga de família.
1: Sí, la terapeuta de la família, que a més no viu ni a Espanya. Viu,
0: no, Alemanya.
1: Viu a Alemanya i que es desplaçava periòdicament per fer aquestes sessions, entenem, de coaching.
0: Que es veu que aquesta terapeuta tenia i té una cartera de clients amb famílies benestants de Barcelona, és a dir, una persona que tenia en aquest cas sota no diré que la tutela, perquè no és una qüestió de tutela, sinó que la contractaven famílies benestants de Barcelona i entre elles la família d'Isaac Endic. I també una qüestió d'aquelles interessants, s'han arribat a recollir 10 anys de converses de WhatsApp entre pare i fill.
1: Correcte.
0: I en cap de les converses mantingudes en aquests 10 anys, mai en cap moment, a les converses, si a la vida real en algun moment varen quedar pare i fill, però en cap moment d'aquestes converses van quedar per anar a passejar per la muntanya mai. Només aquell 14 de desembre, fatídic, que va acabar amb la mort, cert, del patriarca de la família.
1: De fet, el que també ha transcendit és que la jutgessa que porta el cas, del jutjat de Martorell, va arribar a demanar a totes les operadores, totes les persones que van passar per aquella zona, per la zona de Collbató, durant l'última setmana abans
0: de
1: l'accident. Bàsicament per veure si algun dels mòbils, més enllà del de Jonathan Endic, era d'alguna persona que pugui establir algun tipus de relació amb Jonathan Endic. No ha transcendit res, perquè per tant és possible que doncs aquesta diligència no hagi trobat res, però fins a quin punt la jutgessa ha anat a buscar. O sigui, demanat a les operadores de telefonia en un mòbil, tots els mòbils, per relacionar-los doncs amb la gent de l'entorn, per veure si algú de l'entorn havia estat amb el seu mòbil allà durant la setmana anterior.
0: També, en general, per tots aquells que creguin, escolta'm, i a través del mòbil es pot saber, si no tot.
1: Tot.
0: Gairebé, eh?
1: Tot.
0: I a través del WhatsApp. Si hi ha gent que no té WhatsApp, doncs, evidentment, aleshores no,
1: tenim,
0: no hi ha, però...
1: Tenim uns xivatos a la butxaca o al bolso...
0: Bé, bueno, cadascú...
1: Sí, no? Sí. Una altra cosa és que no tingui res a amagar, però tenir-los els tenim. Què més?
0: Aleshores, què més?
1: Què més?
0: Pitu, va, vinga. Esport.
2: Sí?
0: Sí, esclar, perquè què hem de fer?
1: Jo no t'he explicat res del meu passeig per les vies, eh?
0: Com va anar?
1: Bé. Va anar bé. No, és bueno, molt xulo, eh? Va ser tot. Va ser tot molt xulo. Les travesses noves a un tros, velles a un altre, encara hi ha travesses de fusta, doncs el que més em va cridar l'atenció, que això clar no ho destaca ningú, però l'obra grossa, la dels 280 milions és pel túnel de dintre,
0: sí, sí.
1: I per tant l'obra que s'ha fet ara,
0: sí, de fet té la vida que tindrà,
1: que és molt curta,
0: que és molt
1: en
0: curta,
1: principi.
0: En principi, perquè aquest ha de ser, diguem-ne, una via d'evacuació.
1: Que evidentment s'havia de fer perquè l'estat en què estava era
0: i hem de suposar que la via es mantindrà, perquè per aquesta via, diguem-ne, també pots fer passar persones sobre la via si hi ha algun accident, però òbviament també hi podràs fer passar material si convé.
1: Estan connectades, és a dir, em va cridar molt l'atenció, clar, de tant en tant notaves un aire dintre el túnel.
0: Bé,
1: i
0: però és que això, quan passes pel tren,
1: sí,
0: quan mires pel d'allò i es veu unes obertures,
1: doncs,
0: molt petitetes,
1: totes aquelles obertures donen, hi ha obertures que són obertures que simplement és per amagar-se,
0: sí,
1: per si hi ha operaris a la via que s'amaguin quan passa el tren, i altres que comuniquen els dos túnels.
0: Bé, doncs, ben aviat.
1: Ben aviat.
0: Vostès hi podran tornar a passar per aquesta via de mar. Esports.
2: Comentem el que ha dit Florentino, el que ha dit Riquelme, en fi... És
0: què és?
2: A mesura que van avançant les hores, es van sabent coses. Ahir Florentino Pérez, candidat a la presidència del Real Madrid, va anunciar José Mourinho com a nou entrenador i Konaté com un dels primers fitxatges, un migcampista que és el Liverpool. Però es veu que fa poques hores s'ha sabut que el vídeo on apareix Mourinho dient un sí,
0: sí,
2: és intel·ligència artificial.
0: És que és un vídeo, és res, eh? Surt un missatge, em sembla que diu madridistes, tenemos algo que contaros, sí, una cosa així, i aleshores apareix la figura de Mourinho. I dona aquella sensació de veure què dirà. I només diu sí. I ja està.
2: Doncs es veu que aquest vídeo és
0: intel·ligència artificial. Sí. Més clar, és que de fet per dir sí... El deuen haver trucat a Mourinho,
2: però, clar,
0: per preguntar-li.
2: Es veu que ho han fet així, o diuen que el vídeo és IA perquè, clar, com que Mourinho és entrenador del Benfica, Benfica no puguin dir que ha aparegut Mourinho en un vídeo en què dona el seu suport, en fi, embolica que fa fort. Per la seva banda, Riquelme també no s'ha quedat curt, ha dit que té un acord amb Erling Haaland. No és cert, perquè ja han comparegut o ja han dit el seu pare i la seva representant que això no és cert,
0: que desitgen molta sort,
2: sí, sí,
0: als candidats a la presidència del Madrid,
2: que tot és molt bonic, però que això no és cert. Per tant, si Riquelme surt com a president del Madrid, difícilment tindran a Haaland a les seves files. Bé, més enllà de la qüestió presidencial al Real Madrid, recordem que avui en clau futbol hi ha un amistós de la selecció espanyola a partir de les 9, juga a la Corunya contra la selecció d'Iraq. De fet, és l'únic partit amistós abans no comenci el Mundial. El Mundial, recordem, arrenca el dia 11, però Espanya no debuta fins al dia 15. El primer partit d'Espanya és contra Cabo Verde. Leo Messi, que ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de los Deportes.
1: I això serveix als diaris esportius d'aquí per titular El Mundo Deportivo, Alteza Messi, i en l'esport, Príncipe Messi.
2: Es veu que hi ha pesat també, més enllà de la qüestió esportiva, la vessant social de Leo Messi.
1: Sí, quan estava aquí no li van donar res i ara que està allà és més fàcil.
0: Va.
2: Vinga.
0: I a Cornellà ho faran fill adoptiu.
2: Sí, segurament. Aquest migdia està prevista una roda de premsa de la propietat del Girona. Fins ara ningú ha dit res. Bueno, ho va dir Mitchell en el seu moment i el president del Figeli, però poca cosa més. Avui compareixerà...
0: És el germà de Guardiola?
2: Pere Guardiola.
0: Pere Guardiola.
2: Sí. Pere Guardiola, ha de parlar també Quique Cárcel, el director esportiu. Ha estat un final així una miqueta...
0: I tant.
2: Sobretot pel que fa a la figura de Mitchell, no? Una figura tan estimada a Girona, que hagi acabat d'aquesta manera.
1: Que trist.
2: Amb un petit vídeo,
0: sí,
2: acomiadant-se.
0: Sí, molt,
2: no sé,
0: molt,
2: una cosa bastant fosca. Doncs avui el Girona valorarà, òbviament, aquest descens a segona divisió i explicarà, o hauria d'explicar el projecte amb el nou entrenador de cara ja a la segona divisió. Parlem també de bàsquet perquè s'està jugant...
0: Per cert, és que ara, quan deies això del nou projecte, perquè tothom està parlant, i també Mochi...
2: Monchi.
0: Sí, sí. Bé, una reflexió molt bona que va dir ahir, em sembla que no, en el programa d'esports de RAC1, que no és bon moment anar a cercar jugadors
2: no.
0: després d'un Mundial.
2: No.
0: Diu, perquè tothom dona tot allò que té i més, i aleshores pot, pot diguem-ne, interpretar-se una imatge equivocada del que veritablement rendeix el jugador. Perquè en un Mundial tothom s'hi deixa la pell, i per tant, a l'hora de valorar, és una mala vara de mesurar.
2: No deixa de ser un campionat curt. Jugues 5, 6, 7, 8 partits,
0: ja.
2: Com a molt, i clar, aquí tothom...
0: Doncs Monchi va dir això.
2: Bé, doncs parlem de bàsquet, com et deia, perquè s'està jugant el play-off de la Lliga Endesa, els play-off de quarta final. Ahir València, que va guanyar amb la Bilbao per 83-80, per tant posa l'1-0 a la seva eliminatòria, i el Joventut, que va perdre a Vitòria contra Baskonia 85-71. L'equip basc posa, per tant, l'1-0 a la seva eliminatòria. Avui el Barça podria certificar amb el seu passi a les semifinals. Quin Barça veurem? No ho sabem. Juga al Palau a les 7 contra el Camp Múrcia, i el Madrid, que podria quedar fora si no guanya a la Laguna Tenerife a partir de les 9. I parlem també de tennis, òbviament, perquè un apunt de bàsquet, perquè aquesta matinada, de l'NBA volia dir, s'ha jugat el primer partit de la sèrie de final. Els Knicks de Nova York han guanyat 105-95 a San Antonio, per tant recuperen el factor pista. I a Roland Garros, una altra sorpresa, Roland Garros s'ha quedat sense números 1, ni masculins ni femenins. Arina Sabalenka va caure eliminada contra la russa Diana Schneider, per tant va fer unes declaracions Arina Sabalenka, doncs, dient que havia jugat un mal partit, que no estava per dir grans coses, que havia estat un desastre, en fi, que Roland Garros, com dèiem, s'ha quedat sense Sinner i sense Sabalenka.
0: I diuen que torna Vanessa Williams?
2: Sí.
0: Vanessa Serena?
2: No, Serena.
0: Serena
2: Williams. Però per jugar dobles, d'entrada.
0: Ah, d'acord. 10:36, ja n'hi ha prou. Pitu, gràcies.
2: Adéu,
1: gràcies, Vicenç.

Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Les 10 i 38 és hora de Montbert. Aquest espai que mirem que sigui de calma, també d'aprenentatge, i en el que això sí, el que fem és difondre, divulgar un món més verd, bàsicament, és a dir, amb més plantes, més arbres, tot plegat. I avui, casualitats de la vida, coincideix que fem secció el dia de Corpus, dijous de Corpus, per tant, avui el tema l'haurem de començar sí o sí amb el Corpus. Edu Arnal, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bon dia.
0: Sí, i si hi ha un, si hi ha un dia de flors, de plantes, de plegat, és el de Corpus, eh? Festivitat
1: sí.
0: Ben lligada. Escolta, al món verd, digue'm.
1: Sí, fantàstic. No, res, que fantàstic, que sí, que dijous havia estat tradicionalment sempre el dia de Corpus. La meva mare m'explicava que ella havia nascut el dia Corpus, que clar, que era dijous i que després es va passar a diumenge, que clar,
0: efectivament,
1: que jo no ho sabia. Són aquestes coses que s'aprenen. Que aprenem de la gent gran.
0: Clar, quan érem petits ho fèiem, això era un dia entre setmana, que fèiem catifes,
1: sí,
0: exacte,
1: sí, sí.
0: Un dijous entre setmana no anàvem a dormir, aquelles coses que fèiem després, doncs mira, amb el turisme, les necessitats i no sé què, ho vam passar diumenge.
1: Aquelles coses.
0: En qualsevol cas, qui és protagonista al Corpus, sí o sí, són les plantes, en concret el clavell.
1: El clavell, sí, el dianthus, sí, havíem parlat alguna
0: sí,
1: cosa del dianthus.
0: Sí, sí, del dianthus cariopilus, no? És així,
1: sí,
0: es diu així,
1: sí,
0: dianthus cariopilus.
1: Exacte, sí, en principi el dianthus ja els hi van posar els grecs, i el cariopilus li va posar una mica el Linneo, que hem parlat
0: sí,
1: algunes vegades d'aquest senyor,
0: sí,
1: que és el que des de casa seva a Segudet es va dedicar a posar el nom a totes les plantes. Llavors el dianthus, no sé si ho havien comentat, que és la flor dels déus.
0: Sí.
1: Clar, és que clar, tot això va molt lligat al per què de fer servir els clavells, no? La flor dels déus, perquè és una flor superpolivalent,
0: uh-huh,
1: i molt, amb molta fragància i amb molta vida, no? Pensa que a vegades fins i tot, quan han passat els gegants i ha passat la processó i tot,
0: encara n'hi ha de sencers, sí,
1: tu pots agafar un clavell i encara fa olor i encara està com fresc, i porta allà, vamos, porta més hores que jo que sé, el sol, secant-se i tal, i és una flor que, doncs que aguanta, és molt agraïda i aguanta molt. Jo entenc que és possible que sigui per això que se li diu així.
0: Uh-huh.
1: I la segona part del nom fa referència a l'olor, precisament, eh?
0: Uh-huh.
1: L'olor fa referència a tot una mica, és el tema que recorda una mica l'olor del clau i de les espècies, no? Però, bueno, això ja són coses que es feien venir bé al senyor aquest Linneo i tal. Però, bueno, fa referència una mica a l'olor. Com havíem parlat altres vegades, molts noms d'arbres i plantes i flors fan referència a les seves qualitats, tant a les formes, als colors, com a les característiques, no?
0: Uh-huh.
1: Com pugui ser l'olor.
0: I deies ara, és una planta...

0: guerres que acabàvem de clofolles, que estiràvem... Saps com quan acaba l'estiu i al cap d'uns mesos
1: Sí.
0: encara treus sorra? Acaba el carnaval, al cap d'uns mesos encara treus confeti?
1: Confeti,
0: Doncs
1: sí.
0: acaba el Corpus i al cap d'uns mesos encara treus pallofa d'alguns racons? Doncs era una mica això. Arribaves a casa tot arrebossadet de pallofa de la Guerra de Clavells. Jo ho trobava fantàstic, era meravellós. Poder era el millor del Corpus.
1: Per tant, una flor molt soferta que requereix de molta llum, no? De molta sol, d'una aigua controlada
0: i... Molta llum, molta sol, sí.
1: Ai, anava a dir, no sé, i després d'entrada et diuen que és una planta amb flor, no? Que és més o menys fàcil de cultivar, fàcil de tenir, però després la gent que s'hi posa diu, ostres, no és tan fàcil això, eh?
0: Bueno, és que estem com una mica com sempre. La planta de per si, en la seva vessant més, o la seva varietat més salvatge, sí que ho són. Sí que ho són, perquè agafen, creix com pot, on pot, de la manera que pot, i floreix com pot, i ja està. Però què passa? Que quan els cultivem, els volem per un concurs. Volem que la flor sigui grossa, que sigui marcada, que estigui ben oberta, que els colors siguin llampants, que els pètals estiguin ben aserrats i ben oberts... Que... No sé exactament el que es demana, per quins són els requeriments per poder donar un premi a un clavell en concret, no? Però sí que és veritat que se li demanen unes qualitats molt concretes, que passa una mica com amb la fruita, no? Si tu vols uns préssecs ben grossos, doncs la meitat dels préssecs dels arbres els has de treure i després li has de donar unes cures, com per exemple donar-li molta aigua a l'arbre perquè aquells que han quedat siguin més grossos i més bons, no? Doncs una mica el mateix, és una planta aquí molt soferta, però si tu el que vols és presentar-la a un concurs, doncs home, sí que li has de... Perquè és una planta que per obrir requereix molta aigua, però alhora requereix que el terra sigui molt porós.
1: Sí.
0: Vale? Molt,
1: que això vol dir que s'escapi, exacte, que s'escapi molt l'aigua, és a dir, que ser porós vol dir això, que no xupa, no? No xupa tota l'aigua d'una manera fàcil, és a dir, tu tires l'aigua i allò, fins que ho xucla, passa un rato, eh?
0: No.
1: No, la porositat no és això, perquè la porositat és això, no?
0: No, la porositat, que estem parlant de que el que necessita és que sigui sorrenc i que sigui molt porós, que vol dir que l'aigua s'escapa fàcilment.
1: Exacte, sí,
0: vale?
1: Sí.
0: És a dir, el que hem de fer és evitar que s'estanqui, o sigui, que l'aigua passa ràpid, perquè m'entenguis. Llavors, quan tu regues, diguem que surt ràpid per sota, no? Perquè m'entenguis. Clar,
1: sí.
0: L'inconvenient de tenir un testos és que quan, si això s'escapa tan ràpid, has d'estar contínuament regant. No? És una mica curiós que una de les raons per les que aquí també el Corpus se celebra i la flor estrella és el Dianthus, és el clavell, és perquè aquí a Sitges vam tenir la fàbrica més important, el viver més important de tota Espanya, el primer i més important viver de tota Espanya de clavells, que va muntar l'empresa, em sembla que l'Eduard Tomàs t'ho dirà molt bé, però em sembla que el 1918 o 19,
1: sí.
0: Es va formar l'empresa de Floreal, que es dedicava al cultiu de clavells. Una de les raons per les que totes les flors que feien servir aquí eren clavells, no? Eren una flor molt nostrada que es cultivava a Sitges, que va ser una empresa pionera i molt important a nivell estatal, i que, a més, l'empresa es deia Floreal, que està d'aquí al carrer del nom Floreal, que és on estaven
1: el
0: els terrenys allà.
1: Clar,
0: jo tot això ho he descobert, eh? Vull dir,
1: Això
0: no troba
1: un centre
0: lletrat,
1: a la pàgina de Corpus de Sitges, a la pàgina web de Corpus de Sitges, corpus.cat, i a la història, sí, ho explica.
0: Ah, vale, doncs
1: que coincideix, a més, amb la primera exposició internacional de clavells. Coincideix,
0: exacte,
1: més o menys.
0: Exacte. Llavors, bueno, amb tot això em porta a pensar que, clar, que sí que és evident que el tema de... Doncs com fa ja molt de temps, que ja sabem que el clima està canviant, donat que si podien cultivar clavells en grans quantitats és perquè tenien l'aigua per poder regar.
1: Clar.
0: No?
1: Clar.
0: Tenien les condicions. Llavors, tenien les condicions de temperatura, perquè al final el clavell que necessita és unes condicions molt primerenques, molt de primavera. Vale? El clavell a ple estiu queda bastant fregidot, vale? Perquè és això, si resulta que tenim un terreny sorrenc perquè no s'estanqui, però en canvi necessita aigua, doncs necessita unes condicions molt concretes.
1: Clar.
0: Llavors, el tema és que, clar, és d'aquelles coses que et porta a pensar, sí, realment estem veient com el clima ha canviat, no? Com, per exemple, abans veies molts arbres aquests, el desmai que li diuen, el Salix, Salix babilònica, que és el sauce llorón aquest, que tan famós aquí, estava ple, els jardins estaven plens d'aquests.
1: Sí.
0: Ja no en queda ni un, perquè han anat morint, perquè tenen unes necessitats hídriques més importants, no? I una mica amb els clavells em porta a pensar que

0: en aquella època sí que realment hi havia un altre tipus de clima, perquè ara, per exemple, seria impensable plantar aquí, fer una plantació de clavells, eh?
1: No, vull dir, jo crec que costaria no més la planta que els cargols. No resistiria.
0: No resistiria les temperatures, segurament tindríem un problema molt gros d'aigua, no? El que havíem comentat moltes vegades, que ha arribat un punt que les temperatures són tan altes que és igual que reguis molt. Les plantes no tenen la capacitat de suportar aquestes altes temperatures durant tanta estona. I si a més resulta que tu regues o fas tens un terreny perquè et pugui aguantar una mica més l'humitat, quan tu tens humitat i calor, què tens? Tens fongs. I els fongs humeten tot. Llavors és molt complicat. I per això que és una flor super de primavera. És a dir, aguanta aquestes temperatures encara una mica fresquetes a la nit i una mica frenades durant el dia, i és quan millor es desenvolupa. D'aquí en endavant ja...
1: La cosa, és a dir, que mèrit doble o triple per aquells cultivadors de clavells que encara resisteixen, eh? Perquè diguem que fer-ho sí. Avui en dia amb aquestes condicions climàtiques ho complica. Però en qualsevol cas, pel que deies, Edu, tenir clavells a casa és relativament senzill. Ara, tenir-los allò perfectes per presentar concurs és més difícil. Però diguem que és una planta que és una planta soferta, eh? Que la podem tenir a casa, al jardí, amb un test, al balcó, és a dir, és una planta que fàcil de tenir, però altra cosa és tenir-la allò tots els anys meravellosa, no?, per presentar concurs. Això ja requereix d'una altra...
0: Sí, sí. Passa una mica amb tot, eh? La guitarra la toca tothom, com la toco jo, no? Però tocar-la bé, la toca molt poca gent, no?
1: Rascar la guitarra és vale, però jo d'una nota, sí, sí.
0: Rascar-la, sí, exacte. Rascar-la la rasquem tots, però que soni com Déu mana molta menys gent. I llavors és una mica el mateix. I amb les plantes passa el mateix, eh? Podem tenir plantes les que vulguem i podem tenir moltes i tal. El que passa que si les volem portar a concurs o les volem tenir superespectaculars, sovint tenir una planta molt espectacular, amb unes fulles molt grosses, amb una flor molt... És antinatural. Estem parlant de que
1: això és com tenir una poma,
0: terra, és com la gent que va al gimnàs a posar-se com un cruzanet, no? Perquè m'entengui, és bastant antinatural, no? Home, si has d'estar menjant 5 quilos de pollastre al dia, doncs poder no és el que el cos necessita, no? Llavors, doncs, la manera de poder anar a concurs fent culturisme és menjar molts pollastres, doncs el mateix una mica, doncs tenir un clavell d'aquests pomposos, doncs a vegades requereix doncs això, doncs posar-lo i molts adobs, molta aigua, no riguis que t'has dit.
1: És que em fas unes comparacions.
0: Queda clar.
1: És com les pomes. Tu pots, si vols la poma perfecta, en color fúcsia i no sé què, la Pink Lady, no sé quantos, clar, doncs potser no és la poma que ni la més gustosa tan sols, ni la que surt de l'arbre cada dia, que estarà boníssima, però...
0: I què hem de pensar?
1: Sí, sí.
0: Clar, i que hem de pensar al final que són amb els gossos passa el mateix, però passa amb tot, hem fotut mà a tot arreu, eh? Llavors el tema és que així de manera natural i salvatge, per exemple, les fruites que coneixem avui en dia no te les trobaràs enlloc. I doncs amb les flors sovint, que també et diria és que no sé, el percentatge és molt alt, però et diria que més d'un 70% de les flors, de les plantes que et pots trobar en un viver, estan alterades de manera natural, no t'ho trobaràs allò així d'aquella manera.
1: Clar, de fet, clavells silvestres tomàquets... no en veiem, no? No sé si existeix, vull dir, jo no he vist mai clavells silvestres.
0: Sí que n'hi ha, però estan en una altra zona. És que a veure, sí que és veritat que són mediterranis, però són del Mediterrani més oriental, més tocant cap a això, la zona de Xipre, Grècia, tota aquella zona allà, és molt més de cap allà, eh? I ja et dic, en unes condicions molt concretes, eh?
1: D'acord,
0: a més, també.
1: D'acord.
0: I no serien els mateixos clavells que tenim ara. Són uns clavellets molt més petitets, que aquests sí que els hauràs vist, eh? Són, que a vegades els venen en uns testos petitets, en plan així molt decoratiu, molt mono, per posar-ho sobre la taula, o sobre una tauleta de nit, o una coseta, uns molt petits, que a vegades el pètal ve com variegat, ve amb diferents colors, i tot així. Aquests són acostumen a ser aquests més petitets, aquests són els que acostumen a ser els més naturals.
1: D'acord.
0: Tot i que estiguin tocats amb variegats, amb diferents tipus de colors, això no és natural, no? Però passa amb les roses, passa amb les bugambíles, per exemple, tenen un color, que és el color que violeta més fosc.
1: Bé, color bugambília, de fet, color bugambília, sí.
0: Vale, sí, el podem trobar, el panetone aquell, el podem trobar, el color bugambília.
1: El pantone.
0: El pantone
1: no sé, no sé si el pantone el registra com a color bugambília, però en el món de la moda, per exemple, es coneix com color bugambília, sí.
0: Ah, mira tu. Doncs mira, meravellós. Doncs el tema és que el color bugambília n'hi ha un i llavors sí, tota la resta, que la pots trobar blanca, la pots trobar taronja, la pots trobar rosada,
1: sí, sí.
0: Tot això és fake, perquè ens entenguem, eh? Tot això són barreges que ens les hem anat fent venir bé a nosaltres. I com això ja et dic, totes les flors, totes les plantes no tant, però el que és flor, el que és el que dona color, està tot alterat, Les fruites també, les verdures també, vull dir, tu si vas al medi natural, els tomàquets, si te'n trobes, te'ls trobaràs molt petitets, sí, molt rasteros, allà entremig no trobaràs, perquè entre altres coses, per tu tenir un tomàquet de qualitat, li has de fer una poda selectiva.
1: Sí.
0: Llavors, si no fas la poda selectiva, els tomàquets no surten grossos, no surten plens, no surten... Llavors, bueno, hem d'intervenir, no?, per tenir uns tomàquets de concurs.
1: D'acord. Una mica... Per tant, cal intervenció pel concurs, no obstant, clar, diguem que, per tant, els concursos ens porten aquesta part més negativa, podríem dir, de la necessitat o d'aquesta cosa intervencionista que tenim els humans, amb el món verd també, en general. Però, d'altra banda, no sé si també tenen aquesta altra lectura positiva, que probablement siguin com una bona manera per impulsar la gent a tenir plantes a casa. I això en genera benefici, no només a qui la planta la té, que se n'encarrega i que ocupa el seu temps i dedica el seu temps, doncs, això, a la cura d'una planta, tot plegat, sinó que, en el fons, és un benefici col·lectiu, perquè caram, és a dir, a tots ens agrada passejar per un carrer on els balcons estan plens de clavells o de qualsevol altra planta,
0: sí,
1: de plantes
0: de
1: i flors. Efectivament.
0: Clar, estàvem a treballar amb Ocean i hi havia un parell de balcons farcits de geranis, que
1: sí,
0: era espectacular. Ho vaig trobar meravellós. I, clar, és una mica tornant a allò de sempre, que és que la necessitat aquesta i la connexió que hauríem de tenir, no? Com totes les festivitats, al final, acaben lligades a això, no? El palmó, l'arbre de Nadal i el moré, i el vesc, ara els clavells, vull dir, les nostres vides, les nostres tradicions estan totes marcades per la natura i per les fases lunars, pels creixements i les rebrotacions de primavera i estiu, vull dir, la nostra vida sempre ha vingut marcada molt per això, no? I el fet d'integrar-les a la nostra vida no és res més que un benefici. Jo sempre ho dic, escolta, dedica un dia a la setmana, que per cert, l'altre dia t'ho volia comentar.
1: Digues.
0: Havíem comentat abans, perquè sempre intento inculcar una mica això, no? Que la gent em diu, hòstia, se'm moren fins i tot els cactus i tal.
1: Sí.
0: I, bueno, dedica un dia a la setmana, segur que sempre tens el dia aquell que deixes
1: un dia tonto, sí, sí.
0: I tens aquella hora tonta, doncs dedica allò. Vull remarcar, sobretot, que aquell dia és el dia que dediquem l'atenció a les plantes, però no ha de ser forçosament el dia que reguem. Vale?
1: Ah, d'acord.
0: Perquè això,
1: jo de no matar-les d'amor, ja ho saben,
0: Això ho estàvem parlant un dia amb no sé qui, i clar, jo sempre dic això i després penso, ostres, espera, que no es pensi que li estic dient que regui cada setmana. Hi haurà plantes en test, com el, per exemple, el clavell, que l'hauràs de regar pràcticament cada dia o cada dos dies,
1: sí,
0: si el tens a ple sol, pràcticament cada dia, però hi haurà plantes d'interior que les hauràs de regar un cop al mes. Això no vol dir que un cop a la setmana no et passis per allà i la miris per aquí, per el rebillo de l'ojo, i diguis, a veure què tal, todo bien, no hi ha bitxets, no hi ha tal, todo bien. I llavors decideixes allargar una setmana més el possible rec, no? Llavors és important això, dir, vinga, va, em dedicaré el dia aquell tonto que tinc aquella tarda, que tinc aquella horeta, això. Però sobretot vull remarcar que no té per què ser, encara que ens marquem un dia a la setmana, no vol dir que haguem de regar aquell dia a la setmana.
1: Exacte, vale? És a dir, atendre la planta no equival necessàriament a regar la planta.
0: Ah, exactament, no? Que a vegades passa que això m'ho comentava un noi que resulta que tenia una planta i feia una mica mala pinta perquè l'havien trasplantat i l'havien canviat de lloc, i els canvis de lloc amb unes plantes grans no els hi acaba d'agradar, i cada cop, això era una botiga, i cada cop que entrava algú li deia, ostres, tens la planta una mica així, vols dir que no li falta aigua? I l'altre pensava, ostres, igual sí, bum, li fotia aigua. Entrava un altre, hosti, com tens la planta? Fem una mica amb la cara, no vols dir que li falta aigua? I bum, i li fotia aigua. I vaig anar jo i li vaig dir, escolta, aquesta planta fa una mica amb la cara, no vols dir que li falta aigua? Per què? Perquè resulta que havia, quan havia fet el trasplantament, havia posat més terra per sobre,
1: sí,
0: i tota la terra a sobre estava seca.
1: D'acord.
0: I la planta feia mala cara. Els símptomes, és important dir-ho això, els símptomes de falta o d'excés de rec sovint són iguals o molt semblants.
1: D'acord.
0: Per això és important fer aquesta visita setmanal a les teves plantetes. Perquè arribarà un punt que sabràs si t'has passat o no.
1: Clar, és a dir...
0: Arribarà un punt que coneixeràs... Sí, clar, escolta, si no l'he estat regant, ui, està així amb les fulles mirant cap a baix i no està regant, doncs és evident que falta
1: aigua. Que
0: necessita
1: aigua.
0: No? Clar, llavors a vegades... Per això és important, perquè al final, per molt que jo... Imagina't que jo digués, no, aquesta planta necessita això, necessita allò, regar tantes... escolta, la planta depèn d'on la tinguis tu a casa teva, en el raconet, en el lloc, al costat de la finestra o no, li entra llum directa, no, li entra sol, i clar, la terra que li hagis posat, el tipus de test, o sigui, hi ha tantes variacions possibles que jo no puc dir-te que aquesta planta s'ha de tractar així, sinó que és més aviat. Et puc donar unes pautes, però tu cada setmaneta li has de fer la visiteta.
1: No hi ha un llibre, no hi ha un llibre ni una guia exacta que et digui, mira, l'has de regar 3 dies, a aquesta hora, i no sé què, no existeix això,
0: clar,
1: no?
0: Tu tens la monstera i resulta que la monstera és de tal, necessita tal tipus de terra, tal tipus de llum, tal tipus d'aigua, ja, però no pots reproduir la selva de l'Amazones al menjador de casa teva, no? Llavors hauràs de fer el que més s'hi assembli, i en funció d'això, doncs anar veient. I al final és prova, però sí que és veritat que pot ser que matis algunes plantes, però passar les primeres vegades, després ja no. A vegades hi ha plantes, mira, quan és falta de rec, et dona marge d'error.
1: D'acord. Vale?
0: Molt, sovint tira fulles, o les veus caminant cap a baix i tal, i tira fulles i tal i qual, però si després la deixes una nit allò a dins d'un cubell amb aigua, allò que la deixes tal, el dia següent allò és bup, tornen a estar totes les fulles cap amunt, i fins i tot pot ser que torni a rebrotar i tal. Si et passes d'aigua, és molt difícil recuperar això. I si ha entrat la podrició, ja l'ha entrat al fons, no. Llavors, bueno, a vegades sempre més val pecar una mica de
1: manca d'aigua que d'excés. D'acord.
0: Ah, exacte. Però és això, és la visiteta setmanal i nada d'allò.
1: Que la visita setmanal, Edu, clar, entenc que al final això passa per, és a dir, mirar de conèixer una mica les nostres plantes, eh? Clar, és a dir, si el que pretenem és posar una planta un dia en una casa, passar absolutament d'ella i que la planta visqui, clar, això és molt difícil.
0: Sí, però hi ha dues maneres de tenir plantes. Una és comprar-les perquè realment t'interessen i dius, va, anem a provar-ho i tal, i l'altra és que va ser el teu aniversari o vas tenir fills o alguna cosa d'aquestes i et van regalar una planta, que és molt guai, jo ho reivindico molt, que s'han de regalar plantes i s'han de regalar, però alhora quan es regalen, doncs també està bé que, com ja havíem recomanat altres vegades, vas allà al viver o la botiga i tal, i preguntes, escolta, aquesta planta què?
1: Què has de fer?
0: Molta llum, poca llum? Clar, i llavors quan arribis al lloc, regales la planta, clar, alguns et diuen, hosti, m'has... no és un regal, això, m'has donat feina, tio. No?
1: És una trampa.
0: Això és una trampa, acabo de tenir el criu i ara resulta que només em porta això i entre el gos, el nen i la planta ja no... no? Però no, en realitat, que jo reivindico, regalar plantes està molt bé i si ve acompanyat de quatre instruccions o de quatre notetes apuntades en un paperet, o sigui, sovint últimament moltes plantes de viver venen amb una etiqueteta, venen amb un palet de fusta, amb una etiqueteta de plàstic, i allà diuen quatre coses, diu quan es trasplanta, la quantitat d'aigua, el lloc, si és molt sol o poc sol, i quan floreix o quan l'has de trasplantar, que bàsicament ja és pràcticament tota la informació que hauries de tenir.
1: Sí,
0: després, si resulta que has de trasplantar-la o la vols plantar al terra o algú, doncs ja és una altra cosa, no?
1: I que després però també hem de tenir en compte que les plantes no es moren d'un dia per l'altre, és a dir, normalment, no, Edu? És a dir, és un procés. Vull dir, clar, l'has d'abandonar realment molt.
0: L'has d'abandonar molt.
1: No és un dia et lleves i la planta mor i ja no la pots ressuscitar de cap manera. Home, la planta et donarà algun símptoma de que li passa alguna cosa, no?
0: Exacte, per això dic que jo, a vegades tenint-les en lloc per on hi passes cada dia, doncs et dona, ja vas agafant informació, perquè si vas passant per allà cada dia i de cop vas veient que el full és cada cop mirant més a baix, i saps que fa dues setmanes que no has regat, doncs, oi, està bastant clar, no? Són quatre coses, però bàsicament el que cal és... és una mica de ganes i una mica de voler posar-se.
1: Jo practico bastant la manca, és a dir, els hi faig passar set.
0: Sí, està bé. És que
1: recomano. Però ha estat la manera de no matar-les, és a dir...
0: Ah, veus. És que, de fet, t'ho recomanen si agafes llibres, no? Si agafes molts llibres d'aquests de plantes i tal, et recomanen que el de la terra s'assequi entre rec i rec.
1: Ah, d'acord.
0: T'ho recomanen bastant. Sí, t'ho recomanen bastant.
1: Potser jo em passo, també ho dic, Hi ha vegades que pobra planta em demana que diu tira'm aigua aquí, que no sobrevisc. Però és veritat que després de tant de temps parlant amb tu i d'aprendre això, que les matem normalment d'aigua, doncs he après a que passin set. I vaja, no sé, no sóc una gran experta, ni les meves plantes estan totes increïbles. De fet, funcionen molt amb l'amenaça. El meu home diu que hi ha una planta que diu que a més és una planta que vam com heretar d'un pis Si és una planta que va amarata d'un pis, que estava mig morta, ara explicaré aquí la batallita. I, no sé, la vam cuidar una mica i aquella planta va, doncs, va respondre. I quan ens vam traslladar al pis, jo vaig dir que aquella planta s'anava amb nosaltres, perquè nosaltres havíem trobat una planta morta, és una planta gran, eh? I, que, i l'havíem ressuscitat nosaltres i vaig dir, doncs ja és nostra, no la penso deixar en aquest pis. I me la vaig endur. I aquesta planta ha viscut 2-3 anys i viu, sobreviu, és una planta molt gran, eh? Però de vegades, quan no l'he col·locat al lloc, clar, com que tinc un 3 anys, no l'he col·locat a un lloc que li agradava gaire, doncs la planta s'ha quedat en no res. I quan, quan es posa en aquesta situació, jo sempre faig algun comentari, sempre em surt el comentari de la tiraré mar aquesta planta perquè ja l'he morta definitivament. I aleshores el Marc diu que quan faig aquesta amenaça, la planta... Sí. I no sé, clar, entenc que no, o sigui, el que deu passar és que de sobte paro tensió, és a dir, entenc que va per aquí la cosa, clar, de sobte hi paro tensió, però l'efecte és l'amenaço i la planta revifa.
0: Sí, sí, jo vaig amenaçar un albercoquer que si no em treia albercocs el tallava i me'n va treure 3.
1: Veus?
0: Clar, 3 no n'hi ha prou, però clar, em va treure 3, ja no el vaig poder tallar. Vull dir... És una mica això. Aprofitant ara que parlaves de les teves batalletes i del teu home, aprofito per felicitar-te.
1: Gràcies.
0: En el teu nou estat de vida, que la Carola s'ha casat.
1: Escolta'm, em van regalar una olivera, eh? Pel casament, t'ho vaig enviar, te'n recordes? És a dir, un dels regals que em van fer ha estat una olivera gegant, que ara tenim un dilema a casa on te col·loquem. També s'ha fet una mica regal trampa, que dèiem, eh? Caram.
0: Clar, l'has de poder col·locar en algun lloc.
1: Ens han regalat una olivera i haig de dir que em fa molta il·lusió, perquè a més és veritat que l'olivera té com després un sentit, no?, que va una mica més enllà, no?, de la planta en si, no?, diuen.
0: I pensa que antigament tenir una olivera i un porc era sobreviure, eh? I era... No està mal, eh? Bueno, al final tot és... Bueno, un porc o uns pollastres, però sí, un porc volia dir que almenys aquell any el passaves, després ja veuríem.
1: No, porc no tinc, porc animal no tinc, però tinc olivera, ara tinc olivera i ara tinc el repte de que l'olivera visqui, que és un repte. Ja ho sé que compto amb tu, però en qualsevol cas, agraïda, perquè és veritat que a mi m'agrada molt regalar plantes i regalar flors, també. Hi ha gent que el de regalar flors no els agrada perquè diuen que és un regal caduc. Però a mi tant me fa, la veritat. És a dir,
0: un regal caduc.
1: Perquè clar, tu regales un ram de flors i el ram de flors dura el que dura, no? Però, ostres, jo trobo que és bonic.
0: Bueno, però, clar. Exacte, però, escolta...
1: També un formatge s'acaba.
0: Acabarem posant-li botox a les flors, vull dir, també. A veure si t'hi deixem de fer tant el burro i comencem a entendre que la vida és una altra cosa.
1: Clar.
0: Sí, caduc, sí, però és meravellós.
1: No, i és bellesa, no? I la bellesa, jo crec que la bellesa...
0: És efímera.
1: Sí, la bellesa, efectivament, és efímera, però de la mateixa manera jo sempre dic, home, també regalem vi i el vi també se'l veuen, no? És a dir, el regales perquè se'l veguin. Per tant, també l'ampolla desapareix. Per tant, sí, el que passa que és veritat, a mi, jo sóc molt defensora de l'estètica i de la bellesa, a mi m'agrada regalar bellesa i m'agrada molt regalar flors, i a mi m'encanta que em regalin flors, no hi ha res que m'agradi més que em regalin flors. Trobo que és un regal molt fàcil, senzill i que sempre queda bé. Per tant, molt fans, molt fans d'això, de regalar plantes i flors i tot tipus de vegetació, diguéssim, eh?
0: Sí, molt bé. Així és que, a més, doncs mira, jo, anant en aquesta mateixa línia, Carola, jo animo, hi ha una manera de tenir flors a casa que està molt bé,
1: sí,
0: i s'aporta molt poca feina, que són els bulbs.
1: Sí.
0: Els bulbs, tu compres els bulbs aquells, els plantes, i d'alguna manera a mitja vegada te n'oblides, i llavors després, quan és l'època, perquè depèn que cada bulb floreix en una època diferent de l'any,
1: sí,
0: doncs d'allà de cop, pop, allò floreix i treu una flor i que no t'esperaves i que és i que com que té totes les reserves allà en el bulb, doncs no t'has hagut d'ocupar gaire, realment. Llavors no només animo a la gent que planti plantes a casa seva, sinó que tenir flors, com per exemple poden ser els bulbs, és molt, molt agraït. Les dàlies, per exemple, floreixen un any rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. Les gerberes també, que és aquella flor així, que és com una margarita tan gran,
1: sí,
0: saps? No sé si saps quina és. Molt,
1: sí.
0: És molt icònica, aquesta. És molt... Doncs hi ha un munt de flors. Jo tinc a casa, tinc narcisos que em floreixen tot l'hivern, que és espectacular. Vull dir, els amarilis, els, n'hi ha aquí el, aquí el, com es diuen ara, els, aquí al Garraf tenim molts, és que em sembla que són de fora, però bueno, porten molts anys aquí, que són els iris germànico, que són les fulletes que surten del terra, i de cop et trobo com un esparreguet amb una floració o violeta o blanca.
1: Sí.
0: Que està molt bé, pel Garraf n'hi ha bastants.
1: Mm.
0: Llavors, bueno, no només tenir plantes de fulla verda a casa, sinó animo també a tenir flor.
1: Flor.
0: La flor,
1: home,
0: és... El color és màxim, la fragància que té, vull dir, és fantàstic.
1: És estupendo, és estupendo. Tingueu plantes a casa, tingueu flors a casa, cuideu-les tan fa si l'experiència no ha estat sempre bona, s'ha de tornar a intentar i al final s'acaba... A part, és això el que diem sempre, és un exercici de mindfulness i de desconnexió d'aquest món digital,
0: sí, sí,
1: meravellós.
0: Sí.
1: És a dir, només aporta beneficis això, només aporta,
0: sí,
1: beneficis.
0: Només aporta beneficis. Mira què faig jo a vegades amb les hortalisses de casa, les collim per menjar,
1: sí,
0: però n'hi ha algunes que les deixem florir. Les deixem perquè vinguin els polinizadors,
1: sí,
0: perquè vinguin bitxitos i tal,
1: sí,
0: i qual, però és que els bròcolis, els enciams, la col kale, les coliflors, tot això, la col lombarda, foten unes floracions guapíssimes.
1: Ah, mira.
0: Són uns poms de flor molt grans, molt xulos, i que, per exemple, tenir un hortalís a casa, que, per exemple, mira, vas al mercat dels dissabtes de Vilafranca,
1: sí,
0: hi ha unes parades on venen planta d'horta,
1: sí,
0: i val, cada planta d'horta val cèntims, estem parlant de 10, 20, 30 cèntims, vale?
1: Cola, la flor del carbassó es menja, és boníssima, eh?
0: La flor del carbassó es menja, sí, però el carbassó ja necessites un test més gros,
1: d'acord.
0: Per l'hora de plantar el test, ara és un bon moment, si no ho tenim a ple sol tampoc, perquè ja està pujant la temperatura,
1: sí,
0: és un bon moment, doncs, per exemple, en un lloc d'aquests que per 30 cèntims tens, o 20 cèntims, doncs tens una planta de tomàquet, una,
1: sí,
0: enciam, una...
1: Sí.
0: Doncs plantar-ho en un test, i que no cal que t'ho mengis tampoc. Si vols t'ho menges, i si, perquè a vegades els enciams se t'obliden,
1: sí,
0: n'has plantat molt, se't queden allà i de cop, pup, ja te'l trobes espigat. Escolta, un enciam, una col, una coliflor florits són fantàstics, són meravellosos.
1: Veus?
0: I t'has gastat cèntims. Estem parlant de 20-30 cèntims per cada planta. Vull dir, és una bona opció a nivell de, doncs, per exemple, anar amb les criatures, a comprar la planta d'horta, plantar en uns testos allà a casa i tal, i al final, si no et surt bé, t'has gastat cèntims.
1: Què més volen?
0: És
1: si és que els oferim, són propostes de tot tipus i per tota la família. Edu, ets un xollo.
0: No, home. Què fa? Ui, a mi si em dones corda, vamos.
1: Per això et tenim aquí, ens encantes, Edu, un plaer, com sempre, gràcies. Escolta'm, ens veiem en 15 dies aquí,
0: digue,
1: presencialment, eh? Que vindràs, ens
0: veiem, ja m'he agafat festa.
1: Jo ja t'he agafat festa, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vindrà l'Edu Arnal, vindrà amb en Ricard Vila, de Biodiversitat Sitges, i parlarem de Montverd, òbviament, però entrarem en temes una mica més... de més difícil debat, i dedicarem una estoneta, llarga.
0: Ser
1: sí, i tant, segur que sí.
0: Molt bé.
1: Vinga, Edu, adéu, gràcies.
0: Estupendo, moltes gràcies.
1: Adéu,
0: una abraçada. Adéu.

0: Va tot bé?
1: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
0: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
1: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
2: Ara li dic.
3: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house. Des del primer vinil del The House Sound of Chicago fins avui. En Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Botrum, botrum.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Acostant-nos a un quart de 12 del matí, amb la veu de Jamelia, hem fet aquesta petita pausa musical perquè des d'ara i fins a les 12 nosaltres resseguirem el nostre particular camí cap al corpus d'aquest 2026. D'aquí uns moments parlem amb en Marc Macià. Hem de parlar amb aquesta catifa i l'altar del cap de la vila que farà l'escola Miquel Utrillo.

0: Ens agrada especialment un dels paràgrafs del programa del Corpus d'enguany. El programa, quan parla d'aquests 50 anys de l'escola Miquel Utrillo, que serà l'encarregada, com saben, de fer la catifa i l'altar del cap de la vila. Un dels paràgrafs d'aquest escrit diu el següent: la catifa d'aquest any és, doncs, molt més que una creació artística efímera. És el reflex d'un camí compartit, d'un compromís col·lectiu i d'una manera d'entendre l'educació i la cultura com a eines de cohesió social. Un bon moment, sens dubte, per poder celebrar amb aquests 50 anys, i dintre aquesta gran celebració, òbviament, ja entenem aquest repte de confeccionar la catifa del cap de la vila. En parlem, com dèiem, amb en Marc Macià. Ell és el president de l'AFAN de l'escola Miquel Utrillo. Marc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. Què tal?
0: Què tal? Com van aquests preparatius?
1: Bé, molta feina, perquè volem fer una catifa que agradi a tothom, que deixi en una bona posició a la nostra escola, i també per demostrar que les escoles podem fer catifes i molt, molt maques. I nervis, molts nervis.
0: Tot i que l'escola, Marc, ja té, no direm que la mà trencada, en això, a les catifes, però no és el primer cop. Sí, el primer cop que farà la catifa al cap de la vila, sí, però ja ha fet altres catifes. Vull dir que amb això ja hi ha una certa experiència aquí,
1: Sí, de fet, portem molts anys fent la catifa infantil. Però, clar, el cap de la vila és una obra d'enginyeria. I precisament per això el que hem volgut fer és una catifa dins la catifa. És a dir, hi haurà la globalitat de la catifa, amb totes les seves estructures, i dins hi haurà la catifa escolar a l'ús que faran el 100% l'alumnat de l'escola.
0: Anem, si em permets, al principi d'aquesta història, en el marc de la celebració d'aquests 50 anys de l'escola, Marc, suposo que hi havia aquest interès per part de l'escola de fer la catifa de Catalina, oi?
1: Sí, de fet, fa doncs com 3 anys que ja ho vam comentar a la comissió. Al principi, bé, un comentari potser una mica batllat era que les escoles no feia la catifa del cap de la vila. Aleshores vam començar a apostar per fer novetats a la catifa escolar. Vam fer una catifa aèria en la qual hi havia elements que creixien del terra cap amunt i d'altres elements florals que anaven de dalt cap a baix. Vam anar fent diferents usos amb les flors. Per exemple, l'any passat, que no hi havia verd, tothom ho recordarem, hi havia unes catifes molt, molt, molt marró, perquè la gespa no arribava, no estava en molt bona qualitat, va ser any de sequera. I a nosaltres el que vam fer va ser apostar per fer servir el que seria la tija dels clavells, tallada petiteta, per suplir aquesta manca de gespa que hi havia, i ens va quedar una catifa ben verda. A més, vam apostar també per una persona amb TEA perquè fes el disseny íntegre de la catifa, i el resultat, la veritat, va ser maco. Jo crec que la comissió també va anar veient doncs, que ens implicàvem, que apostàvem per fer créixer la festa i buscar solucions diferents, i va ser quan ens van dir, bueno, doncs presenteu projecte i a veure què passa.
0: Bé, doncs aquest projecte ja és realitat, o es farà realitat d'aquí pocs dies. Clar, això no deixa de ser un repte, Marc.
1: És tot un repte. Perquè ja et deia al principi que hi ha nervis, hi ha molts nervis, però també moltíssimes ganes i moltíssima, moltíssima il·lusió, molta.
0: Clar, el cap de la vila és no és com fer una catifa d'un carrer normal i corrent. Vull dir, aquí hi ha molt a omplir, com es diu, no?
1: Doncs sí, l'habitatge és que aquí, com et deia abans, és una obra d'enginyeria fer la catifa del cap de la vila. Per les estructures que hi van, de fet, la idea que portem aquest any és transportar l'escola Miquel Utrillo cap al cap de la vila. Amb diverses novetats. La primera, l'altar no estarà al mig del cap de la vila, sinó que estarà tocant el carrer Jesús. Per tant, la catifa s'haurà de veure sencera des del carrer Parellades. Per això que et deia que volem transportar un espai de l'escola cap al cap de la vila, i per tant la visió correcta de la catifa i que es podrà veure la seva amplitud serà des del carrer Parellades.
0: Clar, digues, Marc. No, volia preguntar, que aquí hi ha una doble com te diria, una doble visió, no? La pròpiament de l'altar i el seu entorn. Vull dir que una cosa és l'altar i l'altra el que hi posem per vestir-ho.
1: Bueno, ho hem unificat.
0: D'acord.
1: Ho hem unificat perquè la catifa d'enguany, del cap de la vila, serà una classe. Serà una... O sigui, el que vindria a ser l'altar, el que suposa l'altar, vindria a ser una classe. I tot el seu entorn és entorn nutrillo, amb elements propis de l'escola que hem replicat a tamany real o inclús a tamany gegant algunes de les coses, per tal que, bueno, perquè quedi tot unificat. No hi haurà una diferència entre el que és l'altar i la resta de la catifa. Estarà tot unificat.
0: Doncs ja ho pots ben dir, allò que deies fa uns moments, Marc, que serà una autèntica obra d'enginyeria, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que això és el que ens està portant més mal de cap, però bé, anem aprenent, anem parlant amb gent que ha fet catifes al cap de la vila altres anys, el president del Corpus ens ha ajudat moltíssim, l'Eduard Tomàs, ell en té la mà trencada i ens ha donat forces idees que hem aplicat a la catifa. Però ja veureu com també hi ha altres idees que seran completament innovadores en aquesta festa.
0: Clar, aquí entenc, Marc, que hi ha tot un procés, no? Des de que sabeu ja que sereu els encarregats de fer la catifa i l'altar, a partir d'aquí suposo idees unes quantes, com deies, consultes també vàries amb gent que també té una certa experiència en aquest sentit. Hi ha un procés aquí de creació molt interessant, entenc.
1: Sí, la veritat és que sí, però també et diré que aquesta catifa ja fa 3 anys que la tenim dissenyada.
0: Caram.
1: En el moment en què comencem a pensar en el 50è aniversari de l'escola amb l'equip directiu, jo plantejo el fet de, bueno, de l'AFA, de fet, que és qui s'encarrega de fer la catifa amb l'alumnat, doncs sobre la taula que podríem fer la catifa del cap de la vila, que ho proposaríem i va semblar bona idea. A partir d'aquell moment ja el disseny va començar a desenvolupar-se. Sí que és cert que hi ha alguns elements que han anat apareixent a posteriori, però et diria que el 95% de la catifa fa 3 anys que està dissenyat.
0: Caram, déu-n'hi-do. Clar, sou una escola, per tant, mans no us faltaran.
1: Bueno, en la catifa infantil ja et dic jo que mans no ens en faltaran.
0: Val.
1: Ho han demostrat l'alumnat any rere any, que a les 7 del matí ja estan col·locant flor, però és que el dia anterior, el dissabte, ja han estat desfullant i tallant els elements florals que conformaran la catifa. Aquest any, per la complexitat de lo que és la catifa infantil, que per primer any no l'han dissenyat els alumnes, la catifa infantil, sinó que hem volgut donar-li un toc diferent, i aquest disseny de catifa, diguéssim, escolar, que va dins de la catifa, és un disseny de la Pilarín Vallès, de la il·lustradora catalana que tant ens estimem.
0: Caram, que bonic, no?
1: Sí, la veritat és que sí. I és un dibuix que, a més, és un dibuix que representa l'escola i que ens va dibuixar ara fa 25 anys, quan va venir a celebrar els 25 anys de l'Utrillo. Uh-huh. És a dir, recuperem un element del 25è aniversari per col·locar-lo en el 50è aniversari.
0: Per tant, aquí hi ha un eix que forma part de la història, de l'escola,
1: sí.
0: I aquests 25 anys especialment.
1: Però també et diré que hi ha aquest element que queda a mig camí, no? Entre l'any 0 i l'any 50, no? Aquests 25 anys hi ha la catifa escolar, però és que ja ho veureu, la catifa, hi haurà dos elements a banda i banda, una que representa l'any 1976 i l'altra que, el que significa l'escola, el que significava l'escola pública l'any 76, i a l'altre cantó hi haurà el que significa l'escola en l'actualitat. Per tant, tenim tot aquest camí des de l'any 76 fins al 2026, passant pel 25è aniversari de l'escola.
0: Quan s'hi posareu? És a dir, quan començareu ja a treballar? Suposo que el mateix dissabte ja manos a l'obra, com diu aquell.
1: Bueno, de fet, fa 2 mesos que estem treballant, des del moment que ens fan l'encomana de fer el cap de la vila, ja fa 2 mesos que estem treballant a l'escola, preparant tots aquests elements grans. I el que és in situ, al cap de la vila, a partir del dissabte al matí ja hi haurà gent a l'escola transportant elements, acabant de preparar elements per baixar-los cap al cap de la vila en furgonetes, i al cap de la vila, doncs, també, que a partir de les 10, 10 i mitja ja estarem allà, que, doncs, acabant de preparar les coses per iniciar la confecció de la catifa.
0: Què és el que més us preocupa, Marc, si és que us preocupa alguna cosa, clar?
1: Que no plogui, que no faci vent, sisplau. La climatologia, però bé, ja sabem que Corpus i pluja és
0: sí, a vegades, 50%. Sí, tot i que no, pel que tenim entès, no, de cara al cap de setmana no hi ha previst pluja, eh?
1: Esperem, perquè la, ja et dic, la catifa de fa dos anys, la catifa voladora que vam fer, la catifa en tres dimensions, vam estar penjant tot el que... a la part superior i pintant amb una pluja que queia, però espectacular. Però, bueno, al final va acabar sortint. Corpus, al final, acaba sortint.
0: I tant. Teniu una previsió de, més o menys, quan la tindreu finalitzada? O, escolta'm, això no us amoïna. Escolta'm, quan estigui acabades...
1: No, això ens ho marca la comissió, ho marca el protocol, i a les 12 haurà d'estar acabada. Uh-huh. El diumenge, a les 12, la catifa ha d'estar acabada. Perquè, a més, aquest any, com a novetat, la comissió ha muntat un vermut on estan convidats tots els catifaires... per acabar la festa o la confecció, per acabar la confecció allò amb germanor i poder comentar la jugada.
0: Molt bé, doncs una bona manera ja...
1: Per tant, a les 12 ja això ha d'estar ja fet.
0: Molt bé, aquest vermut que celebraran als jardins de l'Hort de Can Fals, bé, per celebrar, doncs, això.
1: Doncs... Sí. I només acaba de dir que la catifa, com a escola que som, com a família que ens considerem que som a l'escola, com a família Utrillo, que inclou equip directiu, inclou el personal PAS, inclou alumnat, famílies, etc. També serà una catifa reivindicativa per una escola pública de qualitat i també verdaderament inclusiva. Ja ho veureu.
0: Molt bé. El que sí queda clar, i pel que intuïm del que ens acaba d'explicar Marc Macià, és que serà una catifa perfectament reconeixible, és a dir, que quan la veiem hi veurem l'escola allà.
1: Oi tant, veureu l'escola per fora i per dins.
0: Molt bé, i aquesta suposo que era la idea, no?, que teniu allò al cap, és a dir, si fem alguna cosa, vull dir que sigui escola, 100%.
1: Sí, 100% escola, però aquí també vull matitzar que tot i que l'entorn, és a dir, l'entorn de la catifa serà Utrillo, els elements que hi ha a dintre en realitat són Utrillo, però també són escola pública. Ens agradarà molt que vingui tothom a veure-la i que gent, persones d'altres escoles s'hi vegin també reflectides.
0: Perfecte. Doncs alguns dels detalls d'aquesta catifa i altar del cap de la vila per al Corpus d'aquest 2026 els hem pogut comentar amb en Marc Macià, a qui agraïm aquesta estoneta. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé tot plegat.
1: Moltíssimes gràcies. Només deixem agrair a totes les famílies que han participat en la confecció de tots aquests elements que formen part de la catifa i els que vindran el dissabte i el diumenge a acabar de posar-hi mida.
0: Molt bé, Marc. Doncs enhorabona i bona feina. Que vagi molt bé tot.
1: Moltes gràcies. Una abraçada, companys.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
2: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
1: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
2: Exacte.
3: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tot Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí...

0: dos quarts de 12 del matí, podem intuir, pel que expliquen el programa i pel que ja van dir el dia de la presentació en el Prado, que tant l'Esther com el Dani, poc s'ho podien imaginar que la comissió es plantificaria, doncs, allò de pam, el pregó. Però vaja, que siguin ells mateixos els que ens ho expliquin. Avui tenim el goig de poder saludar amb l'Esther Font i el Dani Vallès. Ells són els pregoners del Corpus d'aquest 2026. Esther, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Dani, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Com van aquests nervis?
1: Molts nervis.
0: Molts nervis, sí.
1: Atabalats, anem atabalats.
0: Clar, vosaltres teniu la mà trencada en qüestions d'imatge, però en qüestions de paraula, com ho portem?
1: Malament.
0: Malament?
1: Per escrit, vale, però davant de la gent això... No, sí, no és el nostre.
2: Estem acostumats a estar darrere la càmera. A més, la càmera et protegeix. Amb la qual cosa, és a dir,
0: és
2: encara
0: cert,
2: que estiguis...
0: No? Si sents, sí, tens... una miqueta que et sents protegit.
2: Sí, sí, sents una mica protegit.
1: Quedes
2: per la
1: tapat.
2: Càmera. I aquí ja pues, no passem a estar davant de la càmera. Diferent.
0: Escolteu, una miqueta el que deia fa uns moments, no? En el moment que la comissió, que l'Albert Tomàs us planteja la possibilitat de fer el pregó. Com ho entomeu, això?
1: Bueno, no acabàvem d'entendre el que estava passant quan ens ho van dir, és que no enteníem res. I a més és això, que ens van acostar un ram de flors i això, i miràvem el ram de flors i no sabíem si volien una foto del ram, què volien.
0: És a dir, anàveu allà a que la comissió us proposés qualsevol altra cosa, però menys el pregó.
2: Exacte.
1: Sí, no. És que pensant que ens, bueno, que ens passa molt sovint a Sitges, que la gent ens demana fotografies d'alguna cosa en concret que hagin fet i això, i pensant que potser volíem fer una exposició i necessitàvem fotos, i anàvem a esperar a veure què ens demanaven de fotos i pensant, buah, a veure on tenim el disc dur, que el tenim guardat a no sé on, i quan ens van dir-ho del pregó, va ser, què dius ara, no? Va ser un no.
0: És a dir, surt un no d'entrada, no?
1: Total,
2: sí, i a
1: total.
2: Més estàvem organitzant el viatge que marxàvem al Japó i vam dir, ara no.
1: No ens va bé, no ens va bé. I a part de que no ens vagi bé, és que no, nosaltres no estem a l'alçada d'això, no.
0: És un no inicial, però suposo que després un va pensant... No. I aquest no...
1: Bueno, els hi va costar,
0: sí?
1: Que acceptessin, sí... Els va costar, bueno, jo estava suant com una boja i era hivern i jo ja suant, jo pensava, què diuen? Què diuen ara? No. Els va costar que diguéssim que sí, perquè no ho vèiem.
2: Després ja sí.
0: Sí.
1: Home, perquè és un regal.
2: Després ja sí.
0: Clar, això ho expliqueu també al programa, no? Vull dir, és un regal, no diré enverinat,
1: Però
0: és un regal, òbviament, no?
2: Sí, és un
0: poder, el poder pregonar la festa, en aquest cas el Corpus.
1: Uah, sí.
2: És un premi, eh?
1: És un premi, però per això encara fa més por. Perquè, dius, és tan gros que jo no estic a l'alçada d'això. I més quan hem cobert, oi, Dani, tants anys, que ho hem vist tanta gent i que ho han fet tan maco i tan bé, i penses, jo no puc estar a l'alçada d'això. No, i aquí és la gran por de tot.
0: Bé, no ho hem dit, però ja ho saben que l'Esther i el Dani, el Dani i l'Esther, doncs, són els creadors, els fundadors, diguem-ho així, de Visit Sitges. Allò que va començar fa quan?
2: De cara al públic, 2012.
1: Bueno, finals del 2012.
2: Sí, finals 2012, i a l'ombra... A l'ombra potser ja portàvem 2 anys preparant tal, més o menys.
1: Sí, 2 anys abans preparant, però l'any que ja vam fer d'inici al final, 2013.
2: Sí.
1: 2013, doncs imagina't, ara ja 13 anys sí. Fa que els vam fer, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I d'aquell Visit Sitges al Visit Sitges d'ara?
1: Bueno, ja no hi som nosaltres.
0: Sí, ho sé.
1: Bueno, va arribar un moment de la nostra vida que vam dir ja hem arribat
0: fins aquí, no?
1: Fins aquí.
2: Sí.
1: I bueno, vam tenir la sort d'una empresa que va dir que
2: volia que continuar amb
1: sí, que no volia que s'acabés i que volia que continués. Mm-hmm. Però nosaltres no hi som.
0: Perquè de fotografia se n'ha fet tota la vida, però en aquella època especialment, doncs, no sé si va haver un boom.
2: El boom potser era el moment Facebook, era un moment
1: sí.
2: De molta fotografia en el Facebook, perquè no existia l'Instagram, no hi havia altres xarxes, no? I la que en aquell moment potser més soroll va fer de sortida va ser el Facebook.
1: Sí que nosaltres també, a veure, diguéssim que l'arxiu fàcil per tothom de veure-ho tot ho tenim al Flickr. Uh-huh. que el Flickr és on de, sí, cronològicament pots anar veient tots els àlbums dels actes i tot més ordenat i més classificat. Però clar, la gent el que seguia era el Facebook i era una barbaritat.
2: Que també s'ha de dir que inicialment, o sigui, el Visit és un espai, diguéssim, d'informació a internet. És a dir, la cobertura fotogràfica era algo a més a més. O sigui, el Visit Sitges...
0: És a dir, neix amb aquesta intenció de...
1: De promocionar Sitges.
2: De promocionar Sitges. Sí, sí, sí. O sigui, el que passa és que Sitges fem molts esdeveniments. O
1: sigui... Sí, la fotografia era per acompanyar la informació, però al final es va desbordar molt el tema fotogràfic.
0: Clar, Anna, us volia preguntar, no vau tenir en algun moment la sensació de no diré d'ofec, però no arribem a tot?
1: Sí. Sí, sí, bueno, nosaltres hem estat tots aquests anys sense caps de setmana, sense vacances, clar, som uns autònoms, això vol dir no tens res.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I sense vida familiar, sacrificant, pues, això, els moments amb amics, amb família, sacrificant molt perquè no arribàvem a tot, no arribàvem. És que Sitges no para, eh?
0: Home, és un punt de bogeria tot plegat, no?
1: Sí.
0: Ara més tranquils, no?
1: Sí. Bueno, excepte pel pregó.
0: Excepte pel pregó, bueno.
1: Estàvem molt tranquil·lets, sí.
0: Bé, si us pregunto pel Corpus, com l'heu viscut, no? I evidentment que aquests anys de Visit Sitges, doncs, els heu viscut doncs fent fotografia.
1: Sí.
2: Sí.
1: A sac, com tot.
2: Amb una intensitat frenètica, potser.
1: Sí, sí. Perquè a més hem sigut sempre de... Bé, som molt apassionats, tant el Dani com jo, i molt apassionats de Sitges. Llavors, clar, cada acte i el Corpus, que ens agrada molt, anàvem a tot, encara que fos un acte petit, i et diré que hasta algun acte només hi érem nosaltres. Això ens ha passat també, que hem fet veure llavors que hi havia molta gent, perquè sempre ens agrada que tot semblés la bomba, no? Però realment sí, anàvem a tot, i a nivell fotogràfic és que fotografiàvem coses que pensava, però si no hi ha anat ni la família d'aquesta gent.
0: Perquè més enllà de la fotografia, l'heu viscut d'alguna altra manera, el Corpus? O quins records us venen al cap quan parlem de Corpus?
1: Bueno, no sé.
2: No, nosaltres al carrer de casa hi participàvem al principi amb els nens. Després ja arriba una edat que els nens ja no estan per aquestes coses, i després ja ens posem a treballar amb el Visit, amb la qual cosa el vivim, diguéssim, ja, anava a dir, pencant tot el dia. I a més, ja t'ho dic, un dia intens d'aquells que t'aixeques ben aviat perquè fas fotos dels dibuixos de les catifes, de com comencen a fer les catifes.
1: Bueno, ja començàvem a la nit.
2: Per això, no, sí, si tu mires bé, o sigui, és que és... Comences ja el dissabte.
1: Acabes de matinada a la nit, però és que super d'hora pel matí tornes a arrencar, llavors ho vivim així. I abans d'això, era el carrer de casa, pues, fent catifes, com tothom.
0: Mm-hmm. Sí, hi ha aquest punt de connexió, òbviament, amb la confecció de la catifa, no? Vull dir que és gairebé el que ha fet tothom.
1: Sí.
2: Sí, sí. O sigui, és una festa que està molt bé perquè hi pot participar tothom. I a més nosaltres, que vivim en un carrer, Santiago Rossinyol, que sempre acaba molt tard, i sempre hi ha molta gent de fora que ve a afegir-se al carrer. O sigui, és un carrer que no és un espai, diguéssim, com molt tancat, o que és un grup reduït, o que... No, és a dir, és molt obert.
1: Clar, i és un carrer que és gran, i dona marge que allà hi pugui ficar tothom a fer catifes. No?
0: Oh, la catifa al carrer Santiago Rossinyol, eh? Vull dir, aquí... Daria que hablar, que diu aquell. Perquè, clar...
1: Sí.
0: És una història, eh?
1: És que és gran.
0: Per això. És complicat, no? Haver d'omplir...
2: Tot el carrer.
1: Jo la veritat és que és molt xulo.
0: Com ho vivíeu, això?
2: Bueno, al principi recordo amb els sacs amunt i avall, eh? O sigui, els sacs, sí, allà al pàrquing, i agafàvem sacs i vinga, omplíem el sac, la pallofa i amunt.
1: Però bueno, ja al carrer... Jo entenc que passa a tots els carrers, però al carrer de casa... Bueno, hi ha la vinyet que veia que... Que ho té tot superben organitzat. Sí. Amb l'únic que has de fer és sortir al carrer i ja t'estan dient el que has de fer i t'ho fas. Sí, amb la qual cosa, ja entenc que en tots els carrers passa, hi ha una sèrie de gent que són els que s'encarreguen i mobilitzen tot, i tu simplement has d'anar fent. Llavors, no sembla complicat. Jo entenc que la gent que
2: la
1: està
2: prèvia,
1: davant...
2: La prèvia, sí que ho ha de ser, Esther.
1: La prèvia, el que s'encarrega de fer els dibuixos, el que...
0: La quantitat de flor que hi ha d'anar...
1: Això deu ser lo complicat. Però els que estem en plan satèl·lit pel voltant i que simplement t'afegeixes, t'ho fan molt fàcil. La veritat és que és xulo.
0: No, i parlant del carrer, no? Clar, es necessiten moltes mans.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, però sempre surten de tot arreu.
2: Sí.
0: Abans ho deies, no, Dani?
2: És un carrer que és molt obert, sí, o sigui, participa molta gent, ve gent d'altres carrers, o sigui, que no són del carrer i participen i els veus. Bueno, jo com que anava fent les fotos amunt i avall, dic, aquesta gent no són d'aquí, però no passa res.
1: Ja, però hi ha gent que està allà. A mi em sembla que hi ha gent que ve de fora que no sap que té la possibilitat de poder afegir-se, ajudar. Que es queden com parats. Jo ara li posaré un clavell, però no sé si em deixaran. Potser no ho tenen tan clar que ho poden fer.
2: També hi ha diferents hores de participació. És a dir, a primera hora potser hi ha gent més gran, després ja comença a venir la canalla, i la canalla, és a dir, comença a fer feina, després ja s'ajunta el concepte família. O sigui, hi ha diferents perfils de públic en diferents moments de fer-se la catifa.
0: Clar, suposo ja quan s'acaba la catifa, ja, uf,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. No?
2: És de les últimes.
0: Sí, per això.
1: I saps un moment molt xulo, també? Mm-hmm. És un cop ja ha passat la processó, la batalla campal allà dels crios tirant-se els clavells els uns als altres, això és xulíssim. O sigui, llavors hi ha com una festa, una eufòria.
0: I tot s'ha de dir, el carrer Santiago Rossinyol és un dels llocs macos per veure la processó.
1: Sí.
0: Sobretot si et poses a la part de dalt, del capdamunt, quan veus...
1: Que no els veus venir,
0: quan
1: sí.
0: Quan els veus venir ja els gegants... És una imatge d'aquelles...
1: És molt maco. Sí. No, i l'amplada que té, que et dona jo que pugui veure... tot. No, és xulo. La veritat és
0: aquella
1: que sí.
0: Sensació de que hi ha mig Sitges allà, al carrer Santiago.
1: No, l'altra meitat és del Racó de la Calma.
0: També. Sí, que són dos punts una miqueta allò emblemàtics, no? És a dir,
1: sí.
0: Digue'm dos llocs, bons llocs per veure la processó. Sí, possiblement Racó de la Calma i Santiago Rossinyol. Estem
1: sí.
0: D'acord,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Sí, sí, sí. Però bueno, que la gent vagi a altres puestos també.
0: Ah, repartim-nos una miqueta, no?
1: Sí.
0: Fotogràficament és així. El carrer també és un...

0: Sí, no hi havia tanta.
1: No hi havia tanta gent. Fa uns anys, em refereixo, és potser prepandèmia. Però després de la pandèmia, o sigui, tenim fotos comparativament del mateix punt, la mateixa hora, tal, i amb una, veus la catifa, com passa el processó, la gent arrambada allà on s'aixeca el morito aquest del, sí, racó de la calma, i després, a l'any següent, que la gent està pràcticament damunt de la catifa. I jo que em poso a fer les fotos o el vídeo així aixecada des de dalt, no la veia. Llavors és maco, sí. Fotogràficament, ara ha arribat un punt que ja difícilment es pot veure així tot lo bonic que és per la quantitat de gent que hi ha. Uh-huh. Llavors potser es veu més fàcilment el Santiago Rusiñol.
2: Perquè parlant d'això de la fotografia, clar, és que avui en dia no sé si dius, és una bogeria. Tothom,
0: bueno, perquè tothom, sí, té un mòbil i té una càmera,
2: és tan fàcil avui fer una foto, no?
0: Sí.
2: I a vegades perdeu una miqueta l'exclusivitat del moment, no? De dir, ostres, de veure-ho a través dels meus propis ulls, uh-huh, però va, a tothom ens agrada tenir, doncs, la foto, el record, el moment, no?
1: Sí, però a vegades t'oblides de viure el moment, perquè ho estàs mirant des de la pantalleta i no ho estàs gaudint el que podries gaudir si la deixes un moment i te dediques a veure tot el que està succeint allà. Uh-huh. I bueno, ara que ho estem, sí, veient, sí, sense ja, la càmera,
0: sense
1: les
0: la
1: coses,
0: càmera,
1: les disfrutes molt més.
2: Tot i que gràcies, evidentment, als que filmeu, perquè després, uh-huh, això, doncs, ho podem veure a través de diferents xarxes socials, no? Digue-li Instagram, digue-li YouTube, uh-huh, digue-li Facebook. Vull dir que, uh-huh, clar, vull dir que aquí hi ha un,
1: sí, sí,
2: un servei, diguem-ho així, no? També.
1: Sí, sí, sí. El que passa que, clar, dius, pots fer una foto, però la gent fa barbaritats. I llavors, clar, arriba un punt que inclús...
2: Arriba un punt, Esther, que li fem foto a tot el que es mou.
1: Sí, totalment.
2: I no cal.
1: O vols fer una foto i el que tens és una pantalla de tropecientos mil mòbils allà posats i dius, és que a veure si trobo un raconet perquè pugui veure alguna cosa. I la gent ho està veient a través d'una pantalleta petiteta quan dius, uah, si te la treus al davant, ho veuràs tan immens i que t'envolta i tan xulo. Mm-hmm. Però jo ho entenc, jo tinc vici a fer fotos, sí, amb el mòbil.
2: Continueu fent molta fotografia o...?
1: Home, als nivells que estàvem no, eh?
2: No, evidentment que no.
0: No, però
2: que
0: sí,
2: no,
0: viatgem fent bastanta fotografia, sí.
1: Sí, ara l'últim viatge ha sigut molt loco. Molt loco, les milers de fotos que hem arribat a fer. I després costa triar-les.
2: Clar.
1: Però sí, potser perquè t'agrada, quan veus... Jo crec que el que ens agraden són les coses boniques. I quan vas a un lloc nou i dius, oh, que maco, pues, comences aquí, i amb el bici que teníem del Visit Sitges, de dir, ara ho faig des d'aquest punt, des de l'altre, i una mica més amunt i més avall, esperi, ara apartarem aquesta persona d'aquí. Escolti, hosti, apartis una mica més cap allà. Això ja és algú que arrastrem, que encara ho fem. Però ens hem de moderar, eh?
2: Si busquéssiu quelcom en especial de tots aquests anys, anar a l'arxiu de Visit, costaria?
0: No, aviam, està bastant endreçat.
2: Està bastant endreçat.
0: Està bastant endreçat, és a dir, està per anys i esdeveniments. És a dir, tu ens dius, escolta, necessito una foto del Corpus de l'any 2018 aquí. És a dir, és fàcil trobar-la.
1: Sí.
0: El que passa és que, clar, són...
1: És fàcil trobar-la, ja dic, al Flickr.
2: Al Flickr.
1: Al Facebook no busques, Facebook, és molt difícil, no, buscar coses. No, però al Flickr, que hi havia molta, uh-huh, més fotografia que el Facebook, al final hi anava una mostra petita, però l'horrorós estava tot al Flickr. I jo crec que entrant paraules clau, tipus,
2: sí,
1: jo que sé, Corpus,
2: sí, sí,
1: doncs,
2: pues, Corpus 2008, pam,
0: sí, pam,
1: doncs, ja sortirà,
0: i et sortirà. I a més, com que els esdeveniments fèiem àlbums pels diferents esdeveniments, és a dir, les catifes tenien els seus àlbums, l'exposició dels clavells el seu, els bonsais els seus, és a dir, cada cosa tenia la seva pròpia, no sé, carpeta, no? O,
1: sí,
0: o àlbum.
1: Digue-li. Sí, intentàvem... Bueno, això, l'Eduard Tomàs, sí, el Presi, uh-huh, això és una cosa que ens va dir ell, perquè inicialment era Corpus, totes les fotos del Corpus. I ell, que és molt fan del Flickr del Bici, em va dir, diu, estaria bé que ho féssiu pels diferents actes del Corpus. Diu, seria més fàcil localitzar...
2: Ja, sí, sí, sí. I... Que sigui el pregó, que sigui la inauguració de l'exposició.
1: Correcte.
2: Que sigui...
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, i llavors està així. Sí.
2: Bé, arribats a aquest punt, demà a les 10 teniu feina?
1: Sí.
2: Part de la feina, evidentment, que serà explicar el que heu d'explicar.
0: Sí.
2: Que no explicareu aquí, òbviament.
0: No.
1: No.
2: Perquè qui els vulgui escoltar i veure, sobretot també, doncs, demà el Racó de la Calma a partir de les 10, aquest pregó del clavell. Uh-huh. Clar, aquí, ara li preguntava al Marc Macià sobre la catifa del Cap de la Vila, que evidentment hi ha un procés de creació, no? Aquí també, aquí hi ha el vostre procés de creació.

0: dalt.
1: Sí.
0: Com heu volgut que fos o que sigui aquest pregó? Us ha costat?
1: Jo crec que sí.
2: Ens ha costat, però tampoc tant, perquè és molt nosaltres. Això jo, Miquel, ja ho vam avançar l'altre
0: dia. Sí, el dia de la presentació ja,
2: sí, ja ho vam avançar.
0: Comentar alguna cosa.
2: És a dir, és molt nosaltres, amb la qual cosa...
1: Sí, clar, te surt del cor
2: ens surt.
1: Tal com som i allà que va... Passa que sí, perquè jo diria que inicialment et costa molt exposar-te davant de la gent, perquè al final amb el pregó t'exposes una mica, o si algú vol saber qui hi ha darrere tot això, al final t'exposes, i això sempre costa. Uh-huh. Costa una mica, no tinc que t'espullar davant de la gent, però...
0: Què us amoïna més, el què diré o el com ho diré?
1: Buah, jo aquest puny ja et diria que... A mi m'amoïna tot. No sé tu, Dani, però a mi m'amoïna tot.
2: Sí, bueno, aviam, ara m'ha arribat un punt que el tenim tancat, és a dir, estem a 24 hores, amb la qual ja, és a dir, està tot tancat, preparat i jo et diria està assajat. El que passa és que t'has de posar davant de la gent d'explicar-ho i dir-ho. I aquí, clar, nosaltres no estem acostumats, no és una cosa que fem a diari i parlar en públic, no?
1: Jo...
0: És a dir, teniu un auditori que està pendent de vosaltres, òbviament.
2: Sí, correcte.
1: No ens posis més nerviosos, no.
0: Va, avui és un bon assaig, no?
1: Sí.
0: Una mena d'assaig, avui.
1: Bueno,
0: tot sí. I que l'heu assajat, el
1: sí.
0: Pregó?
1: Sí, sí. Sí, sí, però que dic, com que sí. No tenim sí, cap no. Costum de fer això, perquè no ho hem fet mai, de posar-se davant la gent, hem d'assajar, perquè penses, buah, jo tremolo. Bueno, ara la gent que no ho miri, això, però jo tremolo. Però, bueno, a mi una de les coses que m'amoïnava, o sigui, és molt nosaltres. I nosaltres, com t'ho diria, ens agrada molt disfrutar de tot el que fem. O sigui, hem treballat com unos locos i això, sí, però disfrutant amb la gent i amb tot el que hem fet. Llavors, el pregó volem que sigui així, que la gent disfruti amb nosaltres, que s'ho passi bé. La nostra idea és que no sigui allò, anem i els hi paguem la xapa a la gent i...
0: Sí, sí, el clàssic tostón.
1: Sí, eh? No sí. Volem que sigui això, volem que sigui el que hem estat fent fins ara, que és divertir-nos amb la gent, passar-nos-ho bé, passar una bona estoneta. Llavors, si poden saber una miqueta més, pues sabran una mica més, però...
0: Sereu molt vosaltres, com expliqueu. Sí. A partir d'aquí, evidentment que entenc que hi ha un procés de creació pròpia, però sí. Heu anat a cercar elements... externs.
3: Si vols dir si vindrà un Ramon Mirabet.
1: No vindrà el Ramon Mirabet, ja va venir l'any passat.
2: No, això no.
1: Però hi ha elements externs.
2: Hi ha algun element extern.
0: Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que darrerament els pregons es vesteixen molt. Porten molta vestimenta.
1: Molts elements externs, vols dir?
2: Hi ha element i hi ha contingut.
0: I tinc aquella sensació de que conforme passen els anys, els pregoners, pregoneres, sí. En el vostre cas, com a parella, ostres, això és un repte també.
1: Sí.
0: Si és que prenem com a model pregons anteriors, no sé si ho heu fet o no, o preferíeu...
2: Nosaltres, jo la meva part,
0: Sí.
2: Nosaltres, de zero, no mirar...
0: Sí, que... no mirar el que s'ha fet.
2: No.
1: No, perquè, clar, al final... El pregó hem de ser nosaltres, no?
0: Òbviament, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: No
0: sí.
1: Puc fer un sucedàneo del que hagi fet algú
0: no,
1: altre.
0: No pretenc ni ser ni la Roser, per exemple, que va ser l'any passat, ni la Montse Cortiada de fa dos.
1: Clar, perquè les nostres vivències són absolutament diferents.
2: Són diferents.
1: Sí. I llavors no podem basar-nos en cap pregó perquè no seríem nosaltres. Uh-huh. Amb la qual és, ala, nosaltres tal com som, hi ha alguns elements externs, poden ser externs, però som nosaltres també, saps allò?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però no ve cap cantant, o sigui, la gent si s'espera algun cantant, doncs no.
0: No, i si vingués, escolta, benvingut seria, no?
1: Sí, també benvingut, sí, sí, però sí. Que no s'esperin un concert d'algú, no, un concert no serà.
2: És que a més jo crec que el pregó té que ser molt personal, o sigui, té que ser molt personal.
0: Clar, evidentment.
2: I aleshores, fixar-te en lo dels altres, no.
0: És a dir, no us podeu trair a vosaltres mateixos.
1: No.
2: No.
1: No, clar, si hem d'explicar una història no explicarem la història.
0: Perquè possiblement la gent que us coneix, si us veiés en un altre registre pensaria no? Ostres, l'Ester i el Dani no són així o no?
1: Sí, a veure, quan l'hem assajat i aquí he estat al davant veient l'assaig, ens ha dit, dius que sou vosaltres, sou tal com sou.
0: Sí, sí.
1: Amb la qual
0: cosa... Bueno, aquí està la gràcia, entenc, no?
1: Sí,
0: jo entenc... Mantenir la vostra essència.
1: Sí, jo crec que ningú podrà dir ells no són així, perquè es troben. El que passa que sí que descobriran coses que la gent no sap perquè està, ha estat al darrere i no s'ha sabut això, que demà se sabran moltes coses, però el que veuran és l'Anna i l'Ester explicant-ho tal com som.
0: Com ha anat el procés de creació? Us pregunto perquè, clar, aquí cadascú de vosaltres ha fet la vostra part, ha estat un treball molt conjunt.
2: Arrenca l'Ester primer i després jo m'incorporo.
1: Sí, jo faig l'estructura general de... de lo que hi ha d'haver,
0: sí.
1: I el Dani posa el, vale, però jo la meva part sóc així, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui.
2: És que, clar, tu has de pensar que en principi el visit qui empeny, encara que no sigui tan visible, és l'Ester. O sigui, qui està darrere organitzant, fent el Excel, o sigui, creant contingut, pujant la web, etc, etc, és ella. El que sortia al carrer, potser la gent era més visible, potser al principi era jo, però qui empeny el visit és ella, és l'Ester.
0: Bé, i a partir d'aquí, demà ho veurem.
1: Demà veurem,
0: sí. Ha costat arribar fins aquí?
1: A veure, jo et diré que el pregó l'hem retocat com 12 vegades.
0: Eh?
1: O sigui, ja hem arribat a la versió 12. Perquè al principi potser...
0: És a dir, faig, però uf, això no m'agrada, fora. Va, va,
1: sí,
0: va. Sí. Poso, trec.
1: Ostres, vaya rotllazo els he posat aquí. Fora, va, anem, que ha de ser curtet això, ha de ser un pim-pam i tot divertit i ja està. Després, jolín, és que al final no he explicat res de nosaltres, la gent continua sense saber qui som. Tornem-ho a fer i anem, i n'ha sigut anar pim, anar pulint i anar fent un prou que no sigui llarg, sinó que sigui ajustadet en temps.
0: Clar, entenc que la mesura del temps també és important, no?
1: Sí.
0: Vull dir, ostres, no ens passem.
1: Correcte.
0: Tampoc sí. Ens quedem curts, trobar la mida justa, com tot, és complicat, però vaja.
2: Sí, tinguem en compte que avui la gent, el tema de mantenir una atenció en una cosa durant cert temps...
0: Costa
2: molt, costa
1: sí.
2: molt.
1: Sí.
2: I aleshores, pues, per mantenir-lo viu, alegre, no sé.
1: Sí, hem intentat que sigui ajustadet amb el temps, explicar cosetes nostres... i passar una bona estona. Llavors, clar, hem hagut d'anar pulint quan dèiem, no, això no, això no, això, fora, això. Ah, això segur que no fora. I anar fent.
0: Què n'espereu? Si és que espereu alguna cosa.
2: Del pregó?
0: Sí.
2: A mi m'agradaria que... És a dir, és una festa que hem viscut molt propera a la gent. Vale? Pues ja ho vaig dir l'altre dia, que la gent se'l faci una mica seu i que s'ho passi bé. O sigui, nosaltres, jo tinc clar que ens ho passarem bé. O sigui, suposo que al principi tindrem els nervis, no?, de presentar-nos davant de la gent i de fer un públic, però després ho passarem bé.
0: No, és un apunt interessant això que comentes, Dani, perquè si vosaltres s'ho passeu bé, és més fàcil que la gent s'ho passi bé, no?
2: Sí.
1: Sí. Sí.
2: Tot i que tenim present que el primer moment ens costarà, eh? O sigui...
1: Jolín, ja et dic, a mi em costa, estàs aquí, som tres.
0: Ara fa uns moments jo li preguntava al Marc Macià, és un repte fer això de la catifa al cap de la vila? Us pregunto a vosaltres, és un repte?
1: Ui, tant.
0: Hi ha com a part de repte, dius, tis?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Allò, serem capaços?
2: Bueno.
1: Bueno, clar, per això vam dir que no, perquè inicialment pensàvem no.
0: Em trec el mort a sobre i que ho faci un altre, no?
1: Sí, no, perquè clar, el serem capaços és el la por aquesta.
0: És el principal temor aquest, no, Ester? El no sé, el com surto, el com explico,
1: sí,
0: el que hagi d'explicar.
1: I sobretot perquè la nostra idea sempre és...
0: No som gent d'escenari, evidentment, ni d'auditori, ni...
1: No, i a més, ja dic, jo normalment treballava descalça a casa, des del menjador o això, amb la qual cosa exposar-te davant de la gent, això costa molt. Però el repte per nosaltres és, vale, et poses davant de tot i anem a fer que s'ho passin bé també, com quan estàvem darrere de les càmeres, saps? Perquè moltes coses estan allà fent-li una foto i els dius qualsevol bajanada perquè riguin, que surtin bé, que surtin monos, i llavors anem a fer el mateix però sense càmeres i parlant.
0: O sigui... heu fet fotos a molta gent, a moltíssima gent, i bé, ara us veureu vosaltres fotografiats, no?
1: Sí.
0: En certa manera.
1: Sí. Sí.
0: El món al revés.
1: Sí, i llavors te'n dones compte de lo que costa.
0: Sí.
1: Perquè sembla que és fàcil la gent que passa i diu, ah, pues el que faig una foto no sé què. Hi ha gent que sí, que té soltura i està de fiesta i vinga. Mm. Però hi ha molta gent que li costa això. Nosaltres som dels que ens costa, eh? Llavors, clar, ja ens va passar el dia de la presentació que arriba un punt que, vale, somrius davant de la càmera, però hi ha un punt que et tremola el llavi ja, que no, ja no sé ni com posar-me. O sigui que sí.
0: Bé, doncs, un repte demà per l'Ester, per el Dani, doncs, de poder pregonar aquest corpus a través del pregó del clavell. I ara ja no es retoca, no, el pregó?
1: No, ara ja.
0: Ara ja està, eh?
1: Bueno, com a molt ens podem perdre mentre l'expliquem i quedarà modificat, però... No.
0: Podem dir més o menys l'estona que durarà?
1: Tres jo quarts. Crec que...
0: Quina idea teniu?
1: Jo crec que així en tot plegat...
0: A grosso modo.
1: 40 minuts.
0: Val.
1: Tot.
2: Sí, per ahí.
1: A la nostra part, eh? Jo, si després l'Eduard s'enrotlla molt,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: ho sé.
0: Això ja va... És un altre pack, aquest. És un altre pack. Bé, doncs, hem intentat no fer massa spoiler del que l'Ester i el Dani demà ens hauran d'explicar. El pregó del clavell, com saben, a partir de les 10 de la nit al racó de la calma. Ester, Dani, gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies per venir.
0: Enhorabona.
2: Gràcies.
0: I sobretot, el que s'acostuma a dir en aquests casos, no? A gaudir-ho.
1: Ho intentarem.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Doncs amb els pregoners del Corpus posem ja en el punt final aquest matí amb nosaltres d'avui. No sabem si ha d'acabar plovent, les previsions diuen que sí, però vaja, si ha de ploure, que plogui avui i que el cap de setmana ens deixi tranquil·lets. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.
5: Trescat Info.

0: I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota del Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà. 3CAT Info.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Doncs no, els docents han dit que no. Aclaparador revés a l'últim acord dels sindicats majoritaris amb el govern per millorar les condicions de sou i aconseguir més recursos per l'escola inclusiva. L'USTEC no ha convençut el col·lectiu que en la consulta que s'ha fet des de dilluns fins ara a les 12 del migdia han votat majoritàriament que no. Concretament, un 65% l'ha rebutjat, només un 35% hi ha votat a favor. Un resultat que la CGT, que no subscrivia aquest acord, celebrava com si fos la final de la Champions. Professors de secundària, l'altre sindicat que sí que va subscriure l'acord de divendres a la nit juntament amb l'USTEC, sí que ha convençut els seus. Els docents de secundària han donat un ampli suport al pacte i, per tant, aquest sindicat ha anunciat que el firmarà. En tot cas, després del resultat de la consulta, que ha tingut una participació per sobre del 60%, la gran pregunta, i ara què? Què passa? El govern tirarà sense l'acord? Tirarà endavant? Es mantindrà la inversió? Es tornarà a negociar per tercera vegada ja? I les vagues? Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
2: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
1: Vaga i manifestació demà a les 12 del migdia, Arc de Triomf a Barcelona. Segura ha disparat també contra altres sindicats.
2: La presència de Comissions i UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català.
1: Una evidència més de la trencadissa que la negociació amb el govern ha provocat entre els sindicats com a excús. Ara, aquesta distància entre ells i entre els treballadors i qui en defensa i negocia les seves condicions laborals.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs, a més de tot això en matèria laboral, una de freda i una de calenta. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: D'una banda, hi ha principi d'acord a Nestlé per reduir els acomiadaments que preveu l'expedient de regulació d'ocupació.
3: A Catalunya passen de 178 a 119. La gran majoria a les oficines d'Esplugues, 9 al centre de Girona i 8 a Reus.
1: Per contra, Dow Chemical, gegant de la indústria química mundial amb gairebé 700 treballadors a Tarragona, ha anunciat una retallada important dels seus llocs de treball.
3: Els sindicats demanen una negociació real i més transparència.
1: I relacionat amb la petroquímica, ha entrat en funcionament una xarxa amb més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques en aquest polígon i també al port de Tarragona.
4: Representen, en definitiva, una capa adicional de seguretat per a la nostra població.
3: Aquesta barrera protegirà una desena de municipis complint un dels compromisos que el govern va assumir el 2020 després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va fer 3 morts.
1: També us explicarem que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de lleidatans nascuts entre els anys 1870 i 1890 que van migrar. Ara els seus nets volen aconseguir la nacionalitat espanyola. És un tràmit que contempla la Llei de Memòria Democràtica.
3: Un terç de les sol·licituds s'han denegat en la majoria de casos perquè no existeix un llibre de baptisme de la parròquia, probablement perquè a causa d'alguna de les guerres es va acabar perdent. Alguns, fins i tot, ho han intentat falsificar.
5: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890.
1: També serem al centre de Girona, torna a estar de cap per avall pel rodatge d'una altra superproducció, ara és la sèrie d'aventures Tomb Raider.
3: Amb l'exploradora Lara Croft com a protagonista, la interpreta Sophie Turner, la Sansa de Jocs de Trons, que també es va rodar a Girona. El rodatge de Tomb Raider d'Amazon Prime Video és des d'avui fins dilluns i afectarà tant veïns com comerços.
6: Els comerços que els hi afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls hi ha informat de com els hi afectaria.
1: Anirem també cap a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, com ho tenim?
7: Molt bon dia, Estel. Doncs a les carreteres destaca que hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Horta per un accident direcció Trinitat. Talla un carril i també se circula un pas alternatiu a la GI-552 a Arbúcies perquè s'està retirant la càrrega d'un camió accidentat aquesta nit. I al transport públic només ens consten ara demores per les limitacions de velocitat a Rodalies i a l'alta velocitat, però en general són d'uns 10 minuts.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui pràcticament tots amb el paraigua a la motxilla esperant les pluges aquesta tarda.
8: Doncs sí, arriben a la tarda. Ara mateix fa sol a moltes comarques, en d'altres hi ha nuvolades i en d'altres fins i tot hi ha alguna petita precipitació. És a la tarda quan ens creua efectivament la línia de tempestes, ruixats i tempestes que de fet poden caure a qualsevol punt de Catalunya. Els menys intensos i menys probables, que no vol dir que no es produeixin, a prop de l'Aragó, i els més forts, i avís taronja en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, a l'est i al nord del riu Llobregat aproximadament. Algunes de les precipitacions podrien oscil·lar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat i amb intensitat torrencial. Què vol dir? Doncs que hi pot haver quantitats properes a la quarantena de litres per metre quadrat en 30 minuts. Creua ràpid, la propera nit refrescada i demà temps més estable.
1: Doncs en parlarem també amb la Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil, per saber quines recomanacions hi ha bàsiques per aquesta tarda de ruixats. I en esports, què prepareu, Montse Raya?
9: Doncs mira, parlarem del Barça de bàsquet, que avui té la primera oportunitat de classificar-se per a les semifinals de la Lliga ACB si derrota l'UCAM Múrcia a les 7 al Palau, partit que es pot seguir en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Joventut, va perdre el primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia, 85-71. El Girona presenta aquesta hora projecte per a la segona divisió de futbol i admeten que el descens ha estat un sotrac, que volen mirar futur i que els accionistes projecten unitat. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes i assegura que ja han arrencat negociacions pel nou entrenador. El president del Força Lleida de bàsquet, Albert Aliaga, fa un balanç força positiu de la segona temporada consecutiva de l'equip a la Lliga ACB. Aliaga demana que, tot i ser ambiciosos, no es perdi la perspectiva del que s'ha aconseguit. I el nàstic de futbol, Tomeu Nadal, és el nou director esportiu del Club Grana, que dissenyarà projecte per a la pròxima temporada. Manacorí treballa per fitxar un nou tècnic, amb una llista on hi ha el nom de Pablo Alfaro.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:07, comencem.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs els docents ja han parlat i han dit que no. Han rebutjat amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació, tancat divendres passat a la nit. Pràcticament dos de cada tres dels 60.000 docents que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. I aquest resultat que obre, doncs, nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules des de fa moltes setmanes. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga que hi ha convocada, i s'ha mantingut aquesta convocatòria, sí, arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari a aquest preacord firmat divendres a la nit. A la vegada, el rebuig debilita molt, per contra, el sindicat majoritari, que és l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Doncs anem a desgranar tot plegat com ha quedat i quines són les reaccions. Connectant en primer lloc amb la seu de l'USTEC, allà hi tenim en José Antonio Muñoz i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
10: Hola, bon dia, Estel. Doncs des d'aquí, des d'USTEC, ja estan continuant aquestes valoracions. D'entrada, ells diuen que assumeixen el resultat d'aquesta consulta, que malgrat està sent una negociació molt complexa, entenen que el col·lectiu amb aquesta proposta de preacord no n'ha tingut prou i que, per tant, fan seu també aquest resultat. Criden a participar a la vaga de demà. De fet, també part demà mateix demanen ja una reunió amb la consellera. Diuen que la pilota ara està a la taulada del Departament d'Educació i situen l'acord que es va signar el mes de març entre el Govern i Comissions Obreres i UGT com l'origen de tot plegat. Diuen que des del primer dia aquest acord és el que està limitant avançant aquesta negociació i que s'ha de superar. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
11: I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
10: Des del sindicat també retiren la seva proposta de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Diu que serà el col·lectiu qui conjuntament decidirà com s'ha de seguir a partir d'ara i que també volen consultar amb mestres i professors quines són les prioritats que situen en aquesta negociació que ells esperen reprendre.
1: Entesos, doncs, gràcies, Sara. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Aquesta és, doncs, la reacció de l'USTEC, culpabilitzant una mica UGT i Comissions Obreres, els signants del primer acord que va haver-hi el mes de març amb el Departament d'Educació, doncs, que s'hagi enverinat tant aquesta negociació posterior i que hagi quedat, doncs, això tan fragmentat, aquesta disparitat de criteris entre els sindicats. I mentre a l'USTEC hi ha aquesta reacció, en canvi a la CGT hi ha eufòria a la seu sindical pel resultat negatiu a la consulta sobre aquest preacord amb la conselleria. Reclamen des de la CGT la consellera Esther Niubó que dimiteixi i el sindicat majoritari, aquí ara sentíem a l'USTEC, que s'assumi a la vaga de demà, cosa que ja han dit que faran perquè sentíem Yolanda Segura cridant tothom a la mobilització. Tornem a Barcelona, ara a la CGT, amb en Miquel Jarque, que és qui ha recollit la seva reacció. Miquel, bon dia.
12: Hola, bon dia, Estel. Sí, en aquests moments s'està fent una roda de premsa juntament amb la Intersindical. És un sindicat que ha estat present a les negociacions, però que no té representació. Demanen que el president des d'aquí cessi la consellera Niubó. Aquest conflicte consideren que se li ha escapat de les mans han afegit noves reivindicacions. La primera és que demà tothom ha de sortir als carrers en aquesta vaga que no s'ha arribat a desconvocar mai, i també vaticinen des de la secretaria general de la CGT amb la seva secretària Jané que l'inici de curs no serà en absolut normal.
13: Preparar una tardor, un inici de curs on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
12: Aquí s'ha demanat ràtios, immersió lingüística, pla multianual per assolir el 6% del PIB en educació i que les negociacions es traslladin al comitè de vaga. Per tant, molta satisfacció pels resultats. La sensació és que aquí a la CGT no s'esperava un resultat tan contundent i crida a la mobilització ara mateix, a partir de demà, en les pròximes hores, i preparar un inici de curs que ja, com heu sentit, han dit que no serà normal.
1: Entesos, doncs, gràcies també, Miquel Jarque. Bon dia.
12: Molt bon dia.
1: 2:30 i un quart de dues del migdia. Bé, i ara podem anar cap al Parlament, perquè allà estem a l'espera de saber quina és la reacció de la titular de la Conselleria d'Educació, d'Esther Niubó. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
14: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, de moment estem esperant a la compareixença de la consellera Esther Niubó, que teòricament estaria prevista perquè arribi un cop hagi votat a l'hemicicle en aquesta sessió plenària. Això sí, fonts pròximes a la conselleria apunten que Educació estaria pensant que per ells ara mateix no ha canviat res del preacord i que aquest pacte al que van arribar amb els sindicats seria bo per tothom, asseguren, i consideren que en tot cas aquest resultat de la consulta és una complicació interna d'USTEC pel que fa a la representativitat que té a hores d'ara aquest sindicat. A més, des de l'hemicicle podíem veure com la reacció de l'executiu ha estat instantània. En tan bon punt s'han sabut els resultats d'aquesta consulta als docents, tan bon punt s'han publicat aquests números, Esther Niubó, d'Educació, s'ha reunit amb el president Salvador Illa i també amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ara, com deia Estel, estem pendents de la consellera, que surti de treballar amb el seu equip, que està encara, després haurà de votar a la sessió, i després teòricament parlaria amb els periodistes i ens podria concretar una mica com pensa el govern desplegar aquest preacord si no té el suport, teòricament, dels docents.
1: Entesos, doncs, gràcies, Cristian. Estarem atents a qualsevol reacció que arribi per part del Departament d'Educació des d'aquí, des del Parlament. Gràcies, fins ara.
14: A tu, fins ara.
1: I a tot això, una altra veu important aquí és la del Sindicat Professors de Secundària, el segon de més pes al sector de l'ensenyament, que ha anunciat que firmarà el preacord amb el Departament d'Educació malgrat el resultat de la consulta. Això per què? Doncs perquè ha fet una consulta pròpia on, en aquest cas, el 63% dels seus afiliats han donat suport al pacte. En un comunicat, Professors de Secundària es queixa que durant la consulta hi ha hagut molta desinformació i molta demagògia i que ha pesat especialment l'horitzó de les pròximes eleccions sindicals que ha d'haver-hi, per tant, un motiu més que explicaria aquesta fragmentació de criteri i disparitat d'opinions en l'àmbit sindical. A punt d'arribar a un quart de dues del migdia.

0: I així ara ho sentireu, s'ha viscut a Tàrrega, on es concentraven avui les mobilitzacions de docents, al moment en què s'ha sabut, eren les 12 i un minut del migdia, el resultat de la consulta.
1: Atenció, atenció, que ja tenim resultats! A veure, Emili! El 65%
0: de la partida! Doncs ja ho sentiu, satisfacció absoluta, ambient que gairebé recorda una final de la Champions, s'han obert fins i tot ampolles de cava, això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2 perquè les mobilitzacions convocades es mantenien i es mantenien a les comarques de Lleida avui. Hem anat a Tàrrega nosaltres, on tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, el resultat aquí ha sorprès?
2: Hola, Estel, doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això, un cop s'ha sabut el resultat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
3: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui. I la veu de les treballadores ha sigut un no rotund. Ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
4: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord. Espero que tornin a defensar la unitat sindical. Feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por, aquesta unitat. Per tant, recuperem-la.
2: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2 que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: Doncs fins aquí el que tenim fins ara sobre el resultat d'aquesta consulta. Recordem, 65% dels docents que hi ha participat ha dit que no al pacte a què es va arribar a última hora de divendres amb el Departament d'Educació i ara estem doncs a l'espera de sentir la reacció per part del govern. I mentrestant, nou capítol avui del Papa i el Català.
5: Catalunya al dia.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà alguna paraula en català a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal creu que és exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques que ha rebut per aquesta poca presència del català. Barcelona, Marriera.
6: Bon dia, Omella. S'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. Per això diu, en la mesura del que pugui, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
7: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
6: Omella ha dit que ja s'imagina qui hi ha al darrere d'aquesta polèmica i ha recordat també que fa anys se'l va criticar per un acte de l'Escolania al Vaticà.
0: Gràcies, Mar. Ara de seguida tornarem amb tu perquè l'arcabisbe Omella ha fet aquestes declaracions en la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Volem saber què més s'ha dit en aquesta presentació abans, però seguim parlant de la visita del papa perquè la polèmica del català també n'ha fet referència al president de la comissió que organitza aquest viatge del papa a Barcelona, que és David Abadías. L'han tingut al matí de Catalunya Ràdio. I Toni Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
0: Qui ha dit?
8: Doncs ha assegurat que l'organització sempre ha contemplat el bilingüisme en les intervencions del papa i ha coincidit amb Omella a titllar d'exagerada la polèmica. Abadías ho ha dit, com ara assenyalaves al matí de Catalunya Ràdio, que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
9: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
8: A més, ha afegit que la cultura catalana estarà molt present a l'acte de l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya del Jo no t'espero, contrària al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ha subratllat que la presència al Tour de França a Catalunya d'aquest estiu generarà molta més despesa pública.
0: Doncs ara sí, tornem cap a la seu de Càritas. 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no té un habitatge digne. És un dels temes destacats de la memòria que s'ha presentat avui i que també apunta que les persones sense llar acompanyades s'han duplicat en només 2 anys, Marc.
10: L'entitat alerta que l'exclusió residencial es cronifica. Prop del 50% de les famílies ateses viuen de relloguer, un 13% no té cap tipus d'habitatge i el 9% depèn d'entitats socials. Per això Càritas reclama que s'aprovi urgentment la llei del sensellarisme. Sentim Eduard Sala, director de l'entitat a Barcelona.
11: D'acord, les piles hi treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
10: 4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen al davant una mare sola. Durant el 2025, Càritas Barcelona va atendre prop de 28.000 llars, un 17% menys que l'any anterior, sobretot pels canvis en la distribució de les ajudes per aliments.
0: Això, Càritas Barcelona. Una Càritas Tarragona, la meitat de les persones que ha atès durant l'any passat no disposaven d'un habitatge digne. L'entitat alerta que l'accés a l'habitatge és un dels principals factors d'exclusió social. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: Segons les dades compilades en la memòria anual de Càritas, l'any passat un de cada 2 usuaris vivia en situació d'inestabilitat habitacional, ja fos en habitacions rellogades, compartint habitatge, ocupant un immoble o directament al carrer. L'entitat també destaca que gairebé el 40% de les persones ateses es trobaven en situació administrativa irregular i que la precarietat laboral continua afectant moltes famílies, fins al punt que tenir feina ja no garanteix sortir de la pobresa. Salvador Graner és director de Càritas Diocesana de Tarragona.
13: Hi ha unes causes, que és veritat que creix el PIB, creix l'ocupació, però els salaris no evolucionen en paral·lel al creixement de l'economia. De manera que molta gent treballa, però no arriba a final de mes amb seguretat ni percep les millores substancials d'aquest creixement econòmic.
12: Aquesta precarietat laboral afecta principalment les dones en situació irregular.

0: La 1 i 22 minuts, els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, la majoria d'afectats, un centenar, són de les oficines d'Esplugues, però també n'hi ha una desena a Girona i a Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
2: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte en els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: També s'ha pactat crear 25 llocs de treball a la planta de Girona vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables Neo. Demà els treballadors hauran de ratificar el preacord en assemblea.
0: Doncs on no hi ha acord és a Dow Tarragona. El sindicat majoritari en aquesta empresa química, STR, rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per la multinacional i exigeix transparència a l'empresa. Sospiten que la gran majoria seran els complexos de Tarragona, aquests acomiadaments, i es comencen a moure, per tant, per reduir el mínim la retallada de llocs de treball. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
0: Com justifica l'empresa aquest nombre d'acomiadaments?
3: No he donat masses detalls, però el que Dow alega són motius de productivitat per retallar la plantilla, i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 treballadors afectats anunciats seran de les plantes de Tarragona, on de fet treballen 700 persones, que són el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, diu que no sobra ningú i exigeix saber tots els motius d'aquesta retallada.
4: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
3: De moment no tenen terminis d'aplicació de les retallades ni tampoc cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeix que són conscients que la incertesa que es generarà una gran incertesa en aquest procés entre tot el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que es va assumir l'any 2020 des del Departament d'Interior, des del govern, després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Tornem a Tarragona, ara amb en Ricard Boigues. Ricard, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I on s'han instal·lat aquests sensors?
5: Doncs mira, concretament en 9 municipis. Penseu que la xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre dels polígons petroquímics nord i sud i, a més també, les instal·lacions al port. Creen, en definitiva, una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
6: Aquests més de 400 sensors permeten doncs, reforçar la detecció precoç, no?, de possibles fuites de substàncies perilloses. Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
5: Deixeu-me que us expliqui que el Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. He parlat amb l'alcalde, Eloi Calvet, i ha dit que la posada en marxa d'aquests sensors per fer front a emergències és molt positiva, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
7: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat, en una emergència, i per tant poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
5: Bé, l'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla Secta, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
0: Hi ha hagut un vessament d'aigua residual sense tractar davant la costa del Vendrell. La causa és una incidència en una depuradora que aboca les aigües directament mar endins. En un primer moment, ahir a la tarda, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
8: Hola, Estel, bon dia.
0: I ara quina és la situació?
8: Mira, s'està treballant per reparar l'estació de bombament número 1 ubicada a la platja de les Madrigueres, segons informen l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal. L'abocament no s'ha produït a la platja, sinó que ha sortit per un emissari que té la sortida 2 quilòmetres mar endins. Es va detectar ahir a la tarda i de seguida, per precaució, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres, un espai de gran valor natural. Un cop s'ha constatat que l'abocament s'ha fet mar endins, a força distància de la costa, s'ha permès el bany perquè l'ACA ha considerat que no té afectació en la qualitat d'aigua de bany a la platja. Ara s'està treballant per reparar l'avaria de la depuradora perquè torni a llançar l'aigua tractada i funcioni normalment tan aviat com sigui possible.
0: Ja tenim al damunt un altre estiu d'obres al metro de Barcelona. La línia 1, de la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord seran les més afectades. També l'intercanviador de Plaça Catalunya i l'estació de Verdaguer. Barcelona, Joan Garcia.
9: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. Hi haurà autobusos, encara que es recomana l'alternativa ferroviària, que sempre té més capacitat. Laia Bonet, presidenta de TMB.
10: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos que substitueixen el mateix itinerari que feia aquell trosset de la línia 1 que estarà tallat durant aquestes setmanes.
9: Abans, l'endemà de Sant Joan, ja es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre, per adaptar la confluència de vies al tram central de la línia 9. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat el calendari en què treballa la Generalitat pel que fa a completar la línia 9.
11: La Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és que s'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions a finals del 27.
9: I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. Un que és dels més utilitzats de tota la xarxa, el que enllaça les línies 1 i 3 a Plaça de Catalunya. L'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, aquí l'estació de la línia 4, la Groga, quedarà tancada per fer-la més accessible. L'Ajuntament justifica totes aquestes obres per aprofitar la disminució d'usuaris que hi ha durant l'estiu.
0: I encara a Barcelona, l'anomenat bici-sharing desapareixerà de la ciutat l'any que ve. Són les bicicletes d'ús compartit que es lloguen a través d'una aplicació, d'una app, i que es poden trobar i deixar en qualsevol punt de la ciutat. L'Ajuntament ha decidit que no els renovarà les llicències per operar a la ciutat de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
12: Bon dia.
0: I per què aquesta mesura?
12: Doncs perquè, segons l'alcalde, aquestes bicicletes, o més concretament el mal ús que en fan els usuaris, generen molts problemes al dia a dia de la ciutat. N'hi ha 3.500 a Barcelona i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Com a exemple, s'haurien d'aparcar només els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
13: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
12: Són declaracions que l'alcalde ha fet aquest matí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes que vulguin moure's en bicicleta per la ciutat. Fonts municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents.
0: I en aquesta entrevista, Anna, l'alcalde també ha insistit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat, però l'Ajuntament no té competències per prohibir-los, no? Llavors, com ho pensa fer, això?
12: Doncs ho farà a través de la fiscalitat, augmentant la taxa que paguen per nit els creueristes.
13: Han de pagar en 4. La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8 i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat, si fos necessari. És a dir,
14: 24.
13: Dissuadir per la via de la fiscalitat.
0: Dos quarts i dos minuts de dues, els alcaldes dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i el govern constituiran una taula de treball per avançar en la resolució dels problemes que afecten 800.000 persones. Els ajuntaments exigeixen un pla director, finançament i la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria de sanejament. Això ho han dit des de Palau Solità i Plegamans. Ho ha seguit la Marta Vallès. Marta, bon dia.
14: Hola, bon dia, Estel.
0: Els alcaldes s'han reunit aquí, al Vallès Occidental, per avaluar una mica la situació, oi?
14: Dimarts, una representació de 5 alcaldes dels municipis amb aquestes urbanitzacions amb dèficits es van reunir amb representants del Departament de Territori. De la trobada en surt un primer pas important, la constitució d'una taula de treball permanent per buscar solucions. De les 1.500 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, més de 700 tenen dèficits. Falta pavimentació, enllumenat al carrer, clavegueram... Moltes van créixer sense massa control als anys 50 i amb el temps les deficiències s'han agreujat. Per posar-se al dia calen unes inversions que molts veïns no poden assumir. En molts casos, obres que els promotors de l'urbanització van marxar sense fer. Un centenar de municipis han sumat forces i busquen solucions. Ara la llei no permet ni invertir ni demanar subvencions per aquests casos. Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, impulsor de la iniciativa de les alcaldies.
15: El que volem és poder demanar subvencions en favor també d'aquests veïns i veïnes. A dia d'avui no se'ns permet poder aconseguir el millor finançament possible perquè la llosa que la normativa de la Generalitat obliga a posar sobre les espatlles dels veïns i veïnes sigui el menys possible o inexistent.
14: Expliquen també que hi ha un greuge comparatiu amb algunes lleis a les quals les urbanitzacions amb dèficits no es poden acollir.
15: El pla de barris. Ens trobem amb ajuntaments que els pobles del voltant han rebut molts diners pel pla de barris i, en canvi, els municipis que tenim urbanitzacions no podem optar a aquestes ajudes.
14: A les més de 700 urbanitzacions amb dèficits urbanístics de Catalunya hi viu un 10% de la població.
0: El bisbat de Lleida ha donat més de 700 certificats de baptisme a nets de migrants que van haver de marxar del país per diverses circumstàncies. Ara els seus descendents poden obtenir la nacionalitat espanyola si demostren que els seus avis van ser batejats aquí. Lleida, Pere Joan Álvarez, més d'un terç de les sol·licituds, però s'han denegat.
16: Sí, perquè hem de tenir en compte que el bisbat ha rebut unes 2.500 sol·licituds. En molts casos és perquè ja no existeix el llibre de baptisme que es va cremar i que va desaparèixer a causa de guerres com la del francès o la Guerra Civil. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
17: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
16: Recordem que són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Si el certificat de baptisme és posterior al 1871, per cert, els interessats també es poden adreçar al registre civil que es va crear aquell any a l'Estat espanyol. L'accés a les partides de baptisme és fàcil perquè estan totes digitalitzades. I com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer-ne la tramitació.
0: Gràcies, Pere Joan. 6 minuts passen de dos quarts a dues i han desmantellat una gran plantació de marihuana en una zona boscosa. Al Baix Camp hi ha Manel Sastre, 3 detinguts.
3: Sí, estava amagada al mig d'un bosc a la Febró. En total hi havia 3.982 plantes distribuïdes en una trentena d'hivernacles artesanals. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 3 homes de 18, 32 i 35 anys acusats de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal que van intentar fugir quan van veure la policia. Els agents van desmantellar el campament, tota la infraestructura de rec, però mantenen oberta la investigació per intentar localitzar més cultius a la zona.
0: Gràcies, Manel. Bon dia.
3: Bon dia.

0: I ara us volem parlar d'un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que aposta per aprofundir en el coneixement d'aliments i plats procedents d'altres cultures. Alumnes del grau de nutrició han fet estudis des del punt de vista nutricional i també cultural. D'aquesta manera es vol sensibilitzar i donar eines a aquests futurs professionals per atendre pacients d'orígens cada cop més diversos. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
1: El projecte s'ha treballat des de l'assignatura d'aliments i la d'antropologia i història i sorgeix d'aquesta realitat que és el fenomen de la globalització i dels fluxos migratoris, amb els quals arriben altres costums, cultures i gastronomia. El professor investigador de la URB, Aitor Balmaceda, explica per què és important estudiar-ho.
2: És important també perquè tenim persones d'altres cultures vivint en el nostre entorn i a vegades doncs, hem d'entendre, per exemple, que hi ha aliments que no tenen el mateix significat o podem intentar adaptar dietes i entendre que hi ha aliments d'altres cultures que poden tenir un mateix ús.
1: Els alumnes han treballat en una vintena d'aliments i 5 dels treballs s'han exposat en la Jornada Intercultural dels Aliments organitzada per aquest grau. Són estudis sobre cuscús, arròs, pa, búrgul i biltong. El grup d'Àngela Taboada va centrar-se en el biltong, una carn curada típica de Sud-àfrica.
3: Aquest és un producte que ve d'un poble que es diu Khoisan. És com un pernil perquè és una carn curada. Els aliments els utilitzen molt a les festes, quan s'ajunten tots en família. És una part molt important d'aquestes reunions familiars.
1: La Sara Yagubi, que té arrels familiars al Marroc, ha treballat en el projecte sobre el cuscús i, més enllà de la vessant nutricional, explica què representa aquest plat.
4: El Magreb té un significat cultural molt profund. Els divendres, que és el dia sagrat de l'Islam, tota la família es reuneix després de resar i mengen cuscús junts. Es serveix en un plat gran, comú. No, això no és casual. Per nosaltres simbolitza igualtat, generositat, comunitat.
1: Per Taboada, aquest treball li ha obert la ment.
3: Crec que és important perquè així també pots mirar els aliments com des d'una perspectiva amb més respecte, entendre'ls en el seu context social.
1: I des del punt de vista professional, totes dues expliquen com les pot ajudar.
3: Crec que és important com tenir com la ment oberta de dir, ostres, doncs em puc trobar en qualsevol situació, en qualsevol tipus de persona que vingui d'on vingui, doncs jo l'he d'entendre i l'he d'intentar ajudar i apropar-me a ell el millor possible.
4: He de tenir en compte al context cultural de cada persona, perquè l'aliment no només és el que conté, sinó que és el que significa per qui el menja.
1: Un cop celebrada aquesta jornada, el projecte es presentarà a congressos sobre aquesta matèria.
0: I Girona es prepara per una gran producció, una altra producció internacional.
5: People think history is dead, but it watches who touches it.
0: Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. El rodatge es fa sobretot al centre de la ciutat. Anem doncs cap allà. Núria Peraire, què hi has vist?
6: Hola, bon dia. Doncs de moment el que hi ha és molta logística, molts camions a Plaça Catalunya i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis, que és on es gravarà una de les escenes. I el més vistós de moment ho trobem a la plaça del Vi. S'hi estan col·locant unes banderoles de decoració que recorden les imatges de festes medievals. Tot s'intenta fer amb la màxima confidencialitat, però si passeges pel centre, doncs es pot veure. Sabem que en algunes escenes hi haurà cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles de Els Diables de l'Unyà i la Falera Gironina. També es gravarà a l'entorn de la catedral. Hem parlat amb alguns gironins que esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner, famosa pel seu paper de Sansa Stark a Joc de Trons, precisament Joc de Trons, que també es va gravar en part de Girona.
7: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
8: Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
6: Pel que fa a les afectacions, segons la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre, Mercè Ramírez de Cartagena, algunes botigues hauran de tancar, però se les indemnitzarà.
9: Sí que s'ha arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
6: Després de Girona, el rodatge marxarà cap a Almeria.
0: I avui és dijous de Corpus, avui és el dia gros de la Patum. Berga, ja fa hores que fa olor de pólvora, tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment, tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Des de Berga, un dia més, Nati Adell, bon dia.
10: Bon dia a tothom, bon dia.
0: De moment esquiva la pluja, doncs?
10: Sí, de moment sí, esperem que continuï sent així. Aquest és el missatge del regidor de Patum, Ivan Sánchez.
11: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni, i si hem d'enredarir, enredarim, i si hem d'escurçar, un cop hem trobat que algun passacarrer de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
10: Hem parlat també amb una parella que viu a l'Argentina i que s'estrena aquesta Patum, ella és catalana.
12: Vine con mi novia y su amiga, así que vamos a ver cómo se desarrolla la festividad. Es la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
13: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina i ens ha portat aquí i ens fa molta il·lusió.
10: Avui sentiments a flor de pell, com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
14: És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt bergadana.
10: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, i com s'ho fa? Doncs se sap de memòria els passos i els companys també l'ajuden.
15: Tata, molt bé.
16: Que quan ell està sota el gegant, com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
10: Per cert, que amb la guita així que avui a plaça s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública, igual que va passar al passacarrers d'ahir la nit.
0: Molt bé, doncs gràcies, Nati Adell, des de Berga. Bona Patum.
10: Moltes gràcies.
0: I avui, com dèiem, és Corpus. I un any més, Low Com.

0: Museu Barcelonès, la Catedral, el Museu Marès, el Museu Marítim, el Palau de la Virreina o el Monestir de Pedralbes. El Corpus també és el punt d'inici de festes de gran tradició a Catalunya, com són les enramades de Sallent o les catifes de flors, que fins diumenge es podran veure en carrers de poblacions com ara Sitges, Arbúcies o la Garriga.
1: I el Baix Empordà, Torroella de Montgrí, es torna a convertir durant 4 dies en aparador d'espectacles de màgia amb la 14a edició del FIMAC. És el Festival Internacional de Màgia que proposa des d'avui fins diumenge una programació transversal amb una vintena d'artistes, combina propostes internacionals, espectacles familiars, formats íntims, activitats gratuïtes, tot això repartit en una desena d'espais d'aquesta població. Girona, Maria Rovira.
2: El FIMAC proposa una variada selecció de diferents tipus d'espectacles amb noms com Dani d'Ortiz, deixeble directe de Juan Tamariz, que obrirà la programació aquest vespre amb un super espectacle innovador i íntim. Ens ho explicava Àlex Brull, director del FIMAC.
3: Tindrem la fortuna de comptar amb Dani d'Ortiz, que és un dels millors en la seva disciplina, en cartomàgia. És un mag que fa espectacles de màgia per a mags. És increïble. El tindrem també durant el festival, però no farà el mateix que durant el sopar, i també serà en un espai una miqueta més gran, en el cine petit, però tindrem pantalles molt grans per viure-ho ben de prop.
2: Seran 4 dies de festival que després de la gala solidària d'aquest dijous al matí per persones amb risc d'exclusió social continuarà amb un ventall d'espectacles des de cartomàgia a mentalisme o màgia d'humor. El director del FIMAC ens en destacava alguns.
3: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop. I Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians. També màgia de prop. Tots aquests que estic dient succeeixen a espais singulars de Torroella de Montgrí, al Palau Solterra, a l'Auditori Latina.
2: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional de dissabte que reunirà a l'Auditori Teatre Espai Ter artistes de prestigi internacional en una panoràmica de la màgia més actual.
3: Podem trobar, per exemple, des d'Argentina, a Sebac, que ens fa manipulació. Sabeu, manipulació, això que van apareixent cartes del no-res. La peculiaritat d'aquest artista és que ho fa sense camiseta. Tindrem el duet britànic Jay & Joss. Arreu d'Europa estan anant pels millors escenaris. Ens faran les grans il·lusions. Tindrem màgia poètica, també amb Taylor Morgan, del Regne Unit, on donarà vida a un globus.
2: A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magó i Mireia o Mac Hugo.
1: Doncs FIMAC a Torroella de Montgrí. Falten ara 13 minuts per les 2 del migdia.

0: Televisió recorda l'abans i el després dels bombardejos de la Guerra Civil a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Són fotomuntatges en què se sobreposen les imatges prèvies i posteriors a la deconstrucció d'un poble, símbol de la batalla de l'Ebre. Des de Gandesa, la capital de la Terra Alta, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, on es pot veure i quantes imatges formen aquesta exposició?
1: Doncs mira, fins al mes d'octubre, com a mínim, al Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre d'aquí de Gandesa, la mostra recull una quarantena de fotomuntatges del fotògraf de la comarca Francesc Freixa, mort l'any passat. L'impuls de la mostra neix de la voluntat del mateix Freixa. Són imatges, bàsicament, de la vida quotidiana, és a dir, dels dies de mercats o també dels actes populars. Albert Freixa és el germà del fotògraf.
2: Este mateix de l'església és molt entranyable perquè ara entres allí i allò és una fredor. Sin embargo, tal com està a la fotografia, es veu com antigament era, antes de passar tots estos fets. Aquí també mos representa la vida social que hi havia, que veiem que hi ha el mercat als porxos de l'Ajuntament, a la plaça de la Iglesia.
1: I és que gairebé 90 anys després l'impacte es manté intacte.
2: Corbera mateix va quedar destrossada. Més d'un 90% de les cases van quedar destrossades. En una població que devien ser vora 2.000 habitants, hi ha uns cents de baixes entre militars i civils sobre 160 persones. Corbera va patir uns 10 o 12 bombardejos i atacs d'artilleria, doncs, lo menos 20.
1: La voluntat de la família és que la mostra en un futur es pugui veure també al mateix poble de Corbera d'Ebre.
0: I això són les noces de Figaró al Liceu L'Estrena.

0: Dogma, l'òpera bufa de Mozart, compta amb un muntatge de Maria Pazos que posa l'èmfasi en la vessant més còmica i dolça alhora d'aquesta obra. Òscar Callau, bon dia.
1: Bon dia. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí Figaro l'interpreta Luca Pizzaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuen, que debuta al Liceu, farà del grotesc comte d'Alma Viva i la soprano guatemalenca Adriana González Le farà de comtessa d'Alma Viva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Fígaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar el Barber de Sevilla, de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment.
0: I un mosaic de relats sobre la resistència, la llibertat i el desig en contextos polítics i socials complexos és el que trobarem a partir d'avui al Festival FIRE de l'Institut Francès de Barcelona. És un dels certàmens de cinema LGTBIQ+, més importants. Aquest any posa el focus a les realitats de l'Orient Mitjà sota el lema Mil i una històries queer. Estel Coletas.
2: Fins al 14 de juny presentarà una programació diversa amb una mirada que es focalitza en les cinematografies àrabs i perses. La inauguració serà aquesta nit amb la pel·lícula Bouchra i una performance de Hadi Moussali. Un dels grans objectius d'aquesta 31a edició és precisament posar llum a unes històries que sovint queden silenciades. Antoine Leonetti, director del certamen.
3: La veritat que molta producció de cinema queer en els països àrabs i en Iran, perquè és un país de gran tradició cinematogràfica i on la homosexualitat està molt reprimida. Feia temps que reien molt les pel·lícules i jo tenia el cap dedicar una edició a aquesta part del món.
2: Més enllà de les projeccions de títols destacats com The Crowd o Dreamers, el certamen comptarà amb un espai per al talent emergent i activitats paral·leles.

0: Doncs és dijous i tornem a recuperar el nostre company, en Gerard López. Gerard, bon dia.
1: Hola.
0: Has anat lluny aquest cop d'excursió, eh?
1: Una miqueta, sí.
0: Has triat una mica a tornar, eh? Va, ell és, com sabeu, el presentador d'aquest programa que es diu No cal anar a Suïssa, programa d'excursions de Catalunya Ràdio, també responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. I avui què ens proposes? Va, Gerard.
1: Anar fins a Vallfogona.
0: A veure, Vallfogona, quina Vallfogona?
1: Bona pregunta, perquè tenim Vallfogona de Balaguer i el seu castell de la Ràpita, per exemple. Mm-hmm. Tenim Vallfogona de Riucorb i el seu rector. O tenim Vallfogona de Ripollès i la seva paret de degotalls.
0: I on anem, doncs?
1: Aquí, al Ripollès.
0: A l'última.
1: Caminarem fins a la paret dels degotalls. I què és la paret dels degotalls? Doncs una dutxa natural, per entendre'ns. Una paret amb aigua que va caient a poc a poc, uns degotalls que s'escolen per la roca i gotegen degotalls i que amb els anys acaben generant unes formes geològiques molt, molt peculiars. Una tosca, que se'n diu també, la tosca del Pinatà.
0: Que bonic.
1: Una caminada excel·lent per fer en un racó de país i per fer racó a la panxa per al vermut. El punt de sortida el podem fixar, per exemple, en un dels portals de l'antic recinte emmurallat de Vallfogona, a la mateixa plaça de la Vila, llocs que per si sols ja mereixen també una gran visita històrica. I després el que hem de fer és molt fàcil, agafar un camí de baixada cap al riu. Primer trobarem un meravellós i fantàstic pont, un pont, diguem, medieval, que val molt la pena fotografiar des de dalt i des de baix. D'acord? Els dos llocs són molt interessants. Passat el pont, girem a l'esquerra, resseguim la pista que voreja un altre riu, a l'altra banda de la vall, el torrent de la Masica, i farem un tram asfaltat, un tram de terra, combinat amb un altre d'asfalt, un de terra, fins que, després de quatre revolts de pagès, ens apareix, atenció, a mà esquerra, el nostre noble objectiu, la font de la Tosca del Pinatà.
0: I a veure, ràpidament, què en diem d'aquesta font de la Tosca del Pinatà?
1: Doncs que té el seu encant, és un lloc Sleepy Hollow, una mica per entendre'ns, com si la roca se't volgués menjar. Veureu que és un lloc molt arranjat, fins i tot amb un petit caminet intern que voreja i passa per sota de la pedra. No descarteu mullar-vos si ha plogut una mica i porta força aigua, i si us hi passegeu, gaudireu de la Tosca des de tots els seus angles. Val molt la pena, és un lloc d'aquells màgics.
0: Doncs escolta, excursió apuntada a aquesta Vallfogona del Ripollès. Moltíssimes gràcies, Gerard, i fins la setmana que ve, eh?
1: Adéu, sí, sí.
2: Esports.
0: Sis minuts i seran les dues del migdia. En dediquem cinc, com sempre, a parlar de l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB. Ho aconseguiran si guanyen l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
3: És el segon partit de play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, ho afronta així.
4: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
3: El partit és a les 7 de la tarda i es pot seguir en directe amb la transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. Si s'hagués de jugar un tercer partit, seria una altra vegada a Múrcia, aquest dissabte. Si el Barça supera l'eliminatòria, s'enfrontaran semifinals a Madrid o la Laguna Tenerife. Els canaris guanyen 1-0.
0: Pel que fa al Joventut, ha perdut el primer partit de quarts a la pista del Baskonia per 85-71.
3: Els vertinegres van deixar escapar el partit en l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
5: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas.
3: Demà jugarà el segon partit al Pavelló Olímpic de Badalona.
0: Parlem de futbol ara, l'Espanyol ja tenen la data del primer partit de pretemporada.
3: Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref al seu estadi municipal. A les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un altre amistós el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat d'Alan Pace, màxim accionista del club blanc i blau. I l'Espanyol femení de futbol ha renovat la portera francesa Romain Salvador fins al 2019. 2027.
6: Y al contrario del año pasado, es verdad que hemos tenido la suerte de conseguir el objetivo muy pronto y creo que eso nos ha ayudado un poco a poder disfrutar y jugar sin este miedo de lo que puede pasar y ha sido muy bonito.
3: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanc i blava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0.
0: Ara parlem de la sanció més greu imposada en el futbol català als últims anys. Són gairebé 2 anys sense jugar per un futbolista que va agredir greument un àrbitre.
3: La sanció és de 60 partits per a un jugador del Camp Parellada que va agredir greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'unificació de Santa Perpètua el passat dissabte. En declaració al Toc Costa Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukrioui.
7: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
3: La sanció és pel màxim de temps permès al reglament i pretén ser exemplar per protegir el col·lectiu arbitral.
0: Acabem amb waterpolo i amb handbol.
3: Primer títol al palmarès del Natació Catalunya Femení de waterpolo. Han guanyat l'Eurocup després de superar l'Atleti Barceloneta 11-13. A l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
8: Una mica ens ha empatat el susto i sí que potser que podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre la intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, ai, 2-7.
3: I la plataforma 3Cat estrena avui un nou videopodcast titulat I ara què? Més enllà de l'esport. L'exjugador del Barça d'handbol Viran Morros conversa amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport els ha deixat a la seva vida actual.
9: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
10: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
11: És molt difícil aquesta pregunta.
12: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
3: Doncs ja teniu els capítols disponibles d'aquest videopodcast a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Palafrugell celebra aquests dies les seves festes de primavera amb moltes activitats a tots els seus nuclis de població. Calella, la Palafrugell, Llafranc, Llofriu i Tamariu. Diumenge hi haurà portes obertes al Museu del Suro de Catalunya, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, a Palafrugell mateix. Aquí podreu veure una exposició de l'artista barcelonina Anna Irina Rossell, una mostra pensada com un pulmó que es contrau i s'eixampla amb escultures i instal·lacions de materials tous i inflables. L'artista posa el sentit del tacte allà on no troba ni paraules ni imatges. Aquí ho deixem per avui. Fins demà a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dijous.
13: Mestres i professors rebutgen el preacord per acabar el conflicte a l'educació, però el govern defensa els termes del pacte. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: Amb un 65% dels vots en contra i amb més d'un 60% de participació, els docents han rebutjat la proposta pactada amb el govern que els apujava 600 euros el sou en 4 anys i augmentaven 6.000 les dotacions per l'escola inclusiva, Joan Bota.
15: Una decisió del col·lectiu docent que ressona en totes direccions, contra la conselleria, però també contra l'USTEC, el sindicat majoritari que demanava el sí.
13: Connectem precisament amb la seu de l'USTEC, que defensava, com dèiem, el sí, i també de la CGT, que en canvi defensava el no en aquesta consulta. Sara Cañete i Miquel Jarque.
16: Doncs des de USTEC assumeixen el resultat de la consulta i reprenen les mobilitzacions demà mateix. Admeten que es van precipitar firmant el preacord, però avisen al govern que l'única solució és desfer l'acord que van signar al març amb UGT i Comissions Obreres i tornar a començar.
17: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
18: A la CGT, sindicat minoritari i l'únic amb representació a la mesa de negociació que apostava pel no, donen tres missatges. Demà, a la vaga, el president Illa ha de cessar la consellera i el curs no acaba amb normalitat, però avisa que tampoc es començarà de forma regular.
13: Bé, doncs el govern interpreta aquest no com un problema de representació dels sindicats.
15: De fet, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació, diu que sí que avalarà aquest pacte un cop la seva militància sí que s'hi ha mostrat a favor.
13: De seguida sentirem la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament de Catalunya. Està defensant l'acord, però també dient que ara obrirà un període de consultes amb tots els, signants d'aquell acord per veure quins són els pròxims passos. De seguida, tots els detalls de tot aquest conflicte, el dia en què, a més, la policia ha entrat avui a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas Leire, que continua a aquesta hora secreta.
15: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir fins a tres cops amb Leire Díez, figura clau en aquesta suposada trama socialista per torpedinar causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. A Badajoz, mentrestant, declaració express del germà del president del govern espanyol al judici contra ell per una suposada plaça a dit a la Diputació.
13: Anem a Madrid i a Badajoz. Paula Brujats i Tània Tàpia.
0: Sí, el sumari del cas Leire es fa gran i esquitxarà també la directora de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, s'hi va reunir com a mínim tres vegades per intentar purgar policies i boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez. Ho revelen àudios com aquest.
19: Mi siguiente conversación va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
20: No, yo con eso no quiero.
19: La mía.
20: Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
19: Es de mi confiança.
21: Només en respostes al seu lletrat, David Sánchez ha estat només 11 minuts declarant per defensar que no va influir en res, no va intervenir perquè es canviés de nom i atribucions la seva plaça i tampoc perquè entrés a treballar a la mateixa àrea un amic seu. La resta d'acusats han defensat que va ser un procés net i que Sánchez era el candidat més idoni dels 11 que es van presentar.
13: Mentrestant, de tornada aquí a Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix un paper al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa la setmana que ve. Però Omella veu la polèmica dels últims dies del tot exagerada.
22: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica.
13: I en temps de cultura... Avui és dia gros de la Patum de Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Nàtia Dell.
23: Bon dia, doncs sí, i al final els salts del migdia han aconseguit esquivar la pluja. Ara tothom creu els dits per la Patum completa de la nit. Suspendre-ho seria una mesura dràstica que ara mateix l'Ajuntament no contempla, però tots els escenaris estan oberts. Tant pot ser que s'hagi d'endarrerir com escurçar, però es decidirà sobre la marxa. Mentrestant, l'olor de pólvora i de festa ja impregna la plaça de Sant Pere, que s'ha quedat petita per la quantitat de gent que ha plegat la Patum de Lluïment.
13: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
24: Bon dia.
13: Erling Haaland i Mourinho són protagonistes de les eleccions al Real Madrid.
24: Florentino Pérez ha anunciat Mourinho com a nou tècnic blanc amb un vídeo on surt la imatge del tècnic portuguès vestit amb la samarreta del Madrid, i Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat un acord amb Haaland per fitxar amb el Madrid. Una informació que minuts més tard ha estat desmentida per la gent del jugador noruec. I a banda de tot aquest embolic del Real Madrid, al Catalunya Migdia també parlem del Girona, perquè avui els màxims dirigents del club han donat explicacions per primera vegada des del descens a segona divisió i després de fer fora a mitja.
13: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
25: Molt bon dia. Doncs avui sense gaires problemes. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes, la de dalt cap a Trinitat i també la pota nord cap a Mataró per obres, i la litoral entre Fòrum i la Barceloneta, també la P7 a Cerdanyola direcció Girona, però l'única incidència a la xarxa que ens consta, que de fet la tenim des d'aquesta nit, és a la GI-552. És un camió que ha bolcat i que s'està retirant i obliga a alternar el pas.
13: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Avui, especialment interessant, perquè Francesc Mauri, bon dia.
26: Bon dia.
13: Hem de tenir molta precaució aquesta tarda perquè poden venir tempestes i fortes.
26: Doncs sí, ara mateix la pertorbació encara no ha arribat a Catalunya. És veritat que l'àrea més poblada està gris, amenaçador, hi ha alguna dèbil precipitació, però no té res a veure amb la línia de tempestes, perquè ara mateix fa sol a molts indrets. I efectivament, A la tarda arriben aquestes tempestes que poden ser especialment fortes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, tot i que tocar de l'Aragó és on seran menys probables i menys fortes. I, en canvi, a tot el que són les comarques situades a l'est i al nord del riu Llobregat, a vista taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquestes comarques hi pot haver aiguats de 50 a 100 litres i la intensitat pot ser torrencial de l'ordre de 40 litres en 30 minuts. Per tant, efectivament, precaució màxima, tot i que la nit, adeu-siau i, sobretot, refrescada.
13: Molt bé, doncs, sobretot insistim en això, precaució, si heu de fer algun desplaçament, si el podeu evitar, millor, però compte, perquè les pluges poden ser torrencials. Ja sabeu que sempre a Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, tindreu tota la informació amb els nostres meteoròlegs, com el Francesc Mauri. Francesc, gràcies, bon dia.
26: Gràcies, bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:07. Els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació signat divendres passat. Pràcticament 2 de cada 3 dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat el preacord. Aquest resultat obre nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta a les aules des de fa moltes setmanes. De moment, queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari al preacord. A la vegada, el rebuig afebleix molt el sindicat majoritari, l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Aquest sindicat, de fet, ja parla de tornar a començar de zero. Unitat mòbil a la seu de l'USTEC, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, aquí des d'USTEC assumeixen que el resultat de la consulta i diuen que reprenen les mobilitzacions demà mateix. Ells demanaven validar aquest acord, però entenen que el col·lectiu no el considera suficient. De fet, diuen que van ser els impulsors de la consulta precisament per escoltar la veu de mestres i professors i admeten que es van precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
13: No podem sentir aquesta veu.
16: Sembla que en aquests moments no és possible, però una mica el primer balanç que ha fet Yolanda Segura era aquest. En tot cas, feta aquesta primera valoració, diuen que ara, però, la pilota està a la taulada del departament, demanen reunir-se amb la consellera demà mateix i l'avisen que l'única solució per resoldre-ho tot plegat, per resoldre aquest conflicte, és desfer, superar l'acord que el govern va signar al març amb només 2 dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i tornar a començar.
17: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així.
16: També diu que retiren la proposta de vaga indefinida a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Aquesta era una de les possibilitats que plantejaven, però diuen que seran les organitzacions sindicals qui conjuntament decidiran com seguir a partir d'ara. Reconeixen, però, que s'hauran de refer ponts dins del comitè de vaga per l'enfrontament que s'ha generat a partir d'aquesta consulta.
13: Doncs aquesta és la reacció de l'USTEC, que, insistim, era favorable a l'acord. En canvi, a la seu de la CGT... Així és com han celebrat el no al preacord amb la conselleria. Demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. El sindicat, que és minoritari al sector de l'educació, reitera que la proposta del govern no era suficient per resoldre els problemes dels docents. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Bon dia. El no ha pràcticament doblat el sí. És per això que a la CGT se senten forts. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament, ha demanat la dimissió de la consellera.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: CGT i Intersindical constaten que al final de curs no ha estat normal, descarten una vaga indefinida i adverteixen que l'inici de curs que ve tampoc ho serà de normal.
4: Preparar una tardor, un inici de curs, on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
18: El sindicat fa una crida, de moment, a la vaga de demà, que espera torni a ser massiva.
13: No només a la seu de la CGT, també hi ha hagut escenes d'eufòria a Tàrrega, on avui es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció absoluta, fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades que té el departament a aquesta hora. Anem, doncs, a Tàrrega, on hi ha el Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, el resultat de la consulta els ha sorprès?
5: Doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
6: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui i la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
7: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical. Feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical i al departament li té por aquesta unitat, per tant recuperem-la.
5: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2 que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
13: Bé, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba d'assegurar que el preacord pactat amb l'USTEC i amb professors de secundària, tot i el no del professorat, es manté. Demana una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament. Aquesta és la consellera Esther Niubó.
8: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
13: En tot cas, el no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament de Catalunya a mig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, amb els seus vots, això sí, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
9: Bon dia. Sí, el rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat. Mònica Sales, de Junts.
10: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
9: Els socis del govern que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als comptes han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns.
11: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
27: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
9: Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els comptes com una eina necessària també per garantir uns bons serveis públics.
28: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
9: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els comptes a principi de juliol.
13: Tornem a la conflictivitat al món de l'educació, perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya, més aviat al contrari. Ja fa dies que us expliquem que al País Valencià també hi ha, en aquest cas, ja convocada i en efectuant-se una vaga indefinida. Bé, doncs avui 10.000 docents s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació del País Valencià no descarten mantenir la mobilització el curs vinent i la conselleria els acaba de citar demà a una reunió. València, Pepa Ferrer.
29: Ja porten 3 setmanes i mitja de vaga i continues mobilitzacions, però els docents valencians no afluixen. Després de 4 dies sense diàleg, avui la conselleria els ha citat a una nova reunió demà al migdia. Si no s'arriba a un acord, no descarten els sindicats que al setembre les mobilitzacions continuen. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
30: Estem al carrer perquè necessitem negociar i millorar les propostes ja perquè considerem que són insuficients.
31: No sabem com s'acabarà la negociació,
0: Però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
29: Al davant del Palau de la Generalitat, els docents continuen d'acampada amb unes 50 tendes. Una forma de visibilitzar les seves reivindicacions que ha tingut una resposta social solidària.
13: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
12: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Todos los días son una aventura nueva.
19: A la carrera siempre, que si falta un material...
20: Es un trabajo muy físico, muy duro...
21: Obramat lo que me aporta es soluciones, rapidez.
22: Calidad, precio...
23: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
24: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
32: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart... El sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, continua aixecant polseguera. Avui, per primera vegada, hem sentit els àudios on l'exmilitant socialista presumeix de ser l'escollida pel PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
33: La intención de todo esto es limpiar.
34: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
35: No, yo con eso no quiero.
34: La mía. Es de mi confianza.
13: Sí, ara ho sentíem, sí, el cas també esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, però el govern espanyol tanca files amb ella i nega que Pedro Sánchez estigués al cas de cap de les maniobres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
36: Què tal? Bon dia. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Sánchez.
33: Sí.
36: El sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
37: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
36: La policia també estrenya el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot al govern espanyol.
38: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política, y por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
36: És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubo Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
13: A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració dels investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detalls sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz, hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
39: Què tal, bon dia. Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
40: Jo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
39: Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
0: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
39: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE, i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
0: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
39: La resta d'acusats, tots, han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la Fiscalia, l'absolució.
13: Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
1: Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i ha estès la mà a la negociació.
2: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
1: Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
4: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
5: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
1: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
13: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
3: Catalunya migdia.
6: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aprofita el suport Tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
11: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
10: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
11: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
10: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
11: Consulta els models i marques que hi participen.
12: Catalunya migdia.
13: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
16: Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
17: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I està bé, tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
16: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
8: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
16: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadías ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
13: En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà, després de quatre intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
14: Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump, i per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
15: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra, i això és una cosa que certament hem de protegir.
14: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals, com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
13: I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat, amb la mediació dels Estats Units, una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
15: Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
18: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto al foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
15: Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui. Dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
13: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
19: Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada. Una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut un avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes. La veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
20: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
19: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
13: I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. Se n'escura.
21: Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
22: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
21: Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
13: Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
23: El balcó gastronòmic és un lloc...
24: Que bo.
23: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
24: Parella, què us posem per
23: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
25: Tot costa.
26: La temporada del 10.
27: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
28: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
27: 10 temporades ja.
29: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
30: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Per molts anys i que en feu molts més.
13: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2 quarts. Avui és dijous de Corpus. Per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
31: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
32: És a dir, la Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar i enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
31: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
33: És la primera vegada que veig algo así, así que nada, sorprendido por todo.
34: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
31: Avui doncs sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la guita grossa.
34: D'alegria,
0: d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
31: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
1: Tata, molt bé.
2: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlleres del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
31: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
13: I ara anem a França. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persepolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
4: Marjane Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
5: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats. Dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
4: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre. I per Ardakani, veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
13: Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
20: Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
6: Hi ha la menys impostura que jo sé en aquell moment, que no m'importi molt que la gent això, pues, que sàpiguen que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
20: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura d'altra banda que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
6: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado o no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No, no sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento tal. És igual, seguiran pensant. I no, perdre el temps, no el podem perdre.
20: Dones elegants el publica en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Alice Esther Tusquets.
13: I ara encara més coses.
7: People think history is dead.
13: La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
8: Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
9: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
10: Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
8: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
13: I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
11: El FIMAC s'obre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
12: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
11: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
13: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
13: Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
1: Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland.

0: de seguida repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
1: Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
1: Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat la planificació de la temporada que ve, després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però com el descens, el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
1: Segons Quique Cárcel, que recordem que té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte però ja avisa que n'hauran de vendre alguns, però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
0: Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments.

0: possibilitat de sortida de Haaland, el Club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
1: Que tengo todo el respeto al City y le pido que no se puede malinterpretar. Haaland, y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, tiene una cláusula. Y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
0: De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
2: Sí.
0: Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí. El portuguès, Mourinho, sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant, està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge, anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona. El Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
3: Bé, doncs tindrem teca de les eleccions al Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs, qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós a preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
4: Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur, doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
3: El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda, el Tot Gira, però ara, Sergi Andreu, sí que podem sentir un avançament.
5: Sí, Monchi ha parlat una mica de tot, s'ha mostrat d'entrada molt satisfet de com estan evolucionant les coses en aquestes primeres setmanes. Preveu un mercat força intens, agressiu, ha dit fins i tot, amb bastants moviments, però compte, que ningú es pensi que hi haurà una gran inversió de diners aquest estiu en fitxatges. Diu Monchi que cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
6: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
5: ¿Ampliación de capital también?
6: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
5: Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 21

0: 9 de juliol.
1: Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
2: La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
1: Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
3: Catalunya migdia.
4: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs.
9: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
12: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
13: Les joguines?
12: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
13: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
12: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
13: A la botiga web i app.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
1: Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant l'UCAM Múrcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
15: Doncs, home, per estar atents, el partit serà al Palau i, per tant, jugar a casa. I si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure, el primer partit és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Aleko Bajo o Arsène Ros. El Múrcia, això sí, compta perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga CB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomás Satoranski ho té clar.
16: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
1: Doncs el Barça que juga avui, ahir va jugar la sisa joventut, que no va començar gaire bé aquesta lluita pel títol.
15: No, la veritat és que la tercera falta de Ricky Rubio al segon quart va condicionar la penya al tram final de partit. Sense Ricky Rubio, en tants minuts, la penya va resistir per l'últim quart, el físic també. El mateix criteri que el Barça-Múrcia, el Baskonia-Joventut, el físic dels equips d'Eurolliga s'acaba imposant. Dani Miret.
17: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
15: Ja. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, match ball, fora. Queda eliminat. No sé si passarà jugant a Tenerife.
1: Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça. Doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, a perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
15: Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia, doncs, dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa, li diràs Kidzanas Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa, doncs, formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemont, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
1: Doncs ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans, i ara, David Ubach, ja tenim propietari del títol.
0: És el Club Natació Catalunya, que de fet va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11 gols a 13 i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta, perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí, el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol, que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
7: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0, i ens ha sentit bé.
1: I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a Lecce de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre, Montse Raya.
10: L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada dissabte passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals, per les protestes reiterades de la banqueta visitant i perquè un àrbitre auxiliar havia estat agredit. Després, un jugador del Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument el col·legiat principal, a qui va donar un cop de puny i una puntada de peu amb els tacs a la cara, que li va fer un trau. L'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui, ha explicat al Toc Costa que encara està en xoc i que en els últims dies hi ha donat voltes i més voltes per no deixar l'arbitratge.
14: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys al joc durant 2 anys. I per la meva part jo crec que estic satisfet.
10: La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
1: En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a dos jugadors importants, Sergi Camps.
18: Seran els últims partits de Domen Makuç i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
19: Obviamente que son dos jugadores. Estamos hablando del Emil, que es ahora mismo el mejor portero del mundo, y el Domen, que cuando se despierta con los pies para la luna es imposible de parar. Yo creo que son dos jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y dos amigos, y después obviamente que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
18: Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça, i Makuç marxa al Kiel, on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
1: Aquesta copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Vinan Morros, exjugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
20: I ara, que més enllà de l'esport, és este videopodcast, com deies, amb Vinan Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
21: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats, i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar: i ara què? però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
2: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
7: És molt difícil.
20: Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3CAT.
1: Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3CAT. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa. A la tarda del Francesc Garriga també parlarem del Real Madrid, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
22: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte de l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. 2/3 dels docents han votat que no, només 1/3 que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni material de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre, pràcticament a tot Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
23: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Niubó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, a la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
24: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
25: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas que no serà així.
24: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats al departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
23: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la Comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.
4: Passant 3 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Saludem des de Fins a les 4 amb la Lourdes Siuró, advocada, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
4: També l'advocat Marc Molins, bona tarda.
28: Bona tarda.
4: I el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
28: Bona tarda.
4: Que acabes de fer ara mateix has deixat anar l'aire com si t'haguessis tret un pes de sobre.
28: És que porto tot el matí amunt i avall.
4: No, has tret la sensació de... per fi, he arribat.
27: Jo no sé si ha sigut això o me cago en tot.
4: No sé, no sabria dir. 60-40. No digues 60 que 40, però sí que m'ha fet la sensació de dir, home, el Ferran ha patit molt per arribar fins aquí, perquè s'ha tret un pes de sobre realment espectacular.
28: Sí, sí, sí, a més porto 2 dies dormint poc.
4: Vaja, això deu ser la calor. Avui farà més fresca, no t'amoïnis. Va, anem amb el primer tema del dia. que, com sabeu, cada dijous ens porta l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Tu també t'has tret un pes de sobre, o no, com el Ferran?
3: Mira, saps, ara que deia que li costa dormir, en Ferran,
4: sí?
3: Jo en aquesta època sempre m'acosta més dormir que la resta de l'any.
4: Mm.
3: No sé si és per la calor, si és perquè hi ha moltes hores de llum, o perquè en aquesta època era l'època d'exàmens i l'època de la selectivitat.
4: I això t'ha quedat marcat, vols dir?
3: I tenc trauma encara d'aquella època.
27: Jo ho tinc els peus només.
4: Jo ja ni me'n recordo de la selectivitat. Molt bé, molt bé. Vas per aquí, no? Em sembla,
3: vaig
4: Madèria?
3: Per aquí, vaig per aquí.
5: Això és perquè la Lucía i jo som molt joves.
27: Molt joves. Ah,
5: nosaltres som molt joves.
4: L'heu fet fa molt poquet i encara teniu molt
5: jo
4: fresca.
5: Jo me'n recordo com si fos ahir. Vaig treure bona nota amb Història de l'Art.
4: Veus? No, molt sí, bé.
3: Sí. Ah, mira, jo Història, sí, és verdad. Que
5: sí, jo, és que jo ara de lletra és supertancat.
4: Ah, veus? Molt bé, molt bé. Veure, Lucía, explica'ns.
3: Anava per aquí, perquè falten uns dies perquè comencin les proves d'accés a la universitat, les PAU, i el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten aquests exàmens. No? I la iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i l'objectiu és acompanyar els joves, transmetre'ls confiança, recordar-los que estan preparats per fer la selectivitat, fer recomanacions com planificar els repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió, confiar en la feina feta durant el curs, i tot això ho fa sota el lema de la campanya, que és "Fes les pau en pau", per donar un missatge de calma davant d'aquests exàmens. Jo no vull parlar de la campanya, però sí que vull parlar del concepte pau, i no de les sigles, sinó de la definició de pau. Estat de l'ànim tranquil, no torbat per la passió, l'ànsia, el temor, etc. O pau, tranquil·litat pública, absència de guerra. Perquè m'he donat una cosa preocupant, i és que la pau, cada vegada més, va quedant relegada a un desig infantil, no? Ens l'inculquen quan som petits, però de grans veiem que no es fan gaires coses per la pau. I llavors ens resignem i deixem de reclamar-la. Jo record que a la Carta als Reis sempre demanava la pau mundial i dibuixava el colom de la pau. I després d'adolescent vaig ser neo-hippie i segurament duia col que penjoll amb el símbol de la pau, un símbol que es va fer popular als anys 60 en les protestes contra la guerra. No? Nosaltres vàrem viure una gran mobilització contra la guerra l'any 2003. Però fa l'efecte que la gent creu cada vegada menys en la possibilitat que hi hagi pau. I per això dic que sembla que s'estigui relegant a un desig infantil i, per tant, com va passar amb l'ecologisme, per exemple, es desacredita o es minimitza per ser massa naïf, massa utòpic, poc realista. S'infantilitza la pau, no? És una cosa per nens petits i els adults no hi creiem. Ara que sabem com està el món, surten notícies com que les empreses de guerra d'Israel s'estan expandint per Europa, moltes treballen sota el mantra dels discursos de seguretat, el concepte de ciutats intel·ligents, la innovació, però realment suposen riscos per la llibertat i la privacitat de les persones. Un exemple d'això és que la mateixa IA que s'està fent servir a Gaza per identificar objectius o per predir atacs s'ha exportat a Europa amb el pretext que dona solucions de ciberseguretat o d'intel·ligència de dades. És a dir, sabem què passa a Gaza, sabem què fa Israel, però això no impedeix que invertim en les seves empreses de guerra. Al voltant tenim permanentment el rum-rum que entrar en guerra o que hi hagi una guerra és necessari per una qüestió de defensa, per estar ben protegits. A més, Europa ara ha obert la porta a crear centres de deportació d'immigrants a tercers països. Aquí la política ja no es concep si no és a partir d'una batussa rere una altra i d'una brega constant. Les xarxes socials també s'han convertit en un camp de batalla, no? O sigui, hi ha una contradicció en el que s'ensenya als infants, que han d'aspirar a la pau, que han de voler la pau, i el que finalment fan els adults, que és la guerra, no? L'ambient no és pacífic, hi ha ansietat, la majoria de la gent està estressada, molt cansada, desanimada, angoixada, i així és molt difícil tenir aquest ànim tranquil i sentir-se en pau. Jo suposo que quan vengui el papa també demanarà pau, quan sigui per aquí, perquè tots els papes ho fan, però a banda dels papes hi ha molts pocs adults que demanin o que reclamin la pau. No? Llavors, a mi m'agradaria, o sigui, m'agrada molt aquesta campanya de "Fes les pau en pau", però crec que també seria important que n'hi hagués una altra de global que fos "Feis les paus d'una vegada i deixeu-nos en pau".
4: Molt bé, doncs aquesta és la reivindicació que fa la Llucia, que no sé com veieu aquí a la taula.
27: Començo jo. Vinga, doncs. Jo crec que amb el panorama que ens ha explicat la Llucia, el tema... Jo ara, en aquest món que tenim, que efectivament sembla que la pau estigui desvirtuada, com molt bé explicaves tu, i no ho repetiré, però tot el que dius tu ho subscric 100%, en relació a això, però... Perdoneu, eh? Sí. Però jo apel·laria ara, que és quan és més necessari que mai, apel·lar al primer concepte de pau, a la pau pròpia, a la tranquil·litat pròpia. I us haig de confessar que, malgrat no me n'estic en sortint, però estic intentant exercitar-me, a estar en pau, és a dir, a valorar el que tinc, a valorar el que faig, intentar treure la càrrega negativa d'alguna cosa que em destorba per intentar posar-hi l'accent positiu. Ja estic, no me n'estic en sortint gairebé de moment perquè estic començant.
4: Perquè són molts anys de fer-ho al revés. Exacte. Llavors ara canviar els hàbits costa.
27: Exacte. Sí, sí. Però potser de fora d'aquesta cridòria mundial que hi ha en el concepte de pau, excepció segona, apel·lar a l'excepció primera de pau, i potser si apel·lem a la primera tots, cadascú a la seva, igual repercuteix en la segona excepció de pau, no, no ho sé.
6: A mi m'ha colpit el plantejament de la Llucia precisament en aquest, també en aquest sentit, no? En aquesta idea de la pau personal. És a dir, la pau col·lectiva és una necessitat i és evident que en aquests moments està molt compromesa, però probablement la pau col·lectiva comenci per la pau personal. No m'ho vull posar il·lustrat, però jo crec que era Aristòtil el que deia, intentava definir què és la pau, no? I al seu entendre la pau era l'equilibri, el centre, no? Entre els dos extrems viciosos. Deia, quan qualsevol de les passions et treu del centre i et porta a l'extrem, inclús les virtuts, no? La valentia o la generositat, si les portes a un extrem, assumeixes compromisos i perds aquesta pau, no? És a dir, trobar l'extrem, trobar el mig entre aquests dos punts, trobar una forma d'equilibri, entesa en aquest sentit com el concepte de pau. I aplicat, en aquest cas, a les pau, a les proves d'accés a la universitat, en aquest centre estaria, estigues en pau, a la mesura en què estiguis ben preparat, estiguis confiat, hagis fet el que tocava, no? Fer-les amb aquella pau, amb aquest equilibri, en aquest mig entre els dos extrems, és el que en definitiva desitgem tots per cadascun de nosaltres.
28: Home, les pau, la selectivitat és una prova que depèn de tu.
4: Sí.
28: I la pau, doncs la pau personal, no?, de la que parlava de la Lourdes, és molt difícil de trobar, no? I estic d'acord també amb el que deia el Marc, que al final la línia entre la pau i l'estar bé i el tensament fotisme, i que et rellisqui tot, sí, i tot el que passe al teu entorn, el que li passe a la gent i ja vindrà algú a arreglar-m'ho, doncs sovint és molt, molt fina. I clar, és difícil de trobar. Jo tenia un amic que sempre deia, és que això, la vida són tres dipòsits, no? El dipòsit de l'amor, el dipòsit de la salut i el dipòsit de la feina. I els tres han d'estar com a mínim més amunt de la meitat, perquè si no, doncs si falla un dels tres dipòsits, doncs aleshores aquesta pau, no?, interna, perquè ja tenim algo que ens angoixa, no?, perquè estem malament amb el nostre entorn familiar, afectiu, perquè tenim molts problemes a la feina o no en tenim, o perquè estem malament de salut i això doncs ens genera lògicament un malestar i una angoixa, doncs és molt difícil de trobar aquesta pau interna.
4: Jo, quedant-me a banda de totes les reflexions que he fet sobre la pau, però en el tema de les pau, sempre penso, i quan tiro enrere i miro com vaig viure jo la selectivitat, llavors no es deia en pau, era la selectivitat, és normal que es visqui en un punt d'angoixa, perquè sí, és un examen important, però traiem-li una mica de transcendència. Bueno. És a dir, no et jugues la vida en aquest examen.
28: Escolta'm, la prova és que...
3: Ni el futur tampoc.
4: El futur,
28: la majoria
4: sí,
28: de la
4: això,
28: gent aprova.
4: No només que aprova, sinó que, a més, hi ha molta gent que es passa tot el batxillerat pensant que la seva vida dependrà d'entrar en aquella carrera i després o hi entra i no acaba sent el que s'imaginava i acaba treballant d'una altra cosa, o n'entra una altra i acaba canviant i acaba fent la que sí que li agrada. Vull dir que és evident que, òbviament, no dic que no sigui un examen important, que ho és, però no si juguen al futur, si no treuen la nota que necessiten per entrar a la carrera que vulguin, no vol dir que hagin ja fracassat a la seva vida. Ja sent que l'adolescència es viu tot amb un tremendisme, amb un punt de mesura, diguem-ne. No vol dir que ara tothom es rellisca de les pau i mira, escolta'm, que és igual, no, home, no és igual, però tranquils.
3: Però és difícil, quan no tens la tendència a relaxar-te, per més que et diguin, no passa res.
27: No, però jo no sé ara, però a la meva època, el primer dia de curs que havies de fer les pau, només es parlava de la selectivitat, i quan feu la selectivitat, i aquest tema de la selectivitat... I
4: el segon de batxillerat d'ara, t'ho dic per experiència, que a casa en tinc un que m'ha fet, és bastant així tot el curs.
27: Ara, és molt difícil relativitzar així.
4: També és veritat que els alumnes que tenen les pau la setmana que ve, n'hi ha de tot. N'hi ha els que necessiten una nota, i per tant ho estan vivint amb aquesta angoixa de necessitat, fins i tot a l'última dècima, i van a rascar tot el que puguin, i el que no té molt clar d'allò i és allò, bueno, escolta, anirem i el farem i, a veure, i si no, doncs mira, ja farem una altra cosa, saps? Vull dir que... Però bé, en tot cas, molts ànims a tots els que ho estan preparant, que la setmana que ve serà intensa, òbviament, però insisteixo, que no us jugueu la vida. Vull dir que hi ha més vida més enllà de les Pau, tant si et van molt bé com si et van malament. Lucía, gràcies i bona tarda.
3: I que la Pau sigui amb vosaltres.
4: Exacte, sí, i amb el teu esperit. Gràcies.
3: Que vagi molt bé, no parlava.
4: 30 segons i serà un quart, fem una pausa i de seguida anem amb la notícia del dia, aquest no dels mestres i professors al preacord que havien signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Ensenyament.
26: Catalunya migdia.
0: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
12: Pel picant?
11: Què havia de ser, si no?
12: Però què va ser?
11: Apendicitis. Operat d'urgència.
12: Ostres.
11: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Hola.
16: Hola.
17: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
30: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
29: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
30: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
29: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
30: Consulta els models i marques que hi participen.
31: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
32: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
31: I amb productes del territori.
32: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: Vinga, va, comencem!
32: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
26: Catalunya migdia.
33: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Lucía Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
34: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
33: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
35: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tens claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
33: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
36: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor. No sabíamos ni casa ni dónde ir.
32: Solidaris.
37: Amb Mercè Folch.
33: Desnonaments silenciosos.
32: Dissabte a les 10 de la nit.
34: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
38: Els matins del cap de setmana, el suplement...
39: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
40: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
39: És superatractiu.
40: Molt atractiu.
39: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada, és que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
40: Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
34: No, però a mi ara m'està fent molta enveja
39: molta.
34: I jo no sóc especialment de Balbani.
38: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
38: Som 3CAT.
1: Passant 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins, el dia en què els mestres i els professors han dit que no al preacord a què van arribar els sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, amb el Departament d'Educació. Pràcticament 2 de cada 3 docents dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. 65% que no, 35% que sí. Per tant, la victòria del no és contundent. Ara s'obren nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector a tot Catalunya. Des del Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó assegura que, tot i el no, el departament està decidit a aplicar els termes de l'acord per tot el col·lectiu.
2: Com a govern, a mobilitzar de manera extraordinària molts recursos destinats precisament a la millora de l'educació i mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
1: L'USTEC, que és el sindicat majoritari i que havia defensat el sí a la consulta, han tomat el resultat, dient que defensa el sí perquè es feien passos endavant, però la portaveu Yolanda Segura ha assegurat que si el col·lectiu ha dit que no, ara cal tornar a negociar.
3: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
1: L'altre sindicat que no va firmar l'acord en aquest cas és la CGT. Manté les vagues, les ha mantingut, de fet, durant aquests últims dies, ha defensat el no a la consulta. Ara el que cal, diuen, és negociar i que dimiteixi la consellera. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Saludo també la Sara Canyete, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: I el Miquel Jarque, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
1: Vosaltres heu estat avui a l'USTEC, la Sara, i a la CGT, el Miquel. Clar, els uns defensaven el sí a l'acord, els altres el no. Ja hem sentit a la primera hora l'eufòria que hi ha hagut a la seu de la CGT.
6: Absoluta.
1: Quan s'ha conegut el no, a l'USTEC com
5: ho han
1: encaixat?
5: Hi ha hagut silenci, la veritat. Clar. Estaven reunits des de primera hora al secretariat nacional. Sí que ens han demanat als mitjans com una mica d'espai. Estàvem en una altra banda de la seu, s'han agafat aquest temps. Sí que és cert que veient com ha anat la setmana, jo crec que tothom tenia prevista una resposta tant per al sí com, que és el més normal. I que aquest és el que sí que ens quedarà és un taulell que cada vegada es complica més, amb peces que estan en situacions molt diferents i que ara han de veure doncs, com recusen i com tornen a interactuar entre elles, començant per al comitè de vaga, perquè aquesta setmana...
1: En el comitè de vaga hi havia diversos sindicats, sí. No tots unitats en la mateixa posició, diguem-ne.
5: Exacte, en aquest comitè de vaga els que no hi eren Comissions Obreres i UGT, que sí que van firmar aquest famós acord del març, que representa que és el punt d'origen de tot plegat. Llavors, aquí quedaven els majoritaris, USTEC i professors de secundària, quedava la CGT, que és el minoritari, aquests amb representació a la mesa, és a dir, aquests negocien directament amb el departament. I hi havia també la intersindical, que en aquest cas no té representació a la mesa. Aquesta setmana USTEC defensava el sí, per la complicació de la mateixa negociació, deia, veient com ha anat tot el curs, les dificultats que hem tingut per reobrir aquest acord, per ampliar-lo, considerem que en aquests moments hem tocat sostre, i per tant apostaríem per el sí. Professors de secundària també, però el no té un funcionament tan assembleari, ells han fet una consulta a les bases que els han dit que sí, ells tiren endavant, i després tenim el posicionament dels altres. I clar, tot plegat ara, com ho fas encaixar? Demà aquesta vaga, que es manté, com es tornen a trobar tots plegats si porten una setmana enfrontats entre ells? Aquesta era una de les reflexions que avui es feien allà a USTEC. Clar, ells el que diuen és, jo vaig impulsar la consulta perquè no volia parlar en nom meu, volia parlar en nom del col·lectiu, entomo aquesta resposta, no és la que m'hauria agradat, però la puc entendre perquè, torno a l'origen, el problema sempre ha estat aquest acord. I és quan li dona a la consellera, això s'ha de començar a negociar des de zero. Representa que ho faran els mateixos, perquè també se li ha preguntat si la cúpula del sindicat o ella, en aquest cas, Yolanda Segura, en primera persona...
1: Que ha tingut molta exposició, a més, mediàtica, també.
5: Sí. D'entrada, ells se senten doncs, legitimats per seguir amb aquesta negociació. Ells apunten al departament. El departament apunta a problemes interns de l'organització i de la dinàmica sindical. I la CGT, que és un sindicat minoritari, clar, no sé, i això ens ho dirà ara el Miquel, com calculen seguir amb aquesta negociació?
0: Ells també tenien...
1: La CGT,
0: La CGT tenia preparat un discurs pel sí i un discurs per sí, per dient, i estaven molt contents. La sensació que jo he tingut és que no s'esperaven una victòria tan rotunda del no. I el que ells sí que veuen és, i això s'havia parlat, d'una vaga indefinida, això no ho veuen. També aquest trencament que tu parlaves, sí, de sindical, jo crec que també el veuen perquè durant la roda de premsa en algun moment s'ha fet una crida, no era el missatge principal, però a la unitat dels sindicats i demà a anar tots a la vaga. I a partir d'aquí, l'estiu. A partir d'aquí l'estiu i a la tardor ja ens hi tornarem a trobar. És la sensació que jo he tingut, un curs que no acaba normal, però no acaba amb una vaga indefinida, i a la tardor ja veurem com comencem, amb unes propostes, doncs, per exemple, que es dedica, a banda de la dimissió, del cessament per part del president de la Generalitat, de la consellera, doncs, de més pressupost, concretament reclamen el 6% del PIB. I després totes les ràtios, i millores, bé, una mica a l'escenari que ja tots coneixem de demandes.
5: Sí, perquè potser també una de les coses que ha passat ara al final és que, més enllà d'estar d'acord amb el no al primer acord, aquest comitè de vaga tenia marcs de negociació molt diferents, i també ens diuen una mica que això també és el que ho ha complicat tot plegat, que a última hora es van posar a la negociació molts punts sobre la taula, per exemple, pla clima, qüestions que no és que no siguin importants i no és que no les tinguin en compte, però que no hi eren quan va arrencar tota aquesta negociació. El 03, que en aquests moments no està sota el paraigües d'educació i que sí que se n'està parlant, hi ha una mesa, però que no estava aquí dins. Clar, aquest marc, aquest no coincidència en el marc, més enllà de l'oposició a un primer acord, és el que ara segurament també explica el resultat d'aquesta votació.
1: No sé com ho veieu, Marc, Lourdes, Ferran. Ara mateix entrem en una dimensió desconeguda.
6: Exacte. És que aquí està el
1: problema. Perquè no sabem com continuarà això ara.
6: Som en un campi qui pugui, perquè efectivament l'administració, en aquest cas el departament, sembla que manté l'oferiment de l'acord al que es va arribar divendres, però clar, no se sap això quina aplicació sindical pràctica té. Ho dic perquè al final hi ha uns sindicats que són els que tenen el 80% de la representació obtinguda en unes eleccions sindicals on malauradament vota menys del 40% dels mestres, però Comissions Obreres, UGT, l'ESPEC i l'USTEC tenen el 80% de la representació. Comissions Obreres i UGT ja van quedar absolutament per terra després d'aquell primer acord de març, i ara queden desautoritzades l'USTEC i l'ESPEC. Segur que en el no hi ha molts malestars diversos, no? Des de gent que no està a favor de l'acord, gent que té un malestar més ampli que va molt més enllà, altres que potser només han votat que no per fer la punyeta als sindicats que van signar divendres l'acord, però està clar que a mi la situació em recorda una mica la dels pagesos, en què els sindicats tradicionals, en aquell cas doncs, Unió de Pagesos, Asaja, van quedar desbordats per una nova realitat sindical, o que el col·lectiu no se sentia prou ben representat pels seus representants, no? I aquí potser la CGT i la Intersindical, que són els dos sindicats que han liderat el no i que tenen una representació similar, perquè la CGT està a la mesa per unes dècimes i la Intersindical no hi és per unes dècimes, però que entre els dos no arriben al 20% de la representació, segurament han sabut llegir millor el malestar del col·lectiu.
39: Aquest és un dels drames que jo veig en aquesta resolució, és a dir, en aquest resultat. El poc trem que li tenen agafat els sindicats més majoritaris, diguem-li, el sector. O sigui, fins a quin punt aquesta legitimació de seguir negociant existeix? Perquè hi havia un cert aire triomfalista el divendres, tant per el departament, lògicament, perquè sembla que hi havia un acord, com pel propi sindicat, malgrat sempre va dir, escolta, ja ho sotmetrem a revàlida, però jo crec que pensant íntimament en el fur intern que això seria revalidat. Per tant, aquesta legitimitat per continuar negociant no sé si encara es manté. I l'altre, si això és així i no es manté, quin és l'interlocutor de l'administració pública? Amb qui parla? Perquè la negociació sindical, no? La negociació col·lectiva...
1: Clar, el departament pot dir, escolta, jo estava ara negociant amb uns representants de l'USTEC, amb qui he arribat a un acord, que no tenen el suport de les seves bases.
39: Que no saben el que vol les seves bases.
6: I ara estic en una mesa on hi ha cinc sindicats i, diguem-ne, només està validat un, que és el més petit, que és la CGT. I l'altre, que és la intersindical, que, com deia, té una representació similar, però no està a la mesa, i si hi estigués, representarien entre tots dos el 20%, sí, malgrat que pots pensar que han llegit millor i que en aquesta consulta crec que ha votat el 65% de la gent.
5: Sí, el 60%, però en tot cas, les últimes 24 hores s'ha disparat,
6: aquesta participació.
5: Perquè estava sent, potser, com a mi, per sorpresa meva, molt baixa. Pensava, ostres, amb el curs que portem se't posa la possibilitat de votar, i ha costat molt d'arrencar. Al final han arribat a aquest 61%, però el resultat és d'una contundència
1: indiscutible.
0: Sí. I la interpretació que es feia és que era el sí que s'estava mobilitzant.
1: Ja.
0: I al final, no.
5: No ho sabem.
39: Voldria acabar el que us comentava, no, per acabar la reflexió, és a dir, escolta, si aquesta legitimitat realment està dubtosa amb el material sensible que es gestiona, que és l'educació, és l'ensenyament, potser valdria la pena fer una repensada, és a dir, arribar a l'estiu, veure quines persones continuen al capdavant d'aquestes negociacions i per què no incloure a les famílies dels alumnes, perquè aquí penso que hi tenen molt a dir també.
5: De fet, la consellera ha apel·lat directament a una reflexió interna dels sindicats en general i en concret d'USTEC.
1: Marc?
7: Jo faig dues reflexions. La primera, subscric íntegrament la Lourdes i el Ferran, comuna, no? És a dir, és evident que hi ha un trencament, hi ha una fractura entre la cúpula sindical i la base, no? En aquest cas els treballadors que representen, i això planteja un problema d'interlocució greu en el moment d'abordar possibilitats, respostes, negociacions. Però la segona reflexió que em faig quan he llegit la notícia i la intento analitzar és que arribo a la conclusió de que el motiu essencial del conflicte no és de tall econòmic, no? Perquè excepte que em corregiu...
1: Aquesta és l'altra demostració del resultat d'avui. Sí.
7: Excepte que em corregiu, a priori, el pacte que està oferint, en aquest cas la conselleria, des d'una perspectiva econòmica, satisfà les pretensions del conjunt del professorat. I, per tant, el que penso que en aquests moments està mobilitzant aquest 61% són les dues grans qüestions de fons, no? que també s'han plantejat en aquest context de conflicte, que és el model educatiu, aquests problemes estructurals a l'escola pública pel que fa referència a la vocació inclusiva, i l'altra gran qüestió, que és la de l'autonomia dels centres, no? La governança dels centres. És a dir, si tenim un model de governança més plural i democràtic, col·loquem el poder en els claustres, o si continuem apostant pel model més de docència, de direcció única, no? I aquesta, per mi, és la gran reflexió. És a dir, una vegada satisfeta la pulsió econòmica, personalment, a títol personal, em fa obrir els ulls i em crida molt l'atenció l'entendre quelcom que fins ara no havia entès. I no és només un tema de salaris, és un tema de model educatiu.
1: I això, aquí hem de fer tots un punt d'autocrítica, en el sentit que quan tu posaves, i això la Sara ho té molt clar, perquè la Sara, que és la periodista que tenim seguint tot el tema educatiu a Catalunya Ràdio des de ja fa uns quants anys, quan anaves a les manifestacions de professors i els hi posaves al micròfon i els hi demanaves, el sou apareixia en la quarta o cinquena, però que sobretot venien les ràtios, l'escola inclusiva, recursos, fins i tot canviar el model educatiu, i al final, i els sous. I en canvi, en bona part els mitjans, i també bona part de l'opinió pública, era, no, tot això ho fan pel sou. A la que els hi apugin 600 euros, tot això s'acabarà. No, els hi han apujat el preu, el sou,
7: i
1: continuen, perquè la mare dels ous, diguem, no està només en el sou. És evident que se senten maltractats perquè més han perdut poder adquisitiu, etc. Però la mare dels ous no estava en els sous.
7: A mi m'ha impressionat aquesta resposta, perquè jo, a títol personal, pensava que la qüestió era d'estricta retribució justa, però una estricta qüestió salarial. I m'ha impressionat aquest no, perquè m'evidencia l'error en el que estava instal·lat. És a dir, és el model el que sembla que mobilitza les bases.
39: Una manifestació d'una entrevista d'aquí dels sindicats, no recordo el nom, dels sindicats minoritaris, va dir, a mi vaig pensar, ostres, diu, està molt bé que m'apugin el sou, però jo dilluns tindré els mateixos problemes. Mm-hmm. I això com ho arreglo? Per això jo vull anar a la vaga.
6: Clar, és que la sensació és aquesta, que no s'ha votat un acord retributiu, que no s'ha votat un acord sindical, sinó que s'ha votat un estat d'ànim. I s'ha votat un cansament. I segurament, doncs, per això surt el no.
1: I jo encara hi afegeixo una altra cosa. És a dir, en la comunitat educativa ja fa molts anys que s'està covant un malestar. Un malestar per la complexitat a les aules, perquè cada vegada és més difícil, perquè l'escola inclusiva no està funcionant, perquè no hi ha prou recursos, etc. Aquest malestar s'anava covant i diguem-ne que els professors ho anaven païnt en la seva, en la seva intimitat, diguem-ne. En el moment en què hi ha alguna cosa que els fa sortir al carrer, després, per tornar a la teva intimitat... clar, llavors comencen a aparèixer tot allò que has estat covant en els últims anys. Oh. I apareixen coses que tenen a veure amb la negociació entre, departament i sindicats, i d'altres que no tenen a veure amb això. Perquè coses de currículum, quines matèries han d'entrar, quin no, com s'ensenyen les matemàtiques, com s'ensenya el català, etc. Això no és una qüestió que s'hagi de negociar en una taula sindical. Però ja apareixen en, la reclamació. Ara que ja ens hi hem posat, a banda del sou, de l'escola inclusiva, no sé què, escolta'm, el currículum, el no sé què, les colònies, el no sé què, i llavors comença a fallar tot de coses.
6: Però també, Òscar, perquè és l'espai on ells... poden negociar o on tenen algú que els representi. És a dir, és possible que hi hagi altres col·lectius o que amb altres empreses, per l'organització de les empreses, no? A vegades doncs, els treballadors estan als comitès de direcció de les empreses i se'ls té en compte. Doncs, en el cas dels treballadors de l'ensenyament, jo crec que és això, és a dir, un cop ells han fet l'esforç mobilitzador de sortir al carrer, convocar unes vagues, perquè, clar, recordem que aquestes vagues impliquen un sacrifici per qui les fa.
39: Econòmic, sí.
6: Perquè els retiren,
1: perdent diners, sí.
6: Els retiren al final cada dia 100 euros de sou, no sé quan és de mitjana. Però, clar, aprofiten per posar damunt de la taula altres coses que, com deia la Lourdes, i no se solucionen amb 200 o 400 augments, que també és important, i que la pèrdua de poder adquisitiu. Però, clar, si parlem... Ostres, s'està incomplint la llei d'educació de Catalunya que diu que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació. És una llei del Parlament de Catalunya que ha incomplert el govern del PSC, els governs de Junts i els governs d'Esquerra Republicana. És a dir, els tres grans partits catalans no han complert una llei que ells mateixos van aprovar. Hi ha un problema amb les ràtios. Hi ha un problema que, per exemple, la intersindical amb això és molt proactiva denunciant-ho, amb el tema de la immersió, amb el tema de la inclusiva, que, ostres, l'escola inclusiva és un gran invent que, quan no hi ha recursos, es converteix en un tret al peu. Aleshores...
7: I crec que és important, almenys al meu entendre... recordar l'obvi, no? És a dir, que la manifestació del problema no és la vaga, és que surtin generacions d'alumnes amb dèficits formatius. És a dir, al final, la vaga no és res més que el símptoma, no? És la manifestació d'un símptoma, però si el model educatiu té problemes de base, en què bat els tindrem com a societat a mesura que aquests alumnes vagin incorporant-se a les universitats, als centres de formació i un llarg, etc. Dit això, i acabo, jo penso que en estricta justícia, i almenys a ulls d'un espectador com sóc jo, que he seguit aquest conflicte a través dels mitjans, crec que la conselleria ha fet un esforç molt important, que ha sigut imaginativa, que està fent propostes, ho penso honestament. És a dir, tot el meu suport. El que precisament crec que no toca és demanar una dimissió, com tampoc se m'ocorreria demanar la dimissió als càrrecs sindicals que no han vist que prosperi la seva tesi, no? El que ja és un continuem buscant solucions, insisteixo, que tenen naturalesa i dimensió col·lectiva.
39: I amb això que deia, perdó...
5: No, dic que la consellera ha fet un cert pas enrere, no sembla, per això diu, jo vaig posar això sobre la taula, jo ho mantinc, si no puc signar amb 4 dels 5, ho atribueixo a un problema intern d'USTEC, ho firmaré amb 3 dels 5, i per mi tira endavant. Aquí els que demostren tenir molta cohesió interna són professors de secundària. Han fet un... Tenien unes peticions, van resoldre una part que els semblava raonable, ho han posat a consulta de la seva, els seus afiliats, que aquesta és la diferència. A vostè que ha consultat a tothom. A professors de secundària consulten només els seus afiliats. Li ha sortit que sí, ells firmen.
39: En relació al que tu comentaves, no, abans l'origen de tot plegat va ser aquell acord del mes de març, del 9 de març, amb UGT i Comissions Obreres, que genera el malestar amb els sindicats majoritaris.
5: En els altres, exacte.
1: Bé, allò va ser un punt d'inflexió, és a dir, la conflictivitat venia d'abans,
39: sí, evident,
1: però és a dir, que allò no va agradar.
39: Que tanqueu, si no representeu el qui heu de presentar. I comença aquí una escalada. Jo vull recordar que la conselleria es va tancar en banda. Va dir, aquí, perquè recordeu que qui va signar aquell acord va ser el president de Catalunya, no va ser la consellera, va ser el president de Catalunya amb bombo i platerets. I la consellera va dir que no es movien ni un gram d'aquell acord, que és el que havien adoptat.
6: Ah, perquè llavors, moure's implicava... No, què implicava?
39: Moltes moure's. Coses, però com han acabat?
6: Deixar molt cul a l'aire Comissions UGT, bàsicament.
39: I el president, en certa forma. Perquè no, van fer una cosa que van portar venut.
6: Sobretot a Comissions UGT, sí. Que havia aconseguit un acord i que si tu et movies un euro... ja estaves dient-li a la resta dels treballadors, veus, aquests no van apretar prou, podrien haver aconseguit més. És que ella ja s'esverle tot.
39: Per això va comptar, va costar tant que la consellera es va mantenir ni un cèntim, no? ni un pas, per acabar-se movent 3 mesos després.
6: I que no surti bé.
39: I que no surti bé.
8: Home, jo crec que una autocrítica hauria de fer. Si tens intenció, és a dir, a veure, pagar impostos no crec que no ens agradi ningú. No crec que no ens agrada pagar impostos. Si plorant davant d'Hisenda ens els perdonéssim, hòstia, hi haurien cues de magdalenes davant d'Hisenda i no pagaria ningú.
0: Sobretot aquests dies.
8: No, clar, sobretot aquests dies. Per tant, la consellera, si sabia que s'havia d'acabar movent, home, doncs fes-ho ja, perquè al final s'ha demostrat que plorant davant de la consellera es mou.
1: I ara què?
5: I ara
1: que aquesta és la gran pregunta.
5: Acabar el curs com puguem.
1: De no, moment, és perquè cert. Recordem que inicialment hi havia la possibilitat que es convoqués una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Això ja ha quedat descartat. L'USTEC diu que aquesta carta no la juga.
5: L'ha retirat.
0: I la CGT també diu que no.
5: I la CGT ja mai l'havia comprat, aquest era un marc que no. En tot cas, demà representa que... No representa, no. Demà van a la vaga conjuntament i veurem com queda aquesta fotografia.
1: A quin seguiment té la vaga, no?
5: Com queda la vaga... Volen plantejar altres accions abans de final de curs, veurem quines són. La visita del Papa a Ronda.
8: Així.
5: Ronda,
1: ja, perquè hi havia algun moment que també s'havia dit que algunes de les protestes dels professors, si continuaven en conflicte, afectarien la visita del Papa.
0: I les Pau també estan per mig.
1: Sí, la setmana que ve.
8: Van sortir els Mossos dient sort que hi ha hagut aquest acord perquè ens complicava la logística pel tema del Papa.
1: Doncs ja no hi és l'acord.
8: Ja no hi és.
5: I aquí hi ha d'haver aquesta ronda de consultes, no? Que la consellera ha dit que és una de les properes accions que farà, una ronda de consultes, malgrat això, ella el tira endavant l'acord. Clar, no acabarem el curs amb normalitat, hi haurà tot l'estiu pel mig, no començarem el curs amb normalitat, és un panorama força desolador.
6: Home, sembla lògic que la consellera faci aquesta ronda per saber exactament on és, i també, evidentment, tothom està avui en el xoc d'aquest resultat, però sembla lògic que l'USTEC, l'ESPEC, la CGT i la Intersindical, que han estat, han fet un comitè de vaga i han estat liderant tota aquesta reivindicació, siguin capaces de posar-se d'acord, com a mínim ells quatre, per tenir una estratègia i anar a la una. Perquè és que, si no, com deia, és que és molt difícil de governar i també molt difícil per l'administració saber exactament clar. Amb qui s'ha de posar d'acord.
5: Jo no tinc clar, de fet, si demà professors de secundària se suma o no. Sincerament, no ho sé, perquè en aquest cas concret no ho he pogut seguir, perquè ells diuen que sí que signen. Per tant, podria ser que tampoc seguissin mobilitzant. És veritat que també l'impacte de la notícia crec que és perquè d'alguna manera aquesta consulta s'ha acabat plantejant i crec que el sector ho ha viscut com un o tot o res, o ara o mai, clar. I és com una resposta definitiva. I aquí sí que USTEC ha de reflexionar perquè, sent el sindicat majoritari, el seu missatge de... Jo no dic que s'acabi les reivindicacions, el que dic és que jo he aconseguit consolidar fins aquí, agafem-ho, parem... Agafem aire, reflexionem i tirem endavant el curs que ve, aquest missatge no ha quallat en cap moment.
1: Doncs veurem, demà començarem a sortir de dubtes perquè veurem quin seguiment té aquesta vaga. Exacte. Que està convocada a tot Catalunya i en principi per pràcticament tots els sindicats, i després veurem si aquest període de consultes que ha anunciat la consellera tira endavant. Això voldrà dir que mentre estiguin en consultes potser la cosa quedarà una mica més allà, també perquè tothom està molt cansat i cal, a més ja es veu al final del curs aquí a tocar, diguem-ne, i a partir de l'estiu ja veurem com comença, però en tot cas, tot en l'aire.
5: Disculpe, però o pot generar algun canvi, perquè ella manté l'acord, però en cap moment ha dit que el torni a obrir, ni que el pugui ampliar, i el pressupost s'està votant.
1: Doncs veurem què és el que passa, però en tot cas, el que és evident és que entrem en una dimensió desconeguda. No sabem com continuarà el conflicte.
5: És una temporada més d'una sèrie que portem tot el curs. Sí, sí.
8: I com, arran d'aquesta reflexió que has fet tan política, no? Què faran els partits que han de donar suport a un pressupost? Jo no tindria tan clar de donar suport a un pressupost que tenim a la comunitat educativa, que tenim, per tant, els nostres fills en l'aire i a la... tocada. O sigui, no és menor el que ha passat amb aquesta...
1: Abans d'arribar a l'acord de divendres passat, que per tant les posicions estaven molt enfrontades i tot plegat, tant Esquerra com els Comuns van dir que separaven el conflicte educatiu i que el seu suport als pressupostos no tenia res a veure amb això. No sé si això canviarà o no. Avui s'ha conegut el resultat de la consulta quan hi havia debat al Parlament i no ha canviat els discursos
8: dels
1: uns i dels altres.
8: El missatge de mantenir-se així, llavors, és aneu reclamant, és el que hi ha.
1: Veurem, en tot cas. Sara i Miquel, gràcies a tots dos.
5: Moltes gràcies.
1: Bona tarda. Pràcticament 3:15, queda una mica més d'un minut. Fem una pausa i decidirem amb més coses.
9: Catalunya migdia. Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia. Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Uf, em pesen tant les cames i

0: Declaració de la renda comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
3: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
4: Catalunya migdia.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. La Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha registrat aquest matí la seu de l'empresa Tubos Reunidos, una de les indústries rescatades amb diners públics després de la pandèmia a través de la SEPI, la societat a través de la qual l'Estat fa inversions. L'operació forma part del sumari que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i busca proves que connectin les transferències de diners del rescat públic amb possibles comissions que suposadament hauria cobrat la trama liderada per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Per tant, és com si dues causes, la anomenat cas Leire, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, i el cas Koldo Cerdán, que instrueix el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, busquessin proves del mateix delicte, cobrament de comissions il·legals a través de la concessió d'obra pública o dels rescats aprovats per el govern després de la pandèmia. En tot cas, el sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, el jutge planteja la hipòtesi que Santos Cerdán liderava una trama per incidir en jutges, fiscals i policies destinats a protegir els interessos del PSOE, del govern i del president Pedro Sánchez, i que qui executava les accions era Leire Díez, l'empresari Pérez Dolcet i la periodista Patricia López. Els sumaris poden llegir sobre diversos missatges, reunions, comunicacions, una de les quals, per exemple, fa referència al cas que es jutja avui a Badajoz. L'acusat és el germà de Pedro Sánchez. Busquen la manera d'apartar la jutgessa que portava el cas. No ho van aconseguir i ha arribat a judici avui. El sumari consta la declaració d'un agent de la Guàrdia Civil que diu que l'any 2024 el director general de la Guàrdia Civil li va ordenar posar-se de perfil en la investigació que es feia sobre David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Avui ja sabem que no va passar això, perquè la causa s'ha portat fins al final i avui han declarat els investigats. A Badajoz, que és on es fa el judici, tenim la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
15: Què tal, com esteu? Bona tarda.
14: Estem en un impàs d'espera, no? Perquè això en teoria hauria d'haver acabat aquest matí, perquè anava molt, molt ràpid, però de sobte ha aparegut una mena de capítol final, no? Que serà aquesta tarda a les 6.
15: Sí, ha de decidir el tribunal si s'escolten les declaracions a instrucció de David Sánchez, perquè avui ha estat molt breu la seva declaració, només 11 minuts, a preguntes del seu lletrat, que no li ha dit res sobre com va arribar a Badajoz i per què. De primeres ens hem sorprès, després l'advocat ens ho ha explicat, i és que, no sé si ho recordeu, al principi del judici el tribunal va treure un dels delictes que se li atribuïen per prescrit, és el de delicte d'acceptació de nomenament il·legal i, per tant, interpreta l'advocat sobre, per tant, que sobre com va accedir a la Diputació no hi ha res a preguntar. Si

0: que s'ha centrat en d'altres aspectes. Per exemple, 5 anys més tard, ell va entrar el 2017, 5 anys més tard, considera també el tribunal que va influir perquè es canviés el nom de la seva plaça i les seves atribucions. Ell, durant la seva declaració, ho ha negat. Sentim-lo.
1: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: Per tant, negava aquesta capacitat d'influència. També en un altre aspecte que jutja, i és si ell va endollar a un amic seu, és Luis Carrero, que llavors treballava a la Moncloa, i va anar a Badajoz a treballar a la mateixa àrea de la Diputació que ell. Diu que no, només van comentar que sortiria aquesta plaça, però que si Carrero la va guanyar va ser per mèrits propis. De fet, va ser l'únic aspirant.
2: També ha declarat avui el que llavors era el president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. La UCO l'assenyala per ser qui, en teoria, va ordenar crear aquesta plaça a mida pel germà de Pedro Sánchez, per David Sánchez.
0: Sí, la seva declaració ha estat més extensa, podríem dir també més política, perquè fins i tot el relat que ha fet fins ara la UCO era de novel·la de ciència-ficció. Ell defensa que sí, que el 2017 ell i el seu govern van ordenar crear aquesta i d'altres places d'alta direcció i que després la lletra petita dos es va desenvolupar a través de recursos humans, com fan tots aquests concursos de creació de noves places. Interessant també, un altre element ha negat que ell col·loqués a David Sánchez per fer-li un favor a Pedro Sánchez, amb qui diu que no tenia massa relació, argumentant.
3: ¿Le habló en aquel, de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico?
4: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
0: I ha aportat un element, i és que tot plegat, aquesta creació de places es feia entre el 2016 i principis del 17. Llavors, Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havia fet fora, i després de les primàries diu Gallardo que no li va donar suport. Ell va votar per Susana Díaz, la seva rival.
2: En aquest judici fins i tot s'ha arribat a preguntar als diferents testimonis sobre si David Sánchez realment feia alguna cosa o no en aquest càrrec que, en teoria, segons les acusacions, l'havien creat a mida, i els acusats que han dit que sí.
0: De fet, eren tots acusats, n'hi ha 11, i tots, sense excepció, han defensat doncs, que el procediment va ser net, que fins i tot molts diuen que no coneixien que David Sánchez s'hi anava a presentar, que no sabien que era el germà del president i que si va guanyar aquella plaça doncs, va ser perquè era el millor dels 10 candidats que s'hi van presentar, i també han explicat que després mantenien periòdicament reunions amb ell i que, per tant, doncs, la seva plaça no era, diguéssim, buida, sinó que fins i tot el projecte que va presentar quan va fer el concurs, és un projecte sobre una òpera jove, és un programa que encara manté la Diputació i que ha anat creixent.
2: És un exemple de tot el que hi ha al voltant del PSOE, de Pedro Sánchez, de l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu, Ferran, Marc...
5: Doncs la veritat és que vaig estar mirant... Bueno, jo crec que això del germà de Pedro Sánchez fa la sensació, malgrat les complicacions que segurament, pel que diuen, és possible que s'acabi arxivant, jo crec que està molt més complicat els altres temes. El tema de Zapatero... I el cas Leire. El cas Leire, el sumari d'ahir, jo crec que dona més indicis i certeses del que ha passat i que es va confirmant allò que sabíem, que és una resposta matussera del PSOE a les clavegueres i a la màquina de fang, no? I que això doncs, ho remena tot, no? I remena la Guàrdia Civil, i remena la Fiscalia General de l'Estat. Seria molt més greu si es confirmés... que Pedro Sánchez ho sabia i que hi ha una implicació més enllà del coneixement a Leire Díaz de rebre-la perquè ve de part de Santos Cerdán de la directora de la Guàrdia Civil. I seria encara molt més greu, jo crec que faria definitivament caure el govern si hi hagués algun indici i l'Escorcolla tuvo reunidos, és important en aquest sentit, de finançament il·legal del PSOE. Perquè el que sí que sembla que és com bastant segur, si fem cas dels informes policials i del sumari, és que sí que el PSOE va d'alguna forma finançar tota aquesta trama de Mortadelo i Filemó. I després hi ha una cosa que no sé en quin moment aclarirem, que és el paper de Santos Cerdán, no? Perquè Santos Cerdán, amb el cas de la Leire, doncs se'l situa a la cúspide de tot, com a organitzador de tot, i malgrat que diuen que Santos Cerdán el fulmina Pedro Sánchez pels àudios d'Àvalos, hi ha lloc a sospitar que quan es descobreix tot el tema de la implicació de Santos Cerdán amb la trama de les mascaretes i de les comissions il·legals, el partit aguanta tampoc la posició de defensar-lo perquè també devien saber que estava implicat en la trama de Leire i van dir ràpid fora, intentem ja fer un tallafoc. És greu, però en tot cas també crec que cal dimensionar les coses i que és diferent de la situació del PP. Ho dic perquè el PSOE segurament va intentar utilitzar les clavegueres de l'Estat o va intentar torpedinar algunes actuacions judicials, segur, i està mal fet, i jo ho he dit aquí mil vegades, més encara venint d'un partit que té majoria al Congrés per fer els canvis que cregui, que té el Consell de Ministres i que té el Consell, i que té el BOE, però el PP ho va fer. El PP ho va fer en el cas Kitchen i en l'operació Catalunya,
6: que
5: i això haurem, és gravíssim.
6: Haurem de poder habilitar aquí els estudis unes pissarres per anar posant totes les derivades, perquè jo crec
2: costa
6: que
2: una mica seguir-ho,
6: costa seguir-ho, costa seguir-ho, això d'entrada. La segona que a mi m'ha suggerit tota aquesta història, no, és que per una banda sembla que hi ha el fet de la Covid i el rescat d'empreses estratègiques entre cometes, que aquí això té una vida que podria donar peu a un finançament il·legal i a una mena de martingala gruixuda com a partit, exacte, que són tot el tema dels rescats. Simultàniament hi ha que després el president fa aquell kit-kat de 4 o 5 dies que diu, voy a des que li obren les actuacions a la seva dona, diu, jo paro aquí a veure què passa, si plego o no plego, i llavors, arran d'allò, després d'allò, resulta que comencem a saber que s'havia estat maniobrant perquè la policia, la UCO, la Guàrdia Civil, etc., poguessin trobar draps bruts d'aquelles persones que feien la vida impossible a Pedro Sánchez. O sigui, per mi hi ha dues coses paral·leles, a dos nivells paral·lels, i que feina rai, però que legitimar... O sigui, que al final ell tingui la catxassa ahir de dir tirarem endavant els pressupostos i els aprovarem, home, trobo que s'ha de ser... s'ha de tenir cinisme per poder-ho dir, això, i el cercle, eh?
7: Jo faig una reflexió molt, molt ràpida al fil d'aquesta simetria que plantejava el Ferran i d'aquesta pissarra a la que es referia la Lourdes. La simetria, el Ferran deia, clar, és que Kitchen és el PP, el mateix que Leire o Santos és el PSOE, i diria també... el
5: bueno, intenten fer veure que...
7: Bueno, en tot cas, el que sabem és que hi ha una Kitchen, que hi ha un... sí. O sigui, que hi ha unes clavegueres del PP, que a priori sembla que hi poden haver unes clavegueres del PSOE, que hi havia una caixa il·legal al PP, que és la de Bárcenas i companyia, sí. I que hi podria haver indicis d'una caixa B, en aquest cas al PSOE. En aquesta pissarra, en la que dibuixaríem efectivament totes aquestes derivades, i ara mesuro el que dic, hi han operadors que es mantenen invariables. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els mitjans de comunicació i la judicatura es mantenen invariables. És a dir, aquests tres... no poders, tots ells, però jo diria sí, poders, són els que en aquests moments, al meu entendre, estan defensant la democràcia. Perquè quan hi ha indicis de la podridura que representa qualsevol dels retrets que es fan per sentència o el que representa la mera investigació, el que hi hagi algú en qui confiar, i a més que els hem vilipendiat, no? La carrera judicial, fatxes, carques... Sí, però aquí estan, eh? Estan enjuiciant indistintament PP i PSOE, sense embuts. Estan protegint, ens estan protegint del que representa les clavegueres. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, el mateix, no? Repressors, tal i qual... Sí, però aquí estan, fent entrades i registres i abocant dades. I el mateix amb els mitjans de comunicació que ens permeten a la resta de la ciutadania formar-nos un criteri crític, valgui la redundància, amb el que passa al nostre vot.
2: Ara tenim 30 segons, perquè les Lourdes i el Ferran anaven fent cares, mentre deia el Marc.
6: En un cas i a l'altre, quan es parlem de les clavegueres, la representa que la claveguera la formen part aquests... Guàrdies Civils, UCOs... És a dir, que hi ha molta gent honesta, no dic que no, però que hi ha una sèrie de gent que se'ls utilitza, o per uns o pels altres, per jugar unes cartes que atenten precisament contra la democràcia.
2: Ho hem de deixar aquí, perquè ens queda menys d'un minut, sí. I tinc a més la Tània, que li vull acomiadar, la vull acomiadar des de Badajoz. Tània, gràcies i ànims en aquesta tarda que et queda encara.
8: Ens hi tornarem a posar cap problema.
2: T'havies ja il·lusionat que tindries la tarda lliure perquè acabaria això a una...
8: No, jo vinc aquí a treballar tot el que calgui i més.
2: Molt bé, així m'agrada. Tània, gràcies, bona tarda. I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuro. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
6: A reveure, gràcies.
2: 30 segons i seran les 4, 30 segons i arriba el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà, a partir de les 2, quan tornarem als del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: noies, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, un programa que presento personalment, sóc en Jordi Casas, tot repassant la música dels anys 70, 80 i 90 amb les col·laboracions de Caco Martínez, Esteve Llop, grans entesos de ràdio, i també el Xema de Vic, que ens fa alguns jingles, eh? Juntament amb altres persones que anomenarem també en el seu moment. Què tal? Com ho portem? Espero que tots i totes estigueu bé, estigueu fent ara mateix el que estigueu fent, però sintonitzant aquest programa que es pot escoltar en línia o bé, per exemple, a través d'un d'aquests altaveus intel·ligents o bé des del podcast de iVox, Spotify, Apple Podcasts, o bé, com és tradicional, a la ràdio, a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, també a l'Osona, Manlleu i l'Osona, també ens podeu sentir al Vallès, al Baix Llobregat, el Maresme, Barcelona i el Barcelonès, l'àrea metropolitana, òbviament, el Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, a Formentera, Toni Ruiz, Formentera, Eivissa, també a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, sempre... Bé, sempre no, però moltes vegades en Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio i també com a DJ i productor, doncs ens presenta una d'aquelles cançons que hem escoltat tots i totes, però possiblement no en soni com altres cançons. O sigui, que no són allò 100% comercials. És així, Caco Martínez?
1: Hola, amics! Ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos a una gran banda nord-americana precursora de l'electrofunk, composta pels germans Wilson, els mítics Get Band, una gran banda que va arribar a aconseguir ser nominats al Grammy per la millor actuació en directe del gènere R&B i disc d'or per l'àlbum Get Band 5. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, Outstanding. Som-hi!

0: Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade amb Jordi Casas.

un altre totxo al mur. Another brick in the wall. Manolo, passa la gaveta. Pink Floyd, una banda genial amb una gent que sabien fer música. Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour, aquell famós guitarrista, i també Syd Barrett. Donant pas ara mateix una cançó que em recorda un noi que saludaré, company

0: escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

sou joves, com ara jo, i cap mena de problema, és cultura musical. Molt bé, senyores i senyors, eren els anys 80 quan aquesta família

0: Raúl Orellana. ¡Ole!
1: ¿Usted ha visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Usted ha visto?
0: Raúl Orellana, DJ del mític Estudio 54, on deien males llengües que hi havia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir a Raúl, quina era la màquina de mesclar? Diu, tres plats tècnics. Era maco quan...

d'un clàssic d'una banda britànica, es feien dir directament London Beat, i això, I've been thinking about you, he estat o vaig estar pensant en tu. Moment de cançó, abans els temes sonaven durant molt de temps a la ràdio, no és com ara, que cada dia surten cançons noves. Doncs estava amb una emissora de ràdio treballant, vaig canviar d'emissora, gràcies a guanyar un concurs a una emissora planetària amb el The Great Ball of Fire. I a la emissora planetària també sonava aquesta cançó, anys 90.

0: Sí, companys i companyes, arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes en línia, en format podcast. Això és Hit Parade, on, a banda d'un servidor, el Jordi Casas, també hi ha gent que entén molt de ràdio i, el més important, gent que té bon gust musical. I una d'aquestes persones que entén de ràdio i que té bon gust musical és un noi així amb ulleres, típic que podria ser president perfectament d'Anglaterra o Dinamarca, no? Ell és l'Esteve Llop, que ha decidit seguir el camí de la ràdio i no el de la política, i ens presentarà tot un tamarro. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi, i amics i seguidors de Hit Parade, com estem? Anem ara més de 30 anys enrere per a recuperar una cançó que, de fet, no era d'aquell 1993, sinó de mitjans dels 80, però l'any 93 se'n va fer una remescla amb un ritme més actual i més ràpid d'una cançó que originalment va composar i interpretar Freddie Mercury al marge de Queen en el seu primer i únic disc com a solista, com a Freddie Mercury. Un disc que es deia Mr. Bad Guy i que portava algunes propostes interessants com aquesta que, com us diem, l'any 93 es va remesclar en un format renovat. Living on my own.

0: dues grans cançons tenia aquest home, un vocalista germano-americà. Es diu Sidney Youngblood i això, If Only I Could. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat i suposo que, al igual que vosaltres, doncs em porta un munt de records d'aquella fantàstica època dels començaments dels 90. A vegades em miro un mirall i dic: Casas, estàs massa grassonet, massa panxa. Però ara, veient a Sidney Youngblood, dic: estàs fet un figura. Una mica de Whitney Elizabeth Houston, recordant a la gran Whitney Houston, filla de Dionne... No, de la Houston. I neboda de Dionne Warwick. Això es deia I'm Every Woman.
1: Whatever you need.
2: L'acabes de pifiar, Casas.

0: nostres, en Jerry Ropero. El recordo, el vaig conèixer amb fibra òptica, em va venir a veure quan jo punxava allà i a l'Atlàntia de Sitges, a l'època que el Pocholo, el Martínez Bordiu, em venia i em deia «Soy el primo de Pocholo», quan era ell mateix. Bé, marxem. Salutacions francament cordials de Jordi Casas i res, ens retrobem a la propera edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Us diuen adeu, Caco Martínez.
1: Hola, amic.
0: I també l'Esteve Lló.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ara mateix amb una cançó que ens serveix per dir-vos adeu amb la maneta, un tema que té el baix de McFadden and Whitehead, Ain't Stopping Us Now.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. I a aquesta hora estem molt pendents del temps. Els bombers han hagut de fer 13 sortides per l'episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'R3 ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via Ripoll. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven a l'interior. Cap d'elles ha quedat ferida. També ha quedat tallada la C-17 durant una estona per la caiguda d'arbres a la carretera. Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments. De moment, el Primavera Sound ha aturat els concerts a causa de la pluja i estem pendents també de Berga, on a 2:15 està previst que comenci la Patum completa. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El jutge Pedraz sol·licita la informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025 a l'Agència Tributària i també a diverses entitats bancàries. Ho fa a petició de l'UCO de la Guàrdia Civil, que també vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I en el judici al germà de Pedro Sánchez, les acusacions demanen 6 anys de presó per David Sánchez, el doble que fins ara, avui durant l'interrogatori, ha negat haver influït en la creació de la plaça a la Diputació de Badajoz que va aconseguir el 2017 o haver rebut cap tracte de favor. El rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah complica les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder del grup xiita libanès afirma que la treva pactada entre els governs d'Israel i el Líban és humiliant i que acceptar-la seria com rendir-se. Israel avisa que si Hezbollah els ataca, bombardejaran Beirut. I l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa parlarà en català durant els actes a Barcelona. La comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut de 3 al Palau Blaugrana contra el Camp Múrcia 87-90 en el segon partit de la sèrie de quarts de final. Ara el tercer i definitiu partit es jugarà d'aquí uns dies a Múrcia. La selecció espanyola comença ara el seu partit a Riazor davant de l'Iraq. Partit amistós per preparar el Mundial. Debuta el blaugrana Bernal. I el Girona ha fet balanç de la temporada. Quique Cárcel ha demanat disculpes als aficionats i assegura que ja treballen per poder anunciar ben aviat el nou entrenador.
1: I pel que fa al temps, aquests ruixats intensos que dèiem d'avui ens acompanyaran fins a la mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil, amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa. A la tarda hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i també a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I com diem, estem molt pendents del temps. Els bombers han atès 13 avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta comarques de l'interior de Catalunya. La comarca del Ripollès és la que més incidències ha registrat de moment. Les fortes precipitacions han provocat la caiguda d'un arbre a la línia R3 entre Manlleu i Ripoll i un comboi hi ha acabat xocant. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven al tren que no han resultat ferides. A més, també han caigut arbres per la pluja a la C-17 a l'altura de Ripoll i la carretera s'ha hagut de tallar durant una estona. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic a la conca del Ter després que s'hagi superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses i també s'ha superat el llindar de perill a la Riera de Vilada, al Berguedà. Es demana, doncs, molta precaució en zones inundables i evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi està previst que s'allargui ben bé fins a la mitjanit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, n'ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
3: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin. Doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat aquest vespre el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions i, de fet, acabem de saber també que la pluja ha obligat a aturar els concerts al Parc del Fòrum a Barcelona, on s'estava fent la primera jornada de pagament del Primavera Sound. Allà hi tenim el Marc Ruiz.
4: La pluja torna a afectar el Primavera Sound. De moment, l'aigua que està caient i sumada al vent ha fet que, de moment, s'estiguin suspenent les actuacions del festival. Precisament, el concert de Guix, que estava en marxa fa ben poca estona, ha hagut de parar 15 minuts abans del que estava previst, i als escenaris principals es pot llegir un missatge que diu que per precaució s'han suspès les actuacions. De moment no hi ha cap previsió de quan es podrà reprendre.
0: 3CAT Info.
1: És un altre dels titulars del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3, el 65%, han votat que no accepten el preacord. Demà, de fet, hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada i no se'n descarten més la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa. El sindicat Ustec assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant aquest acord. Per això, passar la pilota al departament. Yolanda Segura és la portaveu.
5: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Jané, ha exigit dimissions al departament.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
7: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi ha participat pràcticament un 53% del cens. A tot això, el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris, malgrat el resultat d'aquesta consulta. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com diem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
8: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: I assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, però l'Austec ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà, com dèiem, hi ha vaga. A tot això, al Parlament, l'oposició carrega contra el govern per les vagues dels professors, mentre que els socis parlamentaris demanen a l'executiu executiu que escolti el sector d'una vegada per totes. Malgrat això, Esquerra i els comuns han permès que els pressupostos de Salvador Illa hagin superat avui el primer tràmit legislatiu. Parlament, Àlex Giral Robert.
9: El preacord fallit amb la comunitat educativa ha pres protagonisme als primers comptes de Salvador Illa en el seu debat inicial a la cambra. Des de Junts, Salvador Vergés s'ha dirigit amb sornegueria a la consellera d'Educació.
10: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú. Aquí no cessa ningú. Tothom agafat a la cadira, encara que el país sencer s'enfonsi en vostès.
9: Els aliats del PSC han continuat separant les protestes dels docents del debat pressupostari, però han exigit a l'executiu que segueixi negociant amb els professors. Sentim Joan Ignasi Helena d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Recuperar la confiança que necessitem que es recuperi en l'àmbit de l'educació, més mitjans, més recursos, més condicions.
12: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies.
9: Això mentre Juan Fernández del PP i Pilar Castillejo de la CUP han carregat precisament contra els socis d'Illa per no haver supeditat el seu suport als comptes a la resolució del conflicte a les aules.
13: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
14: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns. El segon pressupost havia de demostrar que el govern havia escoltat el país, i no ho demostra.
9: Passant de puntetes per la situació a l'àmbit educatiu, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut la implicació d'Esquerra i Comuns per signar un acord pressupostari.
15: Un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda, la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
9: Els socis també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els comptes.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Presumptament aquesta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Madrid, Àngels Rafuente.
16: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
17: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
16: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
1: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes. I mentrestant, en el judici, el germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys. Durant l'interrogatori, el familiar del president espanyol ha negat haver influït en la creació de la seva plaça a la Diputació de Badajoz. Enviades per especial, Tània Tàpia.
18: Escoltats els interrogatoris, les acusacions populars són 7. Han elevat la petició de pena David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació, perquè creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també endollar un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu lletrat, David Sánchez ha negat que tingués capacitat d'influència en cap d'aquests procediments.
19: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
18: Per un altre dels acusats, l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició de pena fins als 4 anys. Al judici, les defenses demanen suspendre 10 dies per als canvis introduïts a última hora per les acusacions. Entre ells, perquè han qualificat amb delictes nous una part de fets que es jutgen i que el tribunal havia declarat ja prescrits.
1: Ara és un quart de 10.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
20: Tarda de ruixats i de tempestes intenses, les que estan descarregant encara hores d'ara a punts del Berguedà i del Ripollès. Destaquem pel que fa a la precipitació a Vilada, 75 litres per metre quadrat. A Castellar del Riu, 74. A Berga, 46 litres pel que fa al sector del Berguedà. Al Ripollès, Camp de Bànols, 57 litres. I altres nuclis del país, destaquem per exemple l'Espluga de Francolí, 28 litres per metre quadrat. Unes pluges intenses que continuaran durant les immediates hores, a la vegada que s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, també cap a les comarques de la Catalunya central per al litoral de Barcelona, i arribaran aquest vespre cap a punts del litoral de Barcelona. Unes pluges que de cara als vols de mitjanit tendiran a marxar mar endins. No quedarà la nit serena, perquè s'espera que encara a la costa pugui caure algun ruixat, però que en canvi a la resta del país la nit serà prou tranquil·la. De fet, demà divendres tindrem un dia molt tranquil arreu, potser amb alguns núvols encara a la façana costanera amb tendència a minvar. Hi ha molt de sol el que predominarà aquest divendres a les comarques de l'interior. Només al Pirineu, durant la tarda, sorgirà alguna nuvolada, podrà deixar alguna precipitació, algun ruixat, però res a veure amb els ruixats intensos d'avui. Tot això amb unes temperatures que demà ens haurem d'abrigar una miqueta més. A primera hora del matí baixaran clarament les temperatures mínimes, però també ho faran les màximes. Demà, en lloc del país, superarem la xifra dels 28 o 29 graus. Ens quedarem clarament per sota de la xifra dels 30.
1: Doncs aquesta és la previsió. El que sabem a aquesta hora és que aquesta pluja ha fet que els bombers hagin hagut de fer ja 13 sortides per aquest episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'R3, com dèiem, ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via a Ripoll. Els bombers han hagut d'evacuar 6 persones que anaven a l'interior, però cap d'elles ha quedat ferida. I com destacàvem, també han començat el Primavera Sound aturat de moment els concerts a causa de la pluja, i estem pendents de Berga, on a 2:15 està previst que comenci la Patum completa. D'aquí uns minuts, cap a 2:15, aquí a 3Cat Info, parlarem amb Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Un Catalunya Nit que començarà a les 10 de la nit i que molt probablement també estarà molt pendent d'aquestes pluges.
23: L'aposta.
1: Marc Güell, bona nit.
24: Hola, bona nit.
1: Què ens explicareu avui?
24: Doncs mira, efectivament, pendents d'aquest episodi de pluges fortes que estem explicant també des d'aquí, des de 3Cat Info, afecta bona part del país, diverses comarques. De moment, el Ripollès, que seria la més tocada amb aquestes incidències que explicàvem ara, tant a l'R3 com també aquesta tarda a la C-17. I molt pendents del cel estan també a dos punts del país, a Barcelona, el Primavera Sound, que de moment ha aturat temporalment els concerts, i també pendents de Berga, a veure què passa aquesta nit amb la Patum completa. Per tant, ho seguirem també a partir de les 10 ben atents. A banda d'això, explicarem i analitzarem aquest no dels docents al principi d'acord tancat la setmana passada entre Educació i els sindicats majoritaris del sector. El departament diu que tirarà endavant l'acord igualment. Hi ha divisió entre els sindicats i demà mateix hi ha una nova vaga en aquest sector. De tot plegat en parlarem amb Yolanda Segura, que és portaveu del sindicat USTEC, que demanava el sí a la consulta. Avui també passarem per Badajoz, perquè es fa el judici al germà de Pedro Sánchez. David Sánchez ha negat haver comès cap irregularitat en la seva contractació a la Diputació de Badajoz i explicarem també altres casos que van esquitxant els socialistes. I com que és dijous, toca sessió. Molina ha mort aquesta setmana. Va ser una de les dones pioneres del cinema espanyol i una de les poques de la seva generació que van aconseguir dedicar-se professionalment a la direcció. Ell avui ha inspirat la secció d'en Gorina. Vol fer un homenatge a totes aquelles dones pioneres al cinema. Per entrevistarem en Toni Vives. Ell és escriptor. Va ser, per exemple, tinent d'alcalde de Barcelona en l'època de Xavier Trias. Un llibre que no té res a veure amb tot això, sinó que es diu El país secret, un català a la cort del príncep, de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, al capdavant d'un projecte transformador pel país, i és que va treballar amb l'home més fort d'aquest país, de l'Aràbia Saudita, el príncep Mohammed bin Salman. Si voleu saber què va fer i tota la seva experiència allà, doncs també a les 11 aquesta entrevista, Antoni Vives.
1: Perfecte, el Catalunya Nit a partir de les 10. Us escoltem. Gràcies, Marc. Bona nit.
24: Bona nit.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat i obrim crònica internacional perquè el rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah encalla les converses entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El líder del grup xiita libanès qualifica d'humiliants les negociacions celebrades a Washington entre representants dels governs del Líban i d'Israel. Els dos països han acordat una treva amb la mediació de Washington, però el cessament de les hostilitats està vinculat al fet que s'aturin els atacs de Hezbollah al nord d'Israel. En un comunicat llegit a la televisió de Hezbollah, Qassem diu que acceptar l'alto al foc pactat a Washington seria una rendició en tota regla.
2: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: Israel, mentrestant, ha advertit que continuarà amb les operacions militars al sud del Líban. L'ambaixador als Estats Units, Yechiel Leiter, ha recordat que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
1: Més coses, el primer passatger espanyol del creuer Ondius, que va donar positiu per antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha rebut l'alta i ja és a casa seva. L'home de 70 anys serà sotmès a un seguiment clínic durant els pròxims mesos per controlar possibles seqüeles. El viatger ha rebut l'alta després de passar més de 3 dies sense

0: de símptomes i d'obtenir un resultat negatiu en les últimes dues proves PCR. L'home va ingressar a la unitat d'aïllament d'alt nivell l'11 de maig, un dia després d'haver desembarcat de l'Ondius al port de Tenerife. Mentrestant, a l'hospital continua ingressat l'altre passatger que va donar positiu i que en les últimes hores ha tingut febrícula. Els altres 12 passatgers que anaven al creuer continuen asimptomàtics.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
2: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada.
3: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. I a pocs dies de la visita del papa a Barcelona, Lego ha presentat un model de 12.000 peces que reprodueix la Sagrada Família. L'empresa assegura que és el set més gran que ha fet mai en nombre de peces. El nou model s'ha creat per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 10 de juny. Segons l'empresa, la maqueta reprodueix tant l'escala com l'esperit de l'obra de l'arquitecte català i permet explorar de manera immersiva un dels edificis més emblemàtics del món. El set ja es pot reservar per prop de 750 euros i sortirà a la venda el mes de novembre.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach. Bona nit.
4: Bona nit. Els encapçalem amb la derrota del Barça de bàsquet contra l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. Això en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB de bàsquet. El Barça, que tenia opció d'accedir ja a les semifinals per la via ràpida després d'haver-se imposat dimarts en el primer enfrontament a Múrcia, avui ha acabat cedint per un marcador final de 87-90 en un duel en què, llevat d'una ratxa blaugrana en el tercer quart en què els de Xavi Pascual s'han escapat de 6 punts, pel que fa a la resta de l'enfrontament a grans trets, sempre han anat a remolc en el marcador fins a aquesta derrota final que envia l'eliminatòria al tercer definitiu partit que jugarà dissabte vinent novament a Múrcia. Ha estat un final de partit en què el Barça ha disposat d'un parell de llançaments triples per haver forçat la pròrroga que no han acabat entrant i que venien doncs precedits en jugades poc anteriors d'una doble falta del pivot txec Jan Veselý molt discutida, no només pel cos tècnic i els jugadors del Barça, sinó també pel públic del Palau Blaugrana. L'àrbitre del Barça, Joel Parra, en acabat, s'ha referit precisament a l'actuació arbitral, especialment en el tram final de partit.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
4: Per tant, Parra que assegura que han de millorar les prestacions defensives després d'aquest segon partit que el Barça ha perdut avui a casa al Palau Blaugrana. Avui també es juga el segon partit d'una altra eliminatòria de quarts de la CB, és el Tenerife-Madrid, amb els blancs que visiten la pista del Tenerife contra les cordes, perquè van perdre a casa el primer enfrontament. Ara mateix el marcador al minut 2 del segon quart és de Tenerife 26, Madrid 28. Demà el Joventut intentarà igualar la seva sèrie contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vitorians dominant 1-0 després del seu triomf d'ahir a casa. I mentrestant, el director esportiu del Bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
6: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
4: San Emeterio també assegura que el tècnic Moncho Fernández continuarà, totes les informacions que el situen a l'Unicaja. San Emeterio també té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la propera temporada, però encara no saben assegurar en quina competició. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat una sotragada.
7: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
4: Cárcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a primera. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses al descens. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la marxa de Michel Sánchez. Pel que fa a l'Espanyol, ja hi ha data per al segon partit amistós de pretemporada dels blanquiblaus. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona federació a l'estadi municipal Olotí. Ahir es va concretar el primer amistós, que serà el 29 de juny contra el Barley. En paral·lel, a l'Espanyol han renovat la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent.
8: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
4: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. I també en futbol, des de les 9 de la vespre hi ha en joc l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb 9 catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. De moment, al minut 26 de joc, el marcador és d'Espanya 1, Iraq 1, perquè ara empaten els iraquians, el gol que inicialment havia marcat el blaugrana Ferran Torres i que havia situat l'1-0 al minut 16, ara neutralitza el marcador Iraq amb aquest gol de l'empat a 1, amb Joan Barcia com a porter titular de la selecció espanyola i també amb el debut del blaugrana Marc Bernal al mig del camp com a titular. Demà la selecció espanyola femenina juga a Palma contra Anglaterra.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora destaquem que els bombers han hagut de fer una trentena de sortides per l'episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'R3 ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via a Ripoll. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven a l'interior, però cap d'elles ha quedat ferida. Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments. De seguida tindrem en directe a 3CAT Info la seva sotsdirectora, Imma Soler. I un altre dels titulars destacats del dia: demà hi tornarà a haver vaga al sector educatiu. Els docents rebutgen el preacord que va tancar el Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris la setmana passada. Han votat més de 60.000 mestres i professors i el 65% ho han fet en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La Conselleria d'Educació ha citat demà els sindicats a una reunió al Departament. I a tot això, la Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025, així com de diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díez. L'UCO vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant que s'havia escapat de la presó durant un permís penitenciari al març. També traurem, com dèiem, el cap a Berga, on aquesta hora està previst que comenci la Patum completa. Veurem si la pluja ho permet. I abans d'arribar a les 10 passarem per Girona, que aquests dies acull la gravació de la sèrie Tomb Raider, una gran producció internacional d'Amazon Prime Video. Des d'avui i fins dilluns hi haurà afectacions en diverses places i carrers del centre de la ciutat. I en esports, què destacarem, David?
1: Doncs la derrota del Barça de bàsquet contra el Camp Múrcia al Palau Blaugrana per 87-90. Això en el segon partit del playoff de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça, que tenia opció de guanyar per accedir directament a les semifinals, amb un 2-0, ara haurà de buscar el desempat dissabte vinent.

0: de bon matí i no farà calor al migdia. Ara passen 3 minuts de 2:15.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, les pluges que cauen des d'aquesta tarda en diversos punts de Catalunya comencen a provocar algunes incidències. Els bombers han fet una trentena de sortides, la majoria a la comarca del Ripollès. La incidència més important ha estat, de moment, el xoc d'un tren de la línia R3 a Ripoll amb un arbre que ha caigut a la via. No hi ha hagut ferits, però sí que els bombers han evacuat el comboi. Mirem de fer repàs d'aquest rastre de pluges en connexió amb Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: I la primera pregunta és: quina situació tenim ara mateix?
2: Bé, estem encara amb aquest pas d'aquest front que ens està travessant el territori, sobretot en aquesta zona de la meitat est del territori, comarques de Catalunya Central, comarques de Girona, també les comarques de Barcelona. Ha fet aquesta primera passada, sobretot en la zona de la Catalunya Central, ja heu vist Berguedà, Ripollès, etc. I ara també aquest front està travessant també, com dèiem, encara continua plovent i ja va dirigint-se més cap al litoral i prelitoral, que és el que esperàvem, que anés sortint ja cap a mar. Però encara poden haver-hi aquestes precipitacions a tota aquesta línia de la costa, tota aquesta litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona, en què durant ara aquestes properes hores també esperem que pugui haver-hi algun ruixat.
0: Quines són les incidències més importants o més greus que hi ha hagut fins ara?
2: De gravetat no n'hi ha hagut, pel que coneixem. Per exemple, el 112 ens ha comentat que havien rebut 74 trucades. D'aquestes 74 trucades, amb 41 casos, doncs, han tingut que acudir als operatius, siguin bombers o policia. També ens explicaven els bombers, doncs, aquesta trentena de serveis que havien tingut que fer. El més important, aquest que dèieu, aquest arbre a l'alçada de Ripoll que ha caigut i el tren, doncs, ha xocat amb ell. Eren només 4 persones les que anaven en el tren i han pogut ser evacuades. També carreteres, la C-17, ha tingut també una caiguda d'arbres també a la zona de Ripoll, ha caigut un ruixat fort a Ripoll, i també en aquests moments, doncs, hi havia aquesta incidència a la C-17. Pel que fa a això que dèiem del tren, doncs, la R3 està tallada entre Ripoll i la Farga de Bevier, i també aquesta línia, doncs, té aquesta incidència en aquests moments. Hi ha algunes afectacions també, s'ha de vigilar pel que fa a les conques, les lleres dels rius. L'ACA ens ha avisat de que hi havia intensitat i també increment del cabal a la conca del Llobregat i també del Ter. Sobretot també en les comarques del Berguedà i del Ripollès començaven a pujar bastant el que són les lleres petites, els barrancs, totes aquestes zones que podien acumular aigua, i aquestes zones s'han de vigilar en aquestes properes hores per aquests ruixats que estem tenint.
0: Mm-hmm. Els consta si hi ha alguna persona ferida en alguna d'aquestes incidències?
2: Que tingui coneixement jo en aquests moments no em consta cap persona que pugui haver resultat afectada.
0: Uh-huh. I vèiem també que Ripoll és de moment el municipi que potser més incidències ha acumulat. Com està la situació?
2: Sí, aquestes trucades que teníem a Ripoll, jo tenia l'últim número de trucades rebudes, 23, la majoria eren per aquesta situació que hi ha hagut acumulació d'aigua en els carrers, amb algun punt, alguna entrada de baixos, però no tinc informació de que hagi succeït cap afectació important. En aquestes zones, el Ripollès, els Vallesos, també el Berguedà, ha sigut on hi ha hagut alguna trucada més. És un número de trucades que s'està produint ara, en aquests moments encara, perquè queden encara aquest pas que té que fer per aquesta zona que dèiem del litoral i del prelitoral i que s'haurà de vigilar. Sobretot recordem, ara quan aquestes pluges passen per aquesta zona de litoral i prelitoral amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb un cert cabal.
0: Tenen constància de moment de que hi hagi perill de desbordament d'algun riu, d'alguna riera?
2: Hi ha hagut alguns que s'han anat incrementant. Aquest avís que us comentava de l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter, doncs, estava incrementant-se i que seguien aquesta vigilància, doncs, per veure en tot moment com estava aquesta situació. Sí que s'han incrementat aquests nivells, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, el que dèiem abans, són zones a evitar, no acostar-s'hi, i a veure, aviam, com va evolucionant durant la nit.
0: I precisament avui tenim tenim en marxa doncs, dos actes multitudinaris al país. D'una banda, al Parc del Fòrum de Barcelona s'hi està fent el Primavera Sound, que de moment ha aturat els concerts, i ara a dos quarts estava previst també que hi hagués un dels plats forts de la Patum d'aquest any, i ens deien que potser s'endarreria una mica. Suposo que estan també en coordinació amb l'organització

0: organització d'aquests esdeveniments, si han parlat, quines recomanacions els han fet?
1: Clar. Clar, tots aquests esdeveniments tenen pla d'autoprotecció, tenen el seu personal que els està seguint, estan en contacte tant amb l'àmbit local, amb els ajuntaments, doncs en Berg, en Barcelona i també amb nosaltres, i llavors el que es va veient és quina evolució va tenint. I com veieu, doncs el que estan és evidentment molt preocupats durant tot el dia per veure doncs, les instal·lacions, quines són les necessitats que puguin haver-hi i quina és la viabilitat d'aquests actes es vagin desenvolupant segons com vagi evolucionant el temps. Ja veieu que els consells que nosaltres els hi podem donar doncs és el que ja estan aplicant, que és veure aquesta situació que tenen, veure molt bé que tinguin totes les instal·lacions en correcta situació i, evidentment, doncs esperar a que hi hagi un moment oportú per poder-les continuar per veure com va. En aquests casos, nosaltres el que sempre recomanem molt és que tothom que estigui acudint en aquests actes, que estigui molt atent de les instruccions que li puguin donar les autoritats i que, evidentment, els obeeixi perquè és per la seva seguretat.
0: És la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Gràcies per actualitzar-nos i per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona nit.
1: Hola, perfecte, molt bona nit.
0: I ara ho dèiem, que s'endarrereix en principi un quart d'hora l'inici de la Patum completa, que havia de començar ara a 9:45. De moment el que diu l'Ajuntament és que els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Anem en directe cap a Berga, allà hi tenim la Nati Adell. Nati, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs mireu, fa uns minuts la plaça estava buida i només hi havia paraigües impermeables a la plaça Sant Pere, però la veritat és que res, en un moment la situació s'ha girat com un mitjó. La plaça s'ha anat omplint a una velocitat espectacular, ja no plou fa una estona i tothom pendent del cel, això és cert, creuant els dits perquè la pluja que ara s'ha aturat respecti la festa, una festa tan estimada com aquesta, però està clar que ningú es feia la idea, malgrat que ha estat plovent de manera intensa tota la tarda, que es pogués suspendre. Fa una estona parlava amb diferents persones de la plaça i ho veuen així.
3: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
4: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
5: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure pues acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora pues ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
6: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
7: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
2: Hi ha patumaires que diuen que sembla un miracle que hagi parat de ploure minuts abans de començar aquests salts, que, com deia, s'han endarrerit un quart d'hora, per tant, han de començar, si són puntuals, aquí a 5 minuts. Les ganes de festa hi són, i la gent que, mentre plovia, ha anat fent temps a locals, bars, aprofitant per sopar, es van doncs, ja concentrant tots a la plaça, que està ja plena de gom a gom. Per cert, que fa una estona s'han sentit xiulets com aquests. S'han desplegat també cartells en contra del racisme, crits de voti, feixista, qui no voti, i molts xiulets dirigits al balcó d'autoritats on hi ha l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que no ha estat convidada per l'Ajuntament, però sí per la regidora del Bègic, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana aquí a Berga. També s'han sentit crits de fora feixisme de la Patum i també crits d'independència. Aquest és l'ambient que respira ara mateix des de Berga.
0: Doncs gràcies, Nati, n'estarem pendents, a veure si d'aquí a uns minuts comença aquesta Patum completa i ho expliquem al Catalunya Nit. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I un altre punt de connexió que tenim a punt és amb el Primavera Sound, el fòrum a Barcelona, on la pluja, com dèiem, ha obligat a aturar els principals concerts que s'hi estaven fent. Allà hi tenim el Marc Ruiz.
8: De moment només hi ha actuacions en un escenari. No sabrem què passarà quan s'acabi aquest concert. És l'escenari de les graderies, el Cupra, i un altre que està sota ciment. Ara bé, els escenaris principals estan aturats, segons ens diuen, perquè podria ser que hagués caigut una columna d'altaveus. Això ha fet també que hagin desallotjat la zona de premsa, perquè també és un tendal temporal i no volen tenir ningú sota cobert, si és que aquest cobert és temporal. De moment, però, no sabem tampoc si acabaran reobrint o no els escenaris principals i, per tant, tampoc no sabem si continuaran en marxa les actuacions d'avui o no, perquè, entre altres motius, ningú de premsa no ens està aclarint aquests extrems.
0: Doncs deixem el Marc Ruiz treballant pendent del que acabi passant al Primavera Sound, si continuen o no aquests concerts, i la Nati Adell a Berga pendent de si es fa o no aquesta Patum completa. Ho actualitzem tot plegat d'aquí a uns minuts al Catalunya Nit.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3 minuts i seran 3 quarts de 10 de la nit. Mentrestant, a 3CAT Info continuem repassant l'actualitat amb un dels principals titulars del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3, el 65%, han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel CIC de mobilitzacions i no se'n descarten més la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que potser es va precipitar signant-lo. Iolanda Segura és la seva portaveu.
10: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. A tot això, el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats.
12: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Ara són 3:15 de la nit.
9: El temps.
0: Ja ho dèiem, que estem molt pendents de les pluges que afecten a aquesta hora alguns punts del país. Actualitzem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per les pluges. Pluges intenses, acompanyades de tempesta i localment de calamarsa, les que descarreguen i descarregaran encara a punts del Berguedà, del Lluçanès, del Ripollès, amb tendència que es vagin movent i desplaçant cap a la resta de comarques gironines i a punts de la Catalunya central, especialment cap a Osona, posteriorment cap al Vallès i finalment arribaran a la costa. S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa. Un cop arribi mitjanit i passada mitjanit, aquestes pluges tendiran a marxar mar endins per deixar pas a una nit i matinada prou tranquil·la. Potser de matinada cap al Camp de Tarragona, costa central, encara pot haver-hi alguna tronada, algun petit ruixat, però en tot cas durarà poc, perquè divendres tindrem un dia molt tranquil. Un divendres assolellat a les comarques de l'interior, amb restes de núvols a la costa, amb boires a les planes interiors, i la tarda, doncs, en principi, molt tranquil·la. Potser sí que tindrem algun ruixat cap al Ripollès, Osona, però serà de caràcter minso, serà de caràcter puntual, res a veure amb les tempestes tan intenses d'avui. I el que tindrem demà clarament és una davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí i també al migdia. Les màximes al migdia, les més altes, rondaran la xifra dels 25, 26 o 27 graus, lluny fins i tot dels 30, una temperatura que feia molts dies, pràcticament des de mitjans del mes de maig, que no era tan baixa.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Ara passen dos minuts de 3:15 de la nit. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
14: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
15: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
14: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
0: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i les 10, els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant que s'havia escapat de la presó durant un permís penitenciari al març i que ara treballava de manera il·legal per un contractista d'obres. Girona, Maria Rovira.
16: El detingut de 47 anys complia una pena de 9 anys de presó per formar part d'una organització criminal dedicada al narcotràfic que transportava grans quantitats de xix des del Marroc amb embarcacions de gran potència. Després de fugir de la presó i per evitar que el localitzessin, l'home ha estat diversos mesos amagat a casa de la seva mare, a Santa Cristina d'Aro. Després va començar a treballar per un contractista d'obres que no va contrastar la seva identitat ni li va demanar cap documentació i que li pagava amb diners no declarats. L'home ha tornat a ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses per continuar complint la pena.
0: I ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Strapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després la pel·lícula Persepolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
17: Marjan Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa als seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolàs amb els diners de la novel·la gràfica Dona, vida, llibertat, que Satrapi va coordinar.
18: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
17: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
0: I Girona es prepara per una gran producció internacional.
19: People think history is dead, but it watches who touches it.
0: Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Ens ho explica des de Girona la Núria Pereira.
20: Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
21: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
22: Està bé que es facin coses mentre no siguin excessivament sovint.
20: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
0: I Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o l'alta cultura i la literatura. Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat i que són profundament honestos.
23: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
0: L'autora del gran èxit, També això passarà, assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
23: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado, no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps, no el podem perdre.
0: Dones elegants el publica en català l'editorial Univers i en castellà ho fa Lumen. 5 minuts i seran les 10 de la nit.
9: Esports.
0: David Ubach, bona nit de nou.
24: Bona nit. Esports, que arrenquem recordant la derrota, volíem dir, recent del Barça de bàsquet, l'equip blaugrana que buscava la victòria contra Luka Murcia al Palau Blaugrana per accedir per la via ràpida a les semifinals amb un 2-0 a la sèrie de quarts de final de la CB de bàsquet, però els de Xavi Pasqual s'hauran de jugar tot al desempat al tercer definitiu partit que jugarà dissabte novament a Murcia, allà on van guanyar el primer punt d'aquesta eliminatòria els blaugranàs abans d'ahir dimarts. Avui s'han deixat sorprendre per Luka Murcia 87-90 a casa i aquest marcador advers doncs envia l'eliminatòria, com dèiem, al tercer definitiu partit de dissabte en un duel avui en què el Barça principalment ha anat sempre a remolc en el marcador, amb encert dels murcians en els triples, principalment, la qual cosa els ha elevat la notació. Joel Parra admetia, doncs, aquestes mancances defensives en acabat.
25: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no?, que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema de bits no entraré, la veritat.
24: Ara tenim en joc el segon partit també de l'eliminatòria de quarts entre el Tenerife i el Madrid. Els blancs, que han de guanyar per evitar l'eliminació, ja que el Tenerife es va imposar a Madrid també abans d'ahir dimarts. Al descans, el Madrid està guanyant de 6 punts. Tenerife 45, Madrid 51. Un marcador que enviaria també aquesta sèrie de quarts al desempat. Demà el Joventut intentarà igualar la seva eliminatòria contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Del bàsquet passem al futbol.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac. Cárcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a primera. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que admet que pot afectar algunes coses al descens. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez.
26: Treballant amb moltes situacions, amb què és el que realment necessitem en aquest moment de caiguda, de saber que hi ha una plantilla que no serà fàcil gestionar perquè hi ha molts jugadors sota contracte. Tenim que buscar l'ideal conductor des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, per poder treballar sobretot els aspectes de mentals. És molt important que aquest conductor pues, estigui preparat, però també a la vegada amb la il·lusió màxima per poder tirar això endavant.
24: Pel que fa a l'Espanyol, ja tenen la data per al segon partit amistós de pretemporada, que serà el 18 de juliol contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. En paral·lel, a l'Espanyol femení han renovat la portera francesa Romain Salvador fins a l'any vinent. Salvador, de 28 anys, complirà així la quarta temporada com a blanquiblava. I també en futbol tenim en joc al descans l'amistós de preparació de la selecció espanyola masculina de cara al Mundial de Futbol. El combinat de Luis de la Fuente, amb nou jugadors catalans, s'enfronta a l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya, i al descans el marcador és d'empat a un gol. S'ha avançat la selecció espanyola amb gol del Blaugrana Ferran Torres, però han neutralitzat d'un xut llunyà els iraquians, amb Joan García, el porter del Barça, sota els pals, també amb titularitat i debut amb la selecció espanyola absoluta per al migcampista del Barça, Marc Bernal. En aquest partit no hi és Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Demà la selecció espanyola femenina jugarà a Palma contra Anglaterra en partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. A la convocatòria de Sònia Bermúdez hi ha 7 catalanes, que són Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. A més, hi ha les de blaugranes Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parolluelo, Vicky López i Mapi León.
9: 3CAT Info.
24: Afegim que el torneig de tenis de Roland Garros ja ha quedat definida la final femenina, que jugaran dissabte la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maya Chwalinska. Chwalinska, la jugadora de rànquing més baix dels últims 50 anys, accedí a una final. Ocupa la posició 114 del rànquing mundial i prové de la fase prèvia. Chwalinska s'ha imposat en semifinals en 2 sets a Diana Schneider, 7-6-6-4. La seva rival, Andreeva, ha superat 6-1 i 6-3 Marta Kostyuk. Mentrestant, el barceloní Mercè Granollers jugarà demà al migdia a les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana formada pel duet Bolelli i Babasori. Demà també tindrem les semifinals masculines individuals entre Coboli i Arnaldi d'una banda i entre Mensik i Esberev de l'altra. I en handbol, el Barça s'enfrontarà demà al Valladolid, al primer partit dels quarts de final de la Copa Masculina d'handbol. Les altres eliminatòries són Vidasoa a Torrelavega, Nava Conca i Alacanosca.

0: no contundent dels mestres a l'acord dels sindicats majoritaris amb el govern obre una etapa de gran incertesa de cara al final de curs i a l'inici de la següent. Aquí sentim, en el moment de conèixer el resultat, part dels representants sindicals que havien estat negociant en aquests últims dies aquest acord. La USTEC, que era partidària del sí, ha rectificat i ara crida demà a seguir la vaga i a participar en les protestes. La consellera Niubó havia dit que un no podia portar un escenari de caos. Avui ha explicat que els acords firmats divendres s'aplicaran.
1: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Demà la consellera farà una ronda de trobades amb els sindicats que van firmar l'acord. Al Catalunya Nit entrevistarem en directe la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: El cop de puny de la taula dels docents també ha marcat el debat dels pressupostos al Parlament, estirada d'orelles de l'oposició al govern i Junts, que ha demanat a la consellera Niubó que s'aparti de les negociacions. La bona notícia per als de Salvador Illa és que els comptes tiren endavant gràcies al suport d'Esquerra i els comuns.
0: Catalunya Nit. Aquest vespre, Protecció Civil ha emès una alerta per temps violent amb possibilitat de pedra i ratxes de vent superior als 90 km per hora. Les comarques afectades són Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Solsonès i, en perill molt alt, el Berguedà. Cal estar pendent aquí, a les lleres dels rius. Això tot plegat en una nit assenyalada a Berga, amb dijous de Corpus, la primera nit de la Patum. Un temporal que després s'ha mogut cap al litoral i que també està esgarrant la festa al Primavera Sound. A aquesta hora estaria actuant Massive Attack, però s'han suspès les actuacions. De seguida connectarem amb la Patum i també amb el Primavera Sound. És un temporal que s'ha anat movent i per això serà important escoltar bé la previsió del temps amb el Néstor Gómez i estar atents a la ràdio.
2: El Líban i Israel han acordat una treva amb la mediació de Washington. El grup libanès Hezbollah, però, no l'accepta, i això fa trontollar també les converses entre els Estats Units i l'Iran.
0: L'Ajuntament de Barcelona no renovarà les llicències a les bicicletes compartides, les que es poden llogar des de diversos punts de la ciutat. Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Tenim bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Les empreses que gestionen les 3.500 bicicletes de Barcelona no entenen la decisió de l'alcalde.
4: Des de l'any passat ha millorat moltíssim. Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania. En general, tot això ha anat força bé.
2: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els bombers han atès de moment una trentena d'avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta especialment comarques de l'interior de Catalunya. La del Ripollès és la que més incidències ha registrat amb el xoc d'un tren contra un arbre de la línia R3. No hi ha persones ferides, però Protecció Civil demana molta precaució amb la crescuda de rius i rieres. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Quines són les incidències més destacades fins ara per la pluja?
1: Doncs, mira, actualitzem, si et sembla. Com deies, però la més destacada és el xoc d'aquest tren, un comboi de la R3, ha atropat aquest vespre contra un arbre que havia caigut a la via a l'altura de Ripoll. Ningú ha pres mal. Els bombers sí que han hagut d'evacuar les quatre persones que anaven a bord del tren. També han hagut d'ajudar un cotxe que havien quedat embarrancat per l'aigua i s'han produït esllavissades a la C26, a Borredà. La pluja ha fet caure també arbres a la C17, a Ripoll. La carretera ha hagut de ser tallada durant una estona fins que els han retirat, i en aquest municipi, a Ripoll, també s'han vist carrers inundats i alguns baixos amb aigua a l'interior. De moment, però, i afortunadament no consta cap persona ferida. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic a diversos punts. Per exemple, a la conca del Ter s'ha superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses. També el llindar de perill a la Riera de Vilà del Berguedà i un avís de risc hidrològic a la conca del Ter amb superació de llindar d'alerta també a Ripoll. Per tot plegat, es demana molta precaució en aquestes zones, en zones inundables, i es demana evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi s'allargarà fins a entrada aquesta nit i s'espera que en els propers minuts l'afectació principal sigui en zones del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a 3Cat Info.
2: Ara, quan aquestes pluges passen per aquesta zona de litoral i prelitoral, amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar, i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb una certa, amb un cert cabal.
1: A la ciutat de Barcelona, on ara plou, Protecció Civil ha activat també aquest vespre el pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'inundacions.
3: Gràcies, Oriol. Doncs bé, a aquesta hora de la nit, són les 10 i 6 minuts, connectem amb dos punts on l'aigua ha alterat els plans previstos. D'entrada, comencem per Berga. Allà, tot i la pluja, aquesta nit hi haurà patum completa a la plaça de Sant Pere, i els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Nàtia Dell, bona nit.
4: Bona nit, exacte.
3: Sentim de fons, eh? Sí. Aquest somvient de Berga.
4: Sí, sí,
3: escolta'm, ha pogut començar finalment la patum completa,
4: tant,
3: o no?
4: Sí? I tant, i tant. Per descomptat, està en marxa. Ho ha fet amb uns minuts de retard, un quart d'hora, de fet, gairebé 20 minuts més tard ha començat la patum completa respecte a l'hora prevista. L'Ajuntament ha dit que, com dius tu, explicant, ha anat buscant aquestes finestres de bon temps durant tota la nit per anar podent col·locar tots aquests salts. La nit és llarga. Sí que veiem que les comparses surten a plaça tapades en plàstics per evitar que es mullin. És patrimoni. Sí. I just abans, doncs, la gent patint molt sobre la pluja. També és cert que ningú s'imaginava de cap manera que se suspengués. Escoltem la gent.
5: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
6: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa, i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
7: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
4: I ara mateix no plou i la plaça està plena de gom a gom.
3: Molt bé, Nati, doncs aquest és el punt d'última hora. D'aquí uns minuts tornarem a connectar amb Berga, i aquí tenim un bergadà enyorat avui.
0: Nati, m'hauràs de servir una mica de consol, eh? Després tornarem a la part festiva. Fins ara.
4: Som els teus ulls.
0: Ai, sí, i cor i tot. Gràcies, bona nit.
4: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: L'altre punt de connexió és a Barcelona, al Parc del Fòrum, al Primavera Sound, que avui havia de desplegar tota la seva potència ja amb tots els escenaris a ple rendiment, però no sabem, Marc Ruiz, si finalment hi haurà més concerts o es dona per acabada la festa.
8: Doncs mira, ara mateix et podria dir que jo sé el mateix que saps tu. És a dir, a aquesta hora, teòricament, jo hauria d'estar entrant amb vosaltres dient que Massive Attack té el concert en marxa, bla, bla, bla, però els dos escenaris principals, bé, tots els escenaris tret d'un del Primavera Sound estan aturats a causa de la pluja que ara hi torna i el vent. Bàsicament, el que ha passat als dos escenaris grans és que hi ha hagut alguns elements dels escenaris que han caigut, i per això han acabat suspenent de moment, de forma temporal. No ens diuen si es reprendrà o no, no ho saben tampoc. No ens estan dient gairebé res des de premsa, només que ara mateix les actuacions que hi havia previstes per ara estan suspeses, però és que és evident perquè estan tancats. també ens han fet fora de la zona de premsa, perquè és un tendal temporal, i no volien tenir ningú sota cobert i, evidentment, que hi hagués cap mena de risc per ningú, per cap treballador, per cap persona. De moment, insisteixo, només hi ha un escenari, que és el de les graderies, que està en marxa. La resta estan tots aturats. Ara torna a ploure cada cop més fort i de moment no hi ha cap mena de previsió de represa, però tampoc no hi ha cap mena de previsió d'aturada definitiva.
0: Clar, doncs, Marc, si ens sembla, tornarem a connectar més endavant per veure si es reprèn, si no, i en cas que no es reprengués avui, què passaria, evidentment, amb tots aquests concerts, si es buscarà una nova, no sé si diumenge o encabir-los demà, no sé què podran fer. En fi, de moment ara moltes incògnites, d'aquí una estona tornem a connectar a veure com va la pluja i com va també la música, perquè en els concerts, a diferència del que ens explicava en la Patum, aquí hi ha també tot el tema de l'electrònica, el perillós que pot ser connectar i desconnectar.
8: Correcte. Mira, habitualment aquí el 2024 va ploure moltíssim també el Primavera Sound, segur que alguns ho recordeu, concert de PJ Harvey, èpic, sobretot de la pluja. Aquí hi ha dos problemes. Primer, si hi ha aparell elèctric, òbviament han d'aturar el concert, i si hi ha vent, també hi ha risc. Si només hi ha pluja, no passa res, perquè en principi la majoria d'aquests esdeveniments estan preparats, però el perill és el vent i l'aparell elèctric. I avui, òbviament, el que ha perjudicat ha estat una ventada momentània que hi ha hagut durant un moment, que hi ha hagut un vent molt fort, i que és justament quan ha passat això.
0: Gràcies, Marc. Tornem a parlar d'aquí una estona.
8: A vosaltres, fins ara.
3: Les 10 i 11 minuts, el conflicte educatiu entre els sindicats i el govern s'embolica. Demà hi tornarà a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que el resultat de la consulta sobre el preacord hagi acabat amb un no rotund. Dos de cada tres docents que han votat l'han rebutjat i s'han compromès a continuar amb les mobilitzacions. Tot plegat ha obert un nou escenari en aquesta recta final de curs. A la consulta, recordem-ho, hi han participat un 60% dels docents que ja estaven cridats. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit.
3: Quina lectura han fet els sindicats d'aquesta consulta, del resultat?
9: Doncs d'entrada el sindicat USTEC ha defensat que tot plegat els ha servit per escoltar quina és la voluntat del col·lectiu, han entomat el resultat i alhora han fet autocrítica tenint en compte que aquesta setmana aquest sindicat havia engrescat, havia fet campanya pel sí a tots els mestres i professors a votar, doncs, perquè acceptessin aquest acord. Ho deia la seva portaveu Yolanda Segura.
10: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
9: En canvi, la CGT, que precisament divendres passat es va aixecar de la taula de negociació i que ha estat fent campanya pel no, n'ha sortit força reforçada. Considera que amb el resultat els docents reafirmen que el pacte del març i el d'ara són insuficients i, a més, demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. Deia la secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
9: I a l'altra banda de la balança hi ha el sindicat professors de secundària. Ells sí que han acceptat el preacord després que en la seva consulta interna, una consulta dels afiliats, un 63% dels participants hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
12: Consolida el que tens, agafa-ho. No ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
3: I com queda tot plegat, Maria? Perquè demà ja hi ha la primera mobilització. N'hem d'esperar més la setmana vinent?
9: Clar, és una incògnita que hem d'anar resolent amb el pas de les hores, perquè avui els mateixos sindicats admetien que esperen reunir-se de nou entre ells i d'alguna manera refer ponts per recuperar aquesta unitat. La USTEC, d'entrada, el que fa és apostar per fer-ne durant la visita del Papa la setmana que ve, i això s'hi ha rebaixat la idea de vaga indefinida fins a escoltar les assemblees i els altres sindicats. A la visita del Papa, la CGT també hi afegia la proposta de protestes enmig de la selectivitat i donava per fet que si no es reactiven les negociacions, tot plegat pot afectar l'inici del curs vinent.
0: Doncs tot i aquest no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
13: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Professors de secundària ja ha confirmat, per exemple, que hi assistirà, i la USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga.
3: I qui també ha demanat poder-hi dir la seva és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
14: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entre el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.

0: 1:15 de la nit, tot i aquest toc d'atenció per com el govern està gestionant la crisi educativa, Esquerra i els Comuns han permès avui que els pressupostos d'Illa hagin superat el primer examen parlamentari. L'oposició ha carregat en tromba, això sí, contra l'executiu pel conflicte amb els docents. Àlex Giralt-Robert.
1: Sí, el preacord fallit amb els professors ha pres bona part del protagonisme al debat inicial dels comptes del govern al Parlament. Des de Junts, Mònica Sales i Salvador Vergés han assenyalat la consellera Niubó, mentre que el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo han criticat també els socis del PSC per haver separat les negociacions pressupostàries de la situació amb el sector educatiu.
2: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
3: De totes maneres, consellera, no cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
5: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
1: I és que, com estava previst, Republicans i Comuns s'han sumat als socialistes per tombar les esmenes a la totalitat dels números del govern. Tot i això, Esther Capella i Jèssica Albiach han advertit l'executiu que s'ha de posar les piles amb els docents.
6: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
7: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Per la seva banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes pel conflicte d'educació i ha agraït la implicació dels seus aliats parlamentaris en els comptes.
8: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Esquerra i els Comuns també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els pressupostos.
9: Doncs bé, a aquesta hora de la nit podem saludar Iolanda Segura, que és portaveu de l'USTEC, la cara visible d'aquestes negociacions que el sindicat ha mantingut amb la Conselleria d'Educació. Iolanda Segura, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
9: No han convençut amb aquest acord que van arribar amb el Departament d'Educació. L'hem sentida en la crònica que han fet els nostres companys fent una valoració i apuntant que algunes decisions no les havien d'haver pres. A quines es refereixen?
11: Bé, a veure, quan en tot procés de negociació doncs s'han de prendre decisions no? En tot moment, si tires cap aquí, si tires cap allà, no han estat unes negociacions gens fàcils, han estat molt condicionades, amb moltes traves, amb molts impediments. Això no ens ha permès tenir un procés de negociació obert, flexible, diguéssim, no? amb possibilitat doncs, de posar els elements sobre la taula sense que ningú, per una altra banda, doncs, posés impediments doncs, a tractar aquestes certes qüestions. Això a nosaltres ens ha resultat un procés negociador molt complex i molt complicat. I, per tant, segurament doncs, va haver un moment en què ja diguéssim, la negociació ja semblava que ja havia arribat doncs, al màxim possible i ens va semblar a nosaltres, no?, que ja havíem d'aterrar aquests màxims al col·lectiu i que el col·lectiu valorés si era suficient o no era suficient. De fet, nosaltres no hem signat res, no ens vam comprometre res. De fet, en el preacord diu clarament que nosaltres aquell preacord el submetíem a consulta, que estava condicionat al resultat de la consulta. Per tant, ho teníem claríssim, però potser ens hauríem d'haver esperat uns quants dies més a veure si arrencàvem alguna cosa més o no. Potser el moment no va ser l'encertat. Tampoc sabem si ho haguéssim posposat, si el resultat hagués estat igual, tampoc ho sabem. Mm. Per tant, és aquella incertesa, no? És aquelles coses que tu et preguntes, no? Potser si no hagués fet allò, potser si... No saps mai què és millor i què no.
9: Realment la situació es troba en un punt molt, molt complicat perquè ahir vostès mateixos des de l'USTEC no, feien una crida i un advertiment, compte que si es vota que no, doncs el govern pot acabar retirant la proposta. De fet, la conselleria també llançava aquest missatge i en canvi és avui la conselleria que diu no, doncs mantinc l'acord i són vostès els que demanen que s'ha de començar de zero. Lideraran l'USTEC la negociació com ho han fet fins ara?
11: A veure, l'acord tira endavant perquè sí que hi ha hagut un sindicat que el signa, que és el sindicat de professors de secundària. Per tant, sí que la conselleria podia haver dit, doncs, oita, no, Ara no tiro endavant, però només que hi hagi un altre sindicat que el signi, doncs també és legítim que també doncs, ho tiri endavant. O sigui, és així. Segurament, si el sindicat de professors de secundària no hagués entrat a signar, a no ser que Comissions UGT s'haguessin posat diguéssim, a disposició per signar-lo, dubtem molt que la conselleria hagués decidit per si sola tirar-ho endavant, perquè de fet els anuncis no anaven en aquesta línia, però sí que hi ha hagut un sindicat. Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? Ara avui ens hem reunit amb la resta de sindicats, diguéssim que no han signat el preacord. De moment, sobre la taula ja la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir. Vull dir que ara cadascú doncs, ho ha de consultar a les seves pròpies bases. I res, i es tracta d'intentar interpel·lar l'administració a la seva responsabilitat, a que retornem a reobrir aquest procés de negociació, però canviant el marc de negociació també, no? Canviant molts paràmetres que no han funcionat, que no han servit doncs, per realment arribar potser més enllà d'aquestes millores que hem arribat amb aquest preacord, perquè, com repeteixo, ha sigut una negociació a tres bandes, no? No només negociàvem amb l'administració, sinó que hi havia els sindicats signants del preacord de l'acord del mes de març, que impedien doncs, situar certes qüestions o anar més enllà en certes altres. Per tant, la veritat és que ha sigut difícil i això no es pot tornar a repetir.
9: Mm-hmm. El fet que els sindicats doncs, estigueu dividits és una cosa que al final debilita no? els plantejaments de màxims no? que fan doncs, milers de professors, com hem vist en aquesta consulta. Esclar, això no sé si canviarà, és a dir, s'està fent alguna estratègia prèvia a la negociació amb la conselleria, una negociació prèvia entre els sindicats per tal que no torni a passar exactament el mateix? Perquè, a més, les setmanes de curs en queden ben poques, ara ja. Si no vaig malament, 20 dies com a molt. No arriba ni això. I això potser també els debilita, no?, a l'hora de negociar amb la conselleria.
11: Bé, nosaltres som conscients que queda molt poc temps i ara farem els màxims possibles. Per això l'USTEC en el seu moment va dir, home, si surt que no hem de plantejar una mesura contundent que sigui una vaga indefinida, com per exemple, no? Pues perquè entenem que sí, amb totes les 22 jornades de vaga que hem tirat endavant i tota la pressió que s'ha fet des del centre no? aplicant altres mesures, doncs el màxim que hem pogut arribar era en aquesta proposta. Si ara no anem més enllà, difícilment, abans que s'acabi el curs, aconseguirem arrencar res més. Sí que és veritat que la consellera doncs ens ha proposat de reunir-nos demà. Però només ha convocat els sindicats signants del preacord. Clar, nosaltres sí que li hem dit a la consellera que potser demà no és el millor dia, estem en una jornada de vaga... i necessitem també, posar una mica d'espai, però que...
9: Però entre els sindicats hi haurà alguna reunió?
11: No, avui, aquesta tarda, ja ens hem reunit, però, amb els sindicats que no hem convocat, que no signem el preacord.
9: Ja, però, clar, aleshores, jo la meva pregunta era, hi haurà una reunió prèvia, un intent previ de comunió, diríem, entre tots els sindicats, la CGT, vostès, l'USTEC, Comissions Obreres, l'UGT, Sindicat de Professors...
11: No, això no, perquè no hi ha sinergies, no hi ha sinergies amb Comissions UGT. La veritat, el que va passar el mes de març sí que va generar una fractura difícil de reconstruir, molt difícil, perquè en aquell moment sí que estàvem tots al mateix vaixell, no s'havia acabat encara el marc de negociació, estàvem en ple procés i la veritat és que va ser absolutament sorprenent, una sorpresa inesperada, doncs que de cop i volta ens vinguessin amb un pacte que gairebé ens el van signar davant de la nostra cara, deixant-nos deliberadament a fora. Mm. Llavors això per nosaltres, home, no genera bona confiança, no? Què podem esperar ara tampoc tornar-nos a reunir. No traurem res ara mateix. No et dic que en un futur, no, que ens doni alguna una altra situació, haguem de tornar-nos a posar d'acord. Però bueno, ara mateix crec que és bastant difícil. Mm-hmm.
9: Li demanava abans, i crec que no m'ho ha respost, si l'USTEC es posarà al capdavant d'aquesta nova negociació amb el departament o potser cediran també protagonisme a altres sindicats com la CGT, que no estava doncs, per aquest preacord.
11: Nosaltres ens posem al servei del col·lectiu i farem el que el col·lectiu ens demani, i per tant, si plantejarem doncs, quines mesures hem de posar sobre la taula. Nosaltres, tota la plataforma, bueno, la plataforma reivindicativa, diguéssim, o els eixos que vam prioritzar per aconseguir, no?, resoldre unes necessitats tant de les condicions laborals com les condicions educatives que tenim a les aules, ens les va prioritzar el col·lectiu. Nosaltres vam fer un estudi del malestar docent, vam fer després consultes, entrevistes, i ens van sorgir uns eixos principals, doncs, que era la recuperació del poder adquisitiu, les ràtios i la inclusiva i la sobrecàrrega de feina. I hem treballat en base a aquests eixos. Si ara, a més, això que d'aquests eixos no s'ha arribat doncs, a satisfer el col·lectiu amb el preacord, doncs haurem de continuar treballant en aquesta línia. Nosaltres pensem que és absolutament important i, de fet, una de les qüestions per les quals són unes de les qüestions per les quals el col·lectiu ha votat que no, que era la inclusiva i també les ràtios, i a més doncs, intentar abordar altres elements que ara sembla que el col·lectiu demana doncs que també posem a sobre la taula. Liderar, doncs, doncs sí, és el que pretenem fer, però intentarem buscar doncs, també noves sinergies amb la resta de sindicats.
9: Entenem que fa molts dies que parlem d'aquesta negociació i que hi ha una certa acumulació també de d'esgotament, perquè la situació sí. És bastant límit. Demà hi ha convocada aquesta vaga general, ja estava convocada d'aquesta manera. S'han de preveure talls a les carreteres, estan previstos demà al matí?
11: Mira, això no t'ho sé dir, perquè com que no he estat jo a la reunió de sindicats, no et menteixo, no ho sé. No ho sé. Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. No sé si... de fet, crec que hem convocat a la premsa a les 9:30. Jo no hi podré ser perquè estic també demà doncs, amb entrevistes vàries. Sí. Per tant, si s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja et dic, no hi he estat i no tinc la informació.
9: Bé, doncs així els ciutadans demà no saben ben bé mal que es trobaran. En tot cas, segur que n'anirem parlant. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bona nit.
0: Un minut i arribarem a 2:15 de la nit. Al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i avui uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i exigir millores al govern. València, Pepa Ferrer.
12: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
13: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
12: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
14: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hores escasses per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
12: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
9: Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Acabem de sentir els senyals horaris ja de 11:15 de la nit. A la tornada abordarem la crònica política amb aquesta nova decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Pedraz, que ha sol·licitat a l'Agència Tributària i Entitats Bancàries informació del PSOE i PSC Financera i Tributària dels anys 24 i 25. Ara tornem.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: Pax del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 11:45, vine a gaudir de la novena edició del Tastapax L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
19: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé. Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
20: Fem possible un estiu per a tothom.
21: Junts ho farem possible.
22: Col·labora amb Fundesplai.
23: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Leire Díaz, bon dia.
25: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
24: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
25: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
26: Si aquest acord realment sortís que no, no veig més altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
27: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
24: Candela Peña, què passa?
28: Quina il·lusió.
24: Ara m'he engreixat una mica.
28: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
24: Sí.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
29: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
30: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
29: És superatractiu.
30: Molt atractiu.
29: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho vaig passar teta en la meva àrea.
30: Gelma, vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR?
31: No, però ara m'està fent molta enveja
29: molta.
31: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats en la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern central i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díaz. Això ens porta una nit més a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit.
0: Àngels, què pretén l'UCO amb aquest requeriment al jutge?
1: Doncs d'entrada, el jutge Pedraz ha atès la petició de l'UCO. Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també figuren empreses de comunicació o diverses societats. Els agents volen saber des dels comptes en els quals figuren com a titulars fins a les rendes, els fons d'inversió, les relacions societàries, els béns a l'estranger, les factures, les donacions, les caixes de seguretat llogades, entre altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per a una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A l'espera de rebre la notificació del jutge, des del PSC reiteren que continuaran col·laborant amb total transparència amb la justícia en tot el que sigui necessari, diuen, i quan sigui necessari.
0: Ahir aquí al Catalunya Nit vam poder llegir algunes transcripcions de converses, però avui, Àngels, per primer cop hem sentit els àudios en què Leire Díez presumeix de ser l'escollida del PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Sí, l'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos, i en aquesta conversa l'exmilitant socialista presumia d'aquesta relació.
2: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
3: No, yo con eso no quiero.
2: La mía.
3: Va a ver.
2: Des de mi confiança.
1: Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen en l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
4: Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
5: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI, no toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
1: L'informe de la policia assenyala Pedro Sánchez, insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i a Leire Díez.
0: Gràcies, Àngels. Sentíem a Marlaska defensant la directora de la Guàrdia Civil. Doncs bé, fa uns moments, molt poca estona, acaba d'admetre en un comunicat que va mantenir com a mínim 3 reunions amb Leire Díez. Assegura, però, que no tenia res a veure amb les seves funcions al cos policial i que en va treure la conclusió que Díez li volia demanar feina. En qualsevol cas, afirma que mai ha participat en cap operació contra cap unitat de la Guàrdia Civil.
6: Doncs bé, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és el judici al germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça a dit a la Diputació de Badajoz. Avui, en una declaració de només 11 minuts, David Sánchez ha negat capacitat d'influència i tractes a favor, però les acusacions han doblat la petició de pena de 3 a 6 anys. Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia, bona nit.
7: Bona nit. Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
8: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
7: Para l'expresident de la Diputació

0: declaració, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració, més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
1: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
0: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
2: Doncs enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per a poder aprovar els pressupostos per l'any vinent, com va anunciar a Barcelona Pedro Sánchez. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat en comissió al Congrés que demà, divendres, el butlletí oficial de l'Estat publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis Pro li adverteixen que té risc de quedar-se sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
3: D'alguna manera, ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
4: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
5: Catalunya nit.
6: Finalment, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Cèlia Forment, bona nit.
7: Bona nit. Sí, el cardenal ha tret importància a la polèmica generada al voltant de la llengua i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques rebudes.
8: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
6: Bé, d'altra banda, David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada.
7: Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
9: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
7: El responsable de l'organització de la visita s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte institucional que rebrà el pontífex i amb el cost econòmic de l'esdeveniment. Segons Abadías, la celebració del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior a la de la visita papal.
6: Doncs bé, tot això s'ha de dir que expresidents de la Generalitat i també del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han escrit una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
7: El text es publicarà demà en diversos diaris d'àmbit espanyol i també italià i reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
6: Gràcies, Sàlia.
7: Bona nit.

0: I parlem ara de la situació a l'Orient Mitjà perquè el rebuig de Hezbollah a l'alto el foc al Líban, pactat ahir per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder de Hezbollah ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ignasi Abad.
1: Sí, Naïm Qassem ha emès un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès en què assegura que l'alto el foc pactat a Washington només s'adreça a Hezbollah i assumeix que Israel continuarà ocupant el sud del Líban. Per això diu que en aquests termes és impossible acceptar-lo.
2: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: De fet, Israel ha advertit avui que continuarà la seva ofensiva militar al sud del Líban. L'ambaixador d'aquest país als Estats Units, Yekiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda. On this agenda.
1: I els enfrontaments continuen. Avui mateix hem sabut fa poca estona que han mort 8 libanesos en enfrontaments al sud del país i un soldat israelià. I avui mateix un casc blau serbi ha mort en aquesta part al final del sud del Líban. 2 més estan ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al Líban, l'origen del qual d'aquest atac es desconeix. No se sap si han estat els israelians o Hezbollah. A més del Líban, a més, Israel continua bombardejant Gaza i avui ha mort almenys 11 palestins allí, 5 dels quals eren de la mateixa família.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ignasi.
4: Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitat a Europa d'armar massivament a Ucraïna i ha reconegut limitacions també en la seva defensa aèria. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
5: Bona nit. El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
6: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
5: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
6: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
5: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: Passa un minut i mig de 3:15. Els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri d'avui, que es commemora el 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de la Xina no vol preguntes ni crítiques. I per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. Pequín, Francesc Canals.
7: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari l'aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada explicarem l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona que vol eliminar els serveis privats de bicicletes compartides i com han reaccionat també les empreses que el gestionen.
8: Catalunya Nit.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
11: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
14: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, va, comencem!
16: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
18: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
21: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
22: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
23: L'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
24: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
19: Sense filtres.
24: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
19: Sense pèls a la llengua.
24: I a més també podem anar a sopar, eh?
19: Sense vergonya.
24: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
19: Però amb molta, molta cafeïna.
24: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
19: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: L'Ajuntament de Barcelona eliminarà l'any vinent el bici sharing, els serveis privats de bicicletes compartides. Consideren que se'n fa un mal ús, que generen molts problemes i per això les vol fora de la ciutat. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
1: Aviam, per què són conflictives aquestes bicicletes?
2: Perquè sovint les trobes mal aparcades a qualsevol lloc, quan s'haurien de deixar els punts de curatge com els que tenen forma d'U invertida. A més, els usuaris circulen per llocs on no ho han de fer. Per això l'Ajuntament no renovarà les llicències a les empreses que operen a la ciutat. L'alcalde, Jaume Collboni, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Les companyies han intentat posar una mica d'ordre, però realment els resultats no han estat així. De fet, hi ha hagut un desgavell, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible en bicicleta ha de prioritzar el resident.
2: A la ciutat hi ha 3.500 bicicletes de 7 operadors privats i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic.
1: Com s'ho han pres els operadors?
2: Pensen que és un error i diuen que havien notat progressos des que treballen amb l'Ajuntament per redreçar la situació. El responsable de Relacions Institucionals de Cultura és Camil Lot.
4: Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania.
2: Si la decisió es manté, l'única opció que tindran els turistes seran les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes.
1: Gràcies, Roger.
0: I un apunt econòmic perquè Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar un OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bona nit.
9: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: 5 minuts i mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Tobac, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com esteu?
0: Vinga, anem amb el primer document sonor del món dels esports. Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, després de perdre contra l'UQAM Múrcia.
2: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
1: Un Barça que ha perdut el segon partit de quarts de final, ha estat a casa contra l'UQAM Múrcia i, per tant, l'eliminatòria empatada ha d'un triomf. El Barça, que havia fet el més difícil, era recuperar el factor pista dimarts guanyant a Múrcia. Avui s'ha deixat sorprendre, 87-90, amb algunes decisions finals polèmiques, amb dues faltes al pivot xec del Barça, Jan Vesely, consecutives, un atac la següent en defensa i uns últims intents de triples del Barça per empatar que no han acabat entrant, i per tant el Barça, que s'ho jugarà dissabte en el tercer definitiu partit de desempat d'aquesta sèrie de quarts, que es tornarà a jugar novament a Múrcia. Demà tindrem el Joventut, que rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona, també amb transmissió als canals digitals d'aquesta emissora. El Joventut obligat a guanyar per allargar aquesta eliminatòria, si perd quedarà ja eliminat. I el Madrid acaba de guanyar la pista del Tenerife, un Madrid que arribava contra les cordes d'aquesta cita i ha superat els canaris 83-118 per forçar també el tercer partit d'aquesta eliminatòria. Si el Madrid hagués perdut, quedaria eliminat, hagués quedat eliminat.
3: I tenim en joc, suposem, encara les acaballes del partit, això sí, l'amistós Espanya-Irak que ha de servir per preparar el Mundial. A la Corunya hi tenim el Roger Bosà. Bona nit, com està anant?
4: Com esteu? Bona nit. Mira, s'acaba d'acabar el partit ara mateix aquí a Riazor, empat a 1. Espanya, que no ha pogut guanyar la selecció d'Irak, en un partit molt dolent, la veritat, una segona part molt i molt dolenta, i un partit en el qual ha debutat Marc Bernal, el jugador del Barça, amb la selecció espanyola absoluta, el migcampista de Berga, que ha jugat 60 minuts, i un partit que és de preparació per aquest Mundial. La selecció espanyola ja marxa demà cap als Estats Units per preparar ja aquesta fase de grups d'aquest Mundial.
3: Molt bé, doncs Marc Bernal, que s'ha perdut la Patum, perquè ens va dir que si podia hi aniria, però que estava pendent d'això, doncs mira, finalment el dia de Corpus ha debutat, això ho tindrà marcat. Gràcies, Roger, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Vinga, anem amb el tercer document. Enrique Riquelme, candidat a presidir al Madrid, al diari AS.
5: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
1: Doncs Déu-n'hi-do, Riquelme.
0: De la seva butxaca.
1: Es referma en el que va dir, que si ell és president, Haaland fitxarà pel Madrid, també Rodri. Unes declaracions que arriben després que el City negués la sortida de Haaland i amenacés fins i tot Riquelme amb accions legals.
3: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. Bona nit.

0: Ara, ara, no?
1: Sí, que vindran dies millors.
0: Vindran ja s'acaba la tempesta. Això... Potser amb això d'avui ja en tenim prou.
1: A veure, a veure. Ha sigut la cosa forta. Ens ho explica avui el Néstor Gómez. Bona nit.
2: Molt bona nit. Doncs sí, déu-n'hi-do, quina tarda, quin vespre estem tenint d'aquestes pluges intenses que estan descarregant en ple Corpus, a Berga i poblacions veïnes, amb xifres que ara ronden la vuitantena de litres. És el cas de Castelló del Riu, del Pantà de la Valls, de Borredà, a la veïna comarca del Ripollès, 65 litres, per exemple, a Camp de Bànol. És a dir, que déu-n'hi-do com descarreguen i encara... continuarà durant les properes hores. Diríem que fins als vols de mitjanit aquestes pluges ens acompanyaran i després ja marxaran mar endins i de cara a la matinada quedaran algunes escorrialles puntualment intenses però només a la façana costanera. I com diu la cançó de David Ross, després de la tempesta arriba la calma i la calma la tindrem demà amb un dia de sol a possibilitat que arregui algun petit ruixat durant la tarda al Ripollès a Osona, però no té res a veure amb els d'avui i el que tindrem demà perquè ens haurem d'abrigar una mica de més és una forta davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí, sobretot a les comarques de l'interior, mínimes al voltant dels 10 a 12 graus, i sobretot les màximes, un dia que podríem qualificar sense calor. Les màximes no arribaran als 30 graus, des del 18 de maig, que no teníem una temperatura tan curteta, perquè després va venir la calorada, de manera que les màximes més altes a Catalunya demà rondaran els 26, 27 o 28 graus.
1: Doncs fresca sense aigua.
0: Està bé, està ja, bé, ho comprem, està ja bé. Ho comprem.
2: Després pujaran, Després pujaran. Han de quedar el cap de setmana i la setmana que ve.
1: Molt bé, doncs demà ens ho acabes d'explicar, també.
0: Adéu, Néstor, bona nit.
2: Fins demà, bona nit.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 4 de juny del 2026. Anem a posar en ordre els titulars que deixaren ahir el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, en la seva visita d'obra al túnel 96 bis de la nostra estimada línia ferroviària R2 Sud. El dilluns 8 de juny es recepcionarà l'obra del Garraf acabada. Atenció, perquè això no vol dir que el dilluns 8 de juny es recuperi el servei per la via de mar. Un cop s'hagi recepcionat l'obra, començarà el període de revisió tècnica de la infraestructura i allò que els especialistes en diuen les marxes blanques, o sigui, el pas de combois ferroviaris sense passatgers. Un cop s'hagi superat aquest període de revisió, s'anunciarà el dia exacte del restabliment del servei, que tornarà amb les mateixes freqüències existents abans de la crisi de Rodalies. Segon titular, que cal tornar a recordar. El proper dimarts 16 de juny comencen les obres de rehabilitació del pas sota la via del carrer Sant Honorat. Però, segons es va dir ahir, aquestes obres no afectaran a la circulació del trànsit ferroviari. I tercer titular, si el procediment de licitació va bé i no hi ha problemes, passat l'estiu de l'any que ve, o sigui, durant el darrer quatrimestre de l'any 2027, començarà la gran obra que ens portarà de nou als túnels del ferrocarril del Garraf. Un projecte de 280 milions d'euros que convertirà el túnel de la banda de muntanya en un túnel de doble sentit, mentre que el túnel de la banda de mar quedaria reservat a situacions d'emergència. O sigui, que això d'ara està la xocolata del lloro davant del que ens espera. Quedem-nos, però, amb dues frases, una del secretari d'Estat, que és tan òbvia com veritat: les obres hay que hacerlas. Sí, senyor. L'altra, la de la consellera Paneque, sobre l'obra acabada de fer. Aquesta obra és, era, la imatge de la desinversió acumulada aquests anys. En uns moments en parlem, perquè abans haurem de passar pel Port de Sitges, per Aiguadols, on ahir s'entregaren els reconeixements del Tapa-Tapa de Primavera 2026 i se'n va fer balanç. S'han venut en 10 dies més de 41.000 tapes, amb un balanç de 185.000 euros de vendes directes. Des del Gremi d'Hostaleria afirmen que aquesta edició ha estat la millor de la història.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que és dijous de Corpus, bé, la història ja la saben. Avui és Corpus, per nosaltres diumenge, per la gent de Berga, avui. Després hi anirem a petar a les nostres efemèrides. Però dijous de Corpus. S'ha fet clar, tot i que tindrem un dijous, si hagués estat Corpus, ja ho saben com van aquestes coses, hagués estat un Corpus lletjot de temps. El diumenge es veu que farà molt més bon temps que no pas avui. Avui, que s'ha fet clar, a les 5:47 i el sol ha sortit a les 6:21. El sol es pondrà a les 9:21 i es farà fosc a les 9:54. El dia s'allargarà 1 minut i 3 segons. Tindrem 15 hores justes de llum solar i 8 hores i 59 minuts de foscor. A la nostra agenda d'avui, primer un apunt que no podrem veure en directe a través de la televisió, perquè la 2, en l'àmbit de Catalunya, té un canal propi que és la 2CAT. Però la periodista sitgetana Anna Grimau estrena avui a la 2 de Televisió Espanyola, en el programa de reportatges En Portada, a les 11:20 de la nit, el reportatge Matar en Vida, un reportatge sobre la violència vicària. Per tant, un reportatge d'un tema contundent, ja en parlarem amb l'Anna, però en qualsevol cas, el reportatge ho podran trobar a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play, o aquells que vegin la 2 a través d'internet, a través d'aplicacions de mòbil, a través de Movistar, aleshores sàpiguen que el podran veure a partir de les 11:20. I si no, a la plataforma el reportatge es titula Matant en Vida, un nou reportatge de la nostra companya Anna Grimau. Un tema especialment sensible, la violència vicària. Ja ho saben, allò d'assassinar els fills per fer mal a la mare. Avui, que a les 5 de la tarda s'inauguraran les noves instal·lacions de la Creu Roja de Sitges. Què tenen de nou? Bé, doncs tenen un concepte important, un paper important, perquè les obres han suposat una transformació significativa de l'immoble de la Creu Roja a la plaça de l'Hospital per fer-lo absolutament accessible de baix a dalt. Amb la inclusió, la igualtat d'oportunitats i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, s'ha instal·lat un ascensor, unes noves escales accessibles per garantir així l'accés universal a tots els pisos. La inauguració es farà avui a partir de les 5 de la tarda, com els dèiem, a les instal·lacions de la Creu Roja, a l'edifici de la Creu Roja, a la plaça de l'Hospital. Avui, 4 de juny, una important reforma a la seu central de la Creu Roja de Sitges, a la plaça de l'Hospital, perquè tot l'edifici sigui absolutament accessible. L'exposició de Corpus continua oberta. Cada tarda la poden veure al Mercat Vell, aquesta exposició titulada Catifa 75 anys fent veïnatges. Una exposició molt bonica i sobretot amb unes fotografies que no tenen preu. Fotografies del Corpus dels anys 50 i 60, totes les fotografies en blanc i negre, però veritablement fa goig de veure els dissenys que es feien en aquell moment i sobretot alguns carrers de dalt a baix, ben guarnits, espectaculars fotografies les que es presenten en aquesta exposició amb un audiovisual al final on la intel·ligència artificial ha creat vida a partir d'aquestes fotografies amb una exactitud que veritablement sembla que algú hagués anat amb una càmera i hagués filmat aquestes escenes quotidianes, aquestes escenes tan tradicionals als anys 50 o 60. Els agradarà. Aquesta tarda oberta a partir de 5 quarts de 6 fins a quarts de 9. I en paral·lel a la biblioteca saben que tenen l'exposició de dibuixos de Pilar Mena que ha servit per il·lustrar el programa de Corpus i també el cartell de Corpus. I qui vulgui òpera, avui a partir d'un quart de 9 del vespre al Prado, em sembla que cada any més o menys cau perquè és un clàssic dels drames operístics. Mirin si és drama, que comença així.

és un drama d'amor, perquè és una història d'amor dramàtica, la història d'amor entre Chocho San i Benjamin Pinkerton, els protagonistes de Madame Butterfly. Un dels clàssics de Giacomo Puccini que avui es podrà escoltar i veure, òbviament, al Prado a partir d'un quart de nou, estrenada el 17 de desembre del 1904 a l'Escala, es podrà veure amb una producció de l'Arena Sferisterio de Macerata. Producció italiana. Un matrimoni de conveniència, Pinkerton, oficial de la Marina nord-americana, compra una casa i adquireix un matrimoni pels ritus tradicionals japonès, amb una jove geisha de 15 anys. On és el drama? Bé que per Pinkerton això és un matrimoni de conveniència sense més interès, però en canvi per la jove Chocho San és l'amor de la seva vida. Bé, doncs ja hi som. Un home que creu que això és temporal i una dona que creu que està vivint una història d'amor etern.

0: Per qui no l'hagi vist, i els avisem, acaba malament, eh? Acaba malament, acaba la xetxossant desolada, en fi, deixa. Però l'òpera és una de les grans òperes de la història. Avui, a partir d'un quart de nou del vespre, al Prado, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Vinga, anem per les activitats d'agenda del que ens queda de setmana i, òbviament, hem de posar el Corpus per davant de tot. Avui els tindrem amb nosaltres, a l'Ester i en Dani, els pregoners del Corpus 2026, protagonistes demà a partir de les 10 de la nit al Racó de la Calma, demà que s'inaugurarà l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital a partir de les 7 de la tarda. Per tant, cita important ja per aquest Corpus que comença a arrencar demà divendres a les 7, Exposició de Clavells, a les 10 de la nit, al pregó del Corpus. Demà que es posa en marxa el 10è concurs de fotografies de Corpus a Instagram. Tots aquells de vostès que facin fotografies d'aquest Corpus, només cal que si les publiquen a Instagram, les publiquin amb el hashtag Cuixinet Corpus Sitges 26. Cuixinet Corpus Sitges 26. A partir de demà, dia 5, i fins al dilluns 8 de juny, hi ha temps per publicar fotografies amb aquest hashtag. Les fotografies entraran dins d'aquest desè concurs que premiarà la millor fotografia amb un àpat per dues persones al restaurant La Pícara i un premi a la fotografia més original amb un aperitiu per dues persones al restaurant La Pícara. Les fotografies que es podran veure a partir del divendres 12 de juny a les 7 de la tarda en una exposició als Janios. Per tant, a partir de demà, aquells que vulgueu publicar fotografies de Corpus a Instagram, si voleu participar en el concurs, hashtag Corpus Sitges 26. Això serà a partir de demà, dia 5. Demà, dia 5, que també els museus de Sitges inauguraran una exposició de petit format a la Sala Rocamora del Museu Maricel. Noves adquisicions per nous relats. Coincidint amb el mes de l'orgull LGTBIQ+, aquesta mostra presenta noves mirades sobre el patrimoni i la col·lecció dels museus. La mostra reuneix obres d'Ismael Smith, Costus, Nazario, Paco Imanolo, Ocaña, Lluís Ripoll, Jean Cocteau, Turmix i Roser Oduber, provenents del Fons del Consorci del Patrimoni i de la Col·lecció Nacional de la Generalitat. S'inaugurarà l'exposició demà a partir de les 5 de la tarda a la Sala Rocamora. També recordar-los, demà ja entrarem en detall amb més històries del cap de setmana, que aquest també serà un cap de setmana musical. A qui li agradi Lluís Llach, a qui li agradi Lluís Llach, dins del Festival del Mediterranean, que té els seus concerts majoritàriament per un costat, bé a l'ermita de Sant Sebastià o bé al Prado, aquest dissabte dia 6 al Prado, a partir de les 9, el pianista Carles Casas interpretarà versions de clàssics de Lluís Llach. Per tant, si a vostès els agrada Lluís Llach, interpretacions a piano, n'hem pogut escoltar alguna a través de les xarxes, magnífiques, el pianista Carles Casas interpretarà versions de Lluís Llach en el Mediterranean Guitar Festival, el dissabte dia 6 al Prado a partir de les 9. El dissabte dia 6, com els dèiem, dissabte musical a les 12 del migdia, al Retiro, l'11è concert per grall i timbal que organitza l'Escola de Grallers de Sitges. L'escola i les seves colles, tradicionalment per Corpus, obsequia amb aquest concert dues peces interpretaran cadascuna de les colles i al final totes les colles conjuntament interpretaran el toc de processó. I el dissabte, més música, perquè el dissabte, en parlàvem ahir, el dissabte comencen els concerts de mitjanit al Port d'Igudols. Aquest dissabte dia 6, Veneno en la piel, pop dels 80 i 90, a partir de 11:45 de la nit, al Port d'Igudols. Els concerts de mitjanit que comencen ja en aquesta edició de l'estiu. Tot això, com sempre, us ho ampliarem demà divendres, però de moment ja, perquè s'ho puguin anar emmarcant i apuntant entre el Corpus, els concerts de mitjanit i totes les activitats del cap de setmana que ve molt farcit. Un quart de deu. Anem per als premis del Sitges Tapa Tapa edició primavera. El lliurament de reconeixements que va tenir lloc ahir al Port de Sitges, a Aiguadols, Aquest tapa-tapa de primavera 2026 cap al Gremi d'Hostaleria de Sitges, així ho defineixen, ha estat el millor tapa-tapa de la història. Més de 41.000 tapes venudes en els 10 dies de les jornades gastronòmiques a Sitges i més de 185.000 euros de recaptació de venda directa. El Gremi també ha fet una extrapolació i ho suma tot plegat i arriba als 460.000 de venda indirecta. Què vol dir això de la venda indirecta? Doncs que a part de la tapa hem també demanat altres coses. Per tant, és una extrapolació, és una hipòtesi, però a partir de la realitat, però en qualsevol cas es poden quedar amb els certificats 185.000 euros de vendes directes amb aquestes més de 41.000 tapes venudes en els 10 dies de tapa-tapa. Un format vigent actual, diuen els gremis, on els restauradors proposen en petit format una oferta gastronòmica d'alta qualitat, innovadora, amb tocs d'avantguarda, gastronomia artística, amb plats tradicionals reinventats, així com noves tendències. B. Jurat tècnic. Primer premi del jurat tècnic per Casa Hidalgo. Segon premi del jurat tècnic per Nimo. Tercer premi del jurat tècnic per Casa Marc. I l'accèssit del jurat tècnic pels xiringuitos Papaya Beach i Picnic. Jurat popular. Primer premi del jurat popular pel xiringuito Papaya. El segon premi del jurat popular per Pierre Sitges. I el tercer premi del jurat popular per l'etapa de l'establiment Nimo. Per tant, alguns dels establiments, com han pogut comprovar, repeteixen reconeixement a la categoria de jurat tècnic i de jurat popular. I els accèssits del jurat popular per el restaurant Fragata i pel Sofia by Picnic. Amb 9 minuts, que escoltem les paraules del regidor de turisme, Xavier Ripoll, a l'inici d'aquest acte, com els dèiem, de reconeixement als establiments participants en el tapa-tapa, el gerent del gremi Alejandro Guía, fent balanç de com ha anat aquest tapa-tapa de primavera, aquest tan bon balanç que es fa des del gremi, i després Carola Fernández, doncs allò, entre els premiats, va saludar ahir els guanyadors del primer premi del jurat popular, el Xiringuito Papaya, el seu xef, Albert García, i el gerent Xavi Pérez. Tot això ho escoltem en aquest pack de 9 minuts.
1: Bon dia a tothom, representant del port, d'Estrella d'Am, Gremi d'Hostaleria de Sitges, restauradors, membres del jurat, premiats i assistents. Abans de començar, com ha dit l'Alejandro, permeteu-me excusar l'absència de l'alcaldessa en aquest inici de l'acte, per compromís de la gent d'estar aquí en una estona per cloure aquest acte. Per mi és un plaer ser avui aquí en aquest acte de... en un entorn privilegiat per participar en aquesta cloenda del tapa-tapa primavera 2026. Com ja has explicat, ens trobem davant d'una edició molt especial. Celebrem els 15 anys d'una iniciativa que s'ha consolidat com una de les cites gastronòmiques més estimades i esperades del nostre calendari. I a més coincideix amb els 150 anys d'Estrella d'Am, patrocinador principal d'aquesta ruta gastronòmica. Aquesta edició ens deixa unes xifres extraordinàries que la converteixen, potser, l'Alejandro ens ho confirmarà, en la millor de la història del Sitges tapa-tapa. Però més enllà de les xifres, hi ha una realitat que encara és més important, que és el talent, la professionalitat i la creativitat del sector de la restauració de Sitges. Cada establiment participant ha aportat el millor de si mateix per oferir propostes innovadores, de qualitat i amb personalitat pròpia. Aquesta és la millor demostració que la gastronomia és avui un dels grans actius de la nostra destinació. La millor promoció turística per nosaltres és sempre la que fan els visitants quan marxen satisfets del nostre poble. Iniciatives com el Sitges Tapa-Tapa aconsegueixen precisament això, convertir cada participant en un prescriptor de Sitges, de la seva gastronomia i de tot allò que ens fa únics com a destinació. El Sitges Tapa-Tapa també ens ajuda a mostrar un Sitges divers, un Sitges viu, una iniciativa que convida a redescobrir la vila, a conèixer nous establiments, a visitar diferents indrets del municipi, avui n'és un clar exemple, i entendre que Sitges és una experiència completa que va molt més enllà dels seus espais més coneguts. Per això vull felicitar el Gremi d'Hostaleria per l'excel·lent organització d'aquesta nova edició, agrair el suport d'Estrella d'Am, la col·laboració del Port de Sitges per acollir aquest acte i sobretot donar les gràcies als restauradors i restauradores participants, autèntics protagonistes d'aquest èxit. També vull reconèixer la tasca del jurat tècnic i del jurat popular, que amb les seves valoracions contribueixen a prestigiar encara més aquesta iniciativa. I per col·laborar, moltes felicitats a tots els participants i, evidentment, una manera molt especial als establiments que avui rebran els reconeixements. Gràcies per la vostra feina, per la vostra implicació i per continuar fent gran la gastronomia de Sitges. Molt bona jornada a tothom.
2: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a compartir unes dades també, ja ho deia el Xavi, el regidor, ha sigut la millor sessió, la millor ruta de la història, no sé si perquè coincidia el 15 aniversari o perquè també hem tingut una primavera a l'inici, un final d'hivern plovós, o perquè realment la gent s'estima molt aquest certamen i el format de tapeo, la petita gran cuina de tapas agrada molt i tothom que ve surt sempre super satisfets. A més, el 15 aniversari de la ruta, els 150 anys de DAM, l'apertura que hem fet al cap de la vila a l'Escola d'Hostaleria de Sitges també donava un recolzament molt, molt important. Hem tingut més de 41.000 tapes vendudes en aquests 10 dies, que es diu aviat, i en un impacte directe de més de 185.000 euros i un indirecte de 460.000 euros. Tenint en compte que s'ha pujat una mica, hem passat dels 4 euros al 4,50, ha sigut un petit acompanyament, però sobretot ha sigut més de 9.000 tapes venudes en aquest 2026, en una pujada del 28% que ha fet superar de les 325.000 a 465.000 euros de recaptació indirecta, con lo cual yo creo que podem estar molt, molt satisfets en aquesta crescuda gràcies a la feina de tots vosaltres. Un 45% de públic local, que s'estima molt el tapa-tapa, i sí que tenim detectat entre un 28-32% de públic que aquests dies ve a Sitges, especialment per fer la ruta. Després tenim el turista, que ja està aquí allotjat, lògicament, i que es beneficia i aprofita també la ruta, però aquest 30% que ve exclusivament a fer la ruta és un símptoma de que la gastronomia de Sitges està molt bé posicionada a nivell territorial i les accions que feu i l'esforç que feu tots vosaltres, a part de repercutir en uns ingressos, genera un know-how i un posicionament de Sitges extraordinari. La qualitat ha sigut indiscutible, s'ha produït una sintonia que després veirem entre el jurat tècnic i el jurat popular, coincideixin en el top 10 el 80% dels establiments, vull dir que per petits detalls uno puja una altra baixa, però podeu estar molt, molt satisfets tots. I el fer avui aquí la cloenda amb el port és perquè tothom tenim sempre molt interioritzat els ports com a espais nàutics, però avui en dia hi ha una transformació, estem dintre del turisme experiencial i Sitges lo té en totes les línies culturals, esdeveniments, gastronòmiques, de vacances tradicionals, i el port especialment en aquesta reforma que han fet espectacular, que és un lloc gastronòmic, és un lloc de trobada, és un lloc on fer esport, és un lloc on viure la vida en l'estil nostre, i felicitats i gràcies per l'acollida. Estrella d'Am, gràcies, 150 anys es diu ràpid, però és important que la vostra col·laboració continuï. L'arreglament al territori és fonamental, els establiments disfruten, col·laboren, participen amb tots vosaltres. A l'Escola d'Hostaleria, que no ha pogut acompanyar-nos avui, ja sabeu que la part de docència estan de vagues, també reclamant el seu, està molt bé, acompanyem, però sense el seu suport, com a Escola d'Hostaleria, Hostaleria de Sitges i del territori, ens dona un espai de trobada on poder celebrar aquests jurats tècnics i després en aquesta edició l'apertura en el cap de la vila que ha sigut estupenda. A l'Ajuntament de Sitges, aquest any, Xavi, sí que hem de felicitar la campanya, ja l'hem dit en petit comitè, lo transmitim també a la Marc Carrasco i a tot l'equip, la campanya audiovisual i de mitjans i de recursos ha sigut molt positiva, segur que també aquesta acció i aquest canvi que s'ha donat molt més actualitzat, segur que ha tingut conseqüències també en aquest atreure clients i visitants per a materialitzar les ventes, i continuem comptant el vostre suport en aquests esdeveniments per aquesta empenta final que de vegades els gremis o les associacions no poden arribar, pues també estar al costat de l'Ajuntament ens ajuda molt. I com no, els mitjans de comunicació que també venen, participen sempre, estan amb nosaltres, i que sense ells de vegades el fer la difusió important és molt difícil, i gràcies a ells aconseguim arribar a ells que si no no podríem arribar. I com no, a els 40 restauradors, 40 establiments que han participat en aquesta quinzena edició. Avui entregarem uns guardons, uns diplomes, però els guanyadors sou tots, tots vosaltres i vosaltres que feu possible aquestes rutes, aquestes jornades gastronòmiques, però sobretot el dia a dia, en l'hostaleria, que al final sempre diem és la indústria de la felicitat, és on la gent ve a trobar-se, a encontrar-se i a celebrar els seus moments, i sempre demanen algo per beure o per dinar, sopar, i ahí esteu tots vosaltres donant no només aquest servei experiencial, sinó a més una creativitat, unes propostes gastronòmiques que la gent valora molt, i així lo reflexen les dades, que són impressionants. Así que felicitats, i ara passarem al moment de donar guardons. Sí que demano a la Zuleima, presidenta del Club d'Etap, a Josep Maria Matas, membre de... Josep Maria Mori, membre de la Junta Rectora, i Xavi també com a regidor, i aquí donarem una mica ara ja els guardons. Esteu preparats? Ara és el moment important.
1: Primer premi jurat popular, la falsa croqueta del papaya, del Chiringuito Papaya.
3: Chiringuito Papaya, eh? Em diu els noms?
4: Albert.
3: Albert, què més?
4: García.
3: García i?
4: Xavi Pérez.
3: I Xavi Pérez. A veure, primer any que es presenteu al Tapa-Tapa i heu rebut un accèssit del tècnic, del jurat tècnic, i el primer premi del jurat popular, que no sé si això és com un impuls i ara ens hem de seguir presentant, sí o sí?
4: Bueno, la veritat que no ens ho esperàvem perquè era el primer any, però ha sigut una experiència molt xula, i res, felicitar al xef, a l'equip del Papaya, i a tots els restaurants que han participat, perquè la veritat que el nivell era molt alt, i per nosaltres, sempre que per dates puguem tornar-nos a presentar, pues, ha sigut una experiència molt, molt xula, la veritat.
3: M'expliques l'etapa una mica, sí, i l'inspiració i una mica com va anar això?
4: Mira, jo sempre que vaig a un restaurant, el primer que provo són les croquetes. Per mi és el que marca una mica la diferència, no? Llavors, jo crec que presentar una croqueta, pues, era una miqueta, pues, bàsic o típic, i volia donar-li una volta. Llavors, en funció dels ingredients que a mi m'han anat agradant i que m'han anat encaixant, li he anat donant textura a la etapa, i bueno, aquest ha sigut el resultat.
3: Clar, i jo no sé, jo crec que hi ha un punt aquí curiós, no?, que un imagina que una etapa així tan elaborat o plegat ho pugui trobar en un xiringuito, no? I és a dir, si això també, és a dir, si a l'hora de fer l'etapa també hi has pensat en això.
4: Tens tota la raó. Jo, bueno, ell ho sap, vaig fer 3 tapes abans de presentar aquesta, i crec que al final, per tema logística i tal, pues, era una de la que més ens encaixava. Jo crec que el resultat, pues, ha sigut molt bo, i, ostres, estic molt content.
3: Molt bé, ja per acabar, deies que si ho podeu permetre continuarem presentant-vos, i relacionat amb la pregunta que li feia ara el xef, fins a quin punt també aquest premi també us dona, com d'alguna manera us situa en una posició de que els xiringuitos es pot menjar molt bé, no? És a dir, i desestigmatitza una mica aquella idea, no?, de que el menjar de xiringuitos és un menjar allò de passa volant.
4: Bueno, ja em penso que des de la nova licitació, que n'hi ha guinguetes noves, el tema gastronòmic ha millorat moltíssim a la platja, la veritat, i crec que amb molts xiringuitos de Sitges es menja molt bé, vull dir, al final, i això a nosaltres ens ha servit perquè molta gent que no ens coneixia ara ens conegui, no?, i pugui seguir venint, però la veritat que el nivell en qualsevol xiringuito de platja és molt bo per menjar.
3: Ja heu començat la temporada, no?, i esteu treballant a top, estan bé?
4: Sí, de moment.
3: Les previsions són bones?
4: Sí, portem 15 dies de molt bon temps, que ens ha ajudat. Els inicis van ser més complicats, però bueno, aviam ara com va l'època forta.
0: Vam anar a buscar els responsables del Chiringuito Papaya perquè, com els dèiem, el seu primer tapa-tapa, el seu primer reconeixement del tapa-tapa. Anem a fer un repàs. Primer premi del jurat tècnic, el xiu-xiueig de porquet de Casa Hidalgo. Segon premi de jurat tècnic, el jardí del Nimo, de l'establiment Nimo. Tercer premi del jurat tècnic, el bombó de sobrassada de la Casa Marc, i els accessis del jurat tècnic, aquesta falsa croqueta del papaya, del Chiringuito Papaya Vic, i una gilda del restaurant Pícnic. Jurat popular. Hem escoltat fa uns moments a l'Albert García i en Xavi Pérez, del Chiringuito Papaya, guanyadors del premi del jurat popular. Segon premi del jurat popular, el Julasco de Gamba, de Pierre Sitges, i el tercer premi del jurat popular, el jardí del Nimo, de l'establiment Nimo. Els accèssits del jurat popular per restaurant Fragata i per una anxova ben acompanyada del restaurant Sofia Pai Pícnic. Així vam encetar al migdia, però a primera hora de la tarda hi havia també un apunt informatiu prou important, la visita del secretari d'Estat de Transports, el senyor José Antonio Santano, i de la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori. Tots dos, com sabem, tots vostès també, mano a mano, les darreres setmanes, mesos, han anat parlant de Rodalies i també d'aquesta obra que es feia en aquesta part concreta dels túnels del Garraf. Concretament, el túnel 96 bis, que és aquest túnel que no és túnel, que és un fals túnel. I on hi havia aquelles pilones fetes molt bé, i les pilastres també, la coberta, tot plegat. Això per un costat. I també el pont d'Aigua Dolç i el viaducte del Garraf, que tenien sobretot tot el que és la cimentació, els fonaments, la base, molt feta molt bé. El cas és que l'obra ha anat més ràpid del que es preveia. Aleshores, primer titular, que tant va dir José Antonio Santano com la consellera. El proper dilluns 8 de juny es recepcionarà l'obra. Què vol dir això? Que bàsicament tots els treballs s'hauran acabat i l'obra acabada s'entrega. A dir tots aquells que l'han d'utilitzar. Això no vol dir, i els ho diem i els ho tornem a repetir perquè hi ha molts titulars informatius que diu el lunes se abre la el lunes no se abre nada. A partir del dilluns, i a la consellera Paneque l'escoltaran, que és clar, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, exhortant la prudència en repetides ocasions, a partir del dilluns el que es faran serà allò que els especialistes en diuen les marxes blanques. Què són les marxes blanques? Bé, doncs el pas de trens, de convois, però sense viatgers, només amb els equips tècnics que han de valorar, òbviament, si l'obra està ben feta, si tot està funcionant com ha de funcionar, si la senyalització, tot plegat. A veure si tot va bé. Això es farà a partir del dilluns dia 8 i no ha de demorar-se massa dies perquè, com a mínim, tant el senyor Santano com la consellera Paneque van assenyalar que no ha de trigar massa a normalitzar-se el servei. Aleshores, tan bon punt aquestes proves hagin pogut certificar que la via ja funciona amb total normalitat, s'anunciarà la data exacta del restabliment del servei de Rodalies. O sigui, a partir del dilluns que ve, repetim, es fa la recepció d'aquesta obra. A partir del dilluns que ve es faran les marxes blanques amb convois sense viatgers per aquest tram de via, el tram de muntanya, la via de mar, ara actualment és la via de muntanya la que fa servei, doncs la via de mar, aquesta és la que s'entregarà el dilluns dia 8, i un cop ja se sàpiga que tot funciona bé, es dirà, tal dia tornem a l'habitud, a la normalització, als 4 trens per hora i sentit. Això per un costat. Escoltaran també el senyor Santano parlant de l'obra del pas sota la via del carrer Sant Honorat, que començarà el dia 16 de juny. El més important que diu el senyor Santano és que l'obra no comportarà alteracions en la circulació dels trens. No comportarà alteracions en la circulació dels trens, però bé que és una obra complexa, i hem d'entendre que aquí els treballs de nit ajudaran a que això sigui així. Tercer titular, que és un altre dels importants i que ens porta a l'any que ve, a finals de l'estiu del 2027. Finals de l'estiu del 2027. Hauran passat les eleccions municipals, haurà passat l'estiu? Bé, doncs si tot el procediment de licitacions va com ha d'anar, que això de les licitacions ja saben vostès que tenen per anys amagats, bé, doncs si totes les licitacions van com han d'anar, a partir del quart trimestre del 2027 començarien les obres, aquesta gran obra dels túnels del Garraf per adaptar-los a les mesures de seguretat de la Unió Europea. Un apunt aquí, perquè també va ser interessant el que va dir la consellera. En principi, per l'edat que tenen aquests túnels, no estarien inclosos dins aquest pla. És a dir, no passaria res si els túnels es quedessin tal com estan. Però la consellera Paneque també va dir que és la Generalitat, bé, la Generalitat, i hem d'entendre també que l'Estat, que DIF, que volen que aquests túnels millorin.

0: es más urbana y desde luego no afecta a la circulación, no va a crear ningún problema en el movimiento ferroviario. Pero algunas cosas más les quería decir en lo que tiene que ver con infraestructura, porque luego le pasaré la palabra a la consellera para que nos hable de la operativa. Para nosotros es muy importante ir cumpliendo los compromisos a los que nos habíamos obligado, ¿no? Tercer hito del que quiero hablarles es el futuro de estos túneles del Garraf, ¿no? Saben que esta actuación que hemos hecho estaba prevista, no ha sido parte, los 3 millones de euros que hemos gastado aquí no han sido parte de una obra de emergencia, es una obra que ya estaba adjudicada y que estábamos valorando en qué momento comenzarla, pues de acuerdo con la Generalitat y sobre todo para perjudicar lo menos posible el servicio, pero hay un gran proyecto de los túneles del Garraf, es un proyecto que ahora mismo está valorado en los 280 millones de euros, que estamos dialogando sobre él con la Generalitat, por dos razones. Primero, porque queremos ver cuál es la mejor solución. El proyecto está muy avanzado, pero queremos ver cuál es la mejor solución. Queremos consensuarla con la Generalitat y también queremos consensuar el modo en que vamos a llevar adelante esa actuación, que va a ser ya una actuación muy potente, de futuro, estratégica para la red, pero bueno, que lógicamente pues tendrá también un cierto impacto, ¿no? Pero bien, las obras hay que hacerlas, igual que estamos haciendo otras, y que cuanto antes las hagamos, yo creo que antes mejoraremos también el conjunto de la red. De manera que, bueno, con este conjunto de cosas, nosotros seguimos trabajando con la Generalitat en la misma línea que nos habíamos fijado, es decir, todas las semanas nos vemos, me veo yo con la consellera y con el presidenilla, con el equipo de Adif, con Rodalíes. Digamos, hacemos un seguimiento permanente de las obras, hacemos también un seguimiento permanente de los datos que afortunadamente van mejorando, esto la consellera se referirá a ellos, pero yo creo que es muy importante, en definitiva, que todo lo que estamos haciendo en la infraestructura solo tiene un sentido, y es que la red ofrezca todo su potencial, que recuperemos los pasajeros que teníamos y, si es posible, los aumentemos, y sobre todo que demos fiabilidad, que también creo que en eso estamos mejorando, pero en fin, insisto que de todo esto hablará la consellera. A mí me queda solo terminar agradeciendo dos cosas. A los trabajadores de Adif su trabajo, porque realmente, y sobre todo en esta zona, no ha sido fácil, y son trabajos todos ellos que en algunos casos van contra reloj, y también a la sociedad catalana su paciencia, consellera, porque yo creo que, en fin, la red va mejorando, pero todavía tenemos mucho margen de mejora, y lo que les quiero decir es que desde el Ministerio la instrucción que tengo y la que tienen los trabajadores de Adif y por supuesto Renfe como proveedor de servicios de la Generalitat es no parar hasta que demos el servicio en Cataluña que la sociedad catalana merece, el servicio de cercanías que merece. Por mi parte nada más, muchas gracias.
1: Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Primer, igual que deia l'alcaldessa, agrair-vos que ens hagueu acompanyat fins aquí, però ens semblava important aquesta imatge, com deia el secretari, el que va ser una imatge, efectivament, de la desinversió acumulada durant molts anys en l'àmbit de Rodalies i de les infraestructures, i com aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, ens hem conjurat per fer aquesta reversió a nivell d'infraestructures i, per tant, anar fent aquelles obres necessàries que ara s'hi referia el secretari. Efectivament, les obres impliquen molèsties i desajustos en el servei, això és així, però són tan molestes com necessàries si algun dia volem tenir un sistema de rodalies eficient, fiable, excel·lent, al nivell de què els catalans i catalanes mereixem, necessitem i del que el govern vol fer. Per tant, en fi, estem satisfets de que efectivament ens puguem trobar en la finalització ja d'aquestes obres. Tal i com indicava el secretari, el 8 de juny hi haurà la recepció d'aquestes obres ja finalitzades per part d'Adif, a qui vull agrair també el seu treball durant els mesos de la crisi, que han estat molt intensos, i la continuïtat d'aquests treballs ja de millora estructural. Però, com dic, a partir d'aquesta data serà quan, com saben, amb les marxes blanques, amb la revisió, anirem posant gradualment el sistema en marxa. Ara també m'hi referiré. Ens trobem en una línia, la de entre Castelldefels i Sitges, que és una línia ferroviària que travessa el massís del Garraf, com heu pogut veure i comprovar, diferents túnels, diferents estructures de protecció que es varen construir en un entorn geològicament, ja ho veieu també, doncs molt, molt complex. Per tant, és un tram molt sensible de la nostra xarxa ferroviària el que veiem aquí, tant per la seva antiguitat, s'hi referia també el secretari, com, en fi, per la situació en la que està i sobretot per la sensibilitat que té aquest tram en el servei de Rodalies en general i sobretot en el corredor sud, que és un dels corredors efectivament que acumulava una desinversió més important. Per tant, Rodalies i regionals del corredor del sud cap a Barcelona, cap a l'àrea metropolitana. Aquests túnels tenen més d'un segle d'història, tenen més de 100 anys. Especulàvem amb el secretari, no?, per què s'hauria escollit aquest tram i aquest recorregut. Per tant, com passa amb moltes de les infraestructures que tenim antigues arreu, van ser construïts amb criteris tècnics que res tenen a veure amb els criteris tècnics que avui en dia exigiríem amb una infraestructura d'aquestes característiques. Quina és llavors la bona notícia? Doncs que efectivament, amb la previsió actual, aquest servei es podria reprendre abans d'allò previst. I això, en fi, és una bona notícia, no sempre passa, a vegades sí, aquesta vegada els treballs han anat bé i per tant la recepció de l'obra pot ser prèvia a allò previst i per tant el restabliment del servei també pot ser prèvia a allò previst. Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres. Han tingut aquestes obres un nivell d'exigència tècnica elevadíssim. Si vostès ens han acompanyat, han caminat, hauran vist, no?, per on entraven els materials, com s'ha hagut de fer aquesta obra. Ens explicaven els tècnics d'ADIF que si bé l'altre túnel s'havia pogut fer amb un accés més directe, doncs aquí, com veuen, l'accés o era per mar o a través dels túnels. Per tant, ha tingut una complexitat i per tant més d'enhorabona que s'hagi pogut acabar abans de la finalització prevista. Per tant, com deia el secretari, aquesta va ser una imatge efectivament de la desinversió que aquest govern conjuntament amb el Ministeri està totalment decidit a revertir. Les obres han de continuar. El secretari ha donat bon detall de les principals fites que tenim les properes setmanes i mesos. Estem per tant ja en una etapa de millora progressiva de les infraestructures que juntament amb la governança i juntament amb el material, el nou material rodant que ha d'anar arribant a partir de gener i febrer del 2027, ens ha d'anar oferint aquesta millora en el servei, que és allò que els usuaris ens demanen finalment, millores en el servei, fiabilitat en el servei. I s'hi referia també al secretari, una vegada passada aquella etapa d'excepcionalitat derivada del lamentable accident de Gelida, estem en aquests moments amb un nivell d'usuaris similar al que teníem previ a l'accident de Gelida i estem oferint en aquests moments a nivell de servei pràcticament la totalitat del servei previ a l'accident de Gelida. Per tant, estem a l'entorn d'un 99% dels serveis que es podien oferir amb l'etapa anterior a l'accident. Per tant, ens felicitem de la finalització d'aquesta obra. Dos, retornem als serveis que hi havia ordinaris amb les mateixes freqüències. Els regionals podran arribar directament a Barcelona pel corredor sud, les mateixes freqüències i horaris de l'R2 sud. I tres, continuem treballant perquè efectivament no descansarem ni el Ministeri, ni el Govern d'Espanya, ni el Govern de Catalunya fins a poder finalitzar tot allò previst en el Pla de Rodalies i poder oferir unes infraestructures que ens permetin finalment oferir un servei a l'alçada del que mereix i necessita Catalunya. I quedem a disposició de les qüestions que ens vulguin traslladar, tant a l'alcaldessa, si hi ha alguna qüestió local, com al secretari, com jo mateixa.
2: Sí, el dia 8, per tant, comença el servei, hi ha marxes blanques abans, o sigui, el dia 8 hi ha els usuaris... Ja
1: el dia 8
2: agafar...
1: recepcionem l'obra i, per tant, a partir del dia 8 anunciarem el restabliment del servei. S'han de fer les marxes blanques, ja saben que avui actuar amb tota la prudència, d'un cop les marxes blanques finalitzades i tot revisat, anunciarem efectivament el dia efectiu de represa del servei comercial. El dia 8 el que fem és recepcionar aquestes obres i poder començar aquestes marxes blanques. Quan tinguem el dia cert, el traslladarem. No poden passar molts dies, però permetin-me aquest ajust, de poder-ho anunciar quan sigui del tot cert.
3: Sí, secretario, no sé si podría concretarnos un poco en qué escenarios están trabajando para esa gran obra pendiente de 280 millones, si implicaría grandes cortes o cómo la están planificando.
0: Hombre, no quiero entrar en muchos detalles, pues es un asunto del que estamos hablando con la Generalitat, pero evidentemente estamos trabajando en un proyecto que intervendría sobre todo uno de los túneles que sería ampliado. Lo que tenemos que ver es exactamente con la Generalitat, bueno, pues qué trayectos o qué trayectoria incluso podrían tener, pero es evidente que cualquier actuación que se produzca en los túneles del Garraf va a suponer algún tipo de afección al servicio. Esto yo creo que no nos podemos engañar. ¿Qué vamos a intentar? Que sea la mínima posible. Eso es sobre todo ese es el objetivo, ¿no?, que tenemos a la hora de definir completamente el proyecto. Pero yo me temo que en este espacio, que no hay más que verlo, ¿no?, para saber que cualquier intervención, sobre todo de ese importe económico, va a tener un efecto que, como digo, intentaremos que sea el mínimo posible, y en todo caso estoy seguro de que por parte de la Generalitat y de Renfe se ofrecerán las alternativas, llegado el caso, que correspondan, ¿no?, las alternativas de transporte. Ya llegaremos a ese momento, ¿no? Pero, en fin, si la pregunta es, ¿eso va a tener algún impacto? Sí, lo va a tener, no sabemos cuánto, porque estamos intentando que sea el mínimo posible.
1: Sí, per fer un apunt per la part que pertoca a la Generalitat, aquesta obra a la que ens referim és una obra vinculada a la seguretat. Si bé és cert que aquests túnels per l'època de construcció no seria obligatori adaptar-los als requisits i als requeriments actuals, sí que és veritat que des del govern interpretem que la seguretat no és quelcom optatiu i que per tant aquestes obres s'han d'assumir. Hi ha un projecte pràcticament aprovat i per tant aquí la limitació és que les modificacions que es puguin fer sobre el projecte no pot implicar tornar a iniciar un nou projecte, perquè llavors sí que ens aniríem molts anys enllà. El que sí, des d'IFERCAT i des de la Direcció General s'està mirant com abordar aquestes obres, quines fases podem fer perquè tingui la menor implicació possible sobre el servei, i aquelles que hi hagi, que de ben segur unes obres d'aquesta envergadura hi seran, doncs, com sempre, poder establir els plans alternatius de transport per tal d'assegurar la mobilitat de les persones. Però estem sobretot pensant en com facejar i com abordar aquestes obres perquè tinguin el menor impacte possible sobre el servei.
4: Consellera, en el tram entre Sitges i Vilanova hi havia una altra obra de seguretat a l'altura de la platja de l'Home Mort que implicava també aturar la circulació per una de les dues vies. No sé si això s'atura ara per restablir la circulació del corredor o no és així.
0: No, eso no afecta, son actuaciones pero no tienen afección al servicio ferroviario. O sea, por eso yo les estoy diciendo que la R1 y la R2 las tenemos desde el punto de vista operativo a disposición, ¿no?, de la Generalitat, y luego, como ha dicho la consellera, en un tramo como este, a partir del momento en que ellos tienen la disposición de la vía, pues evidentemente tienen que organizar el servicio y hay que dar algunos pasos previos. Pero digamos que la vía, el R1 y el R2, en este momento, con esta obra terminada, está plenamente operativa.
5: Hola, volia fer només per aclarir. L'obertura entenc que no puguin dir el dia exacte, però seria la setmana del 8, o ja estaríem parlant de la que ve, més o menys. Després sobre la...
1: Sí, permetin-me, sí, infraestructura servei, més o menys, sí. No? Esta és la repartició que tenim.
0: Sí, sí,
1: permetin-me la prudència, perquè ho hem vist amb altres represes de servei, com és molt important la marxa blanca, com és molt important la revisió, com saben, que més estan impactada amb els sindicats, i quan sapiguem el dia del cert, amb un marge de temps prudencial, sobretot perquè els usuaris ho puguin saber, ho anunciarem. si vostè, nosaltres preveiem que sí, que siguin pocs dies, però permeti'm que la data exacta la reservem un cop finalitzem totes les marxes. Sí.
5: Y luego secretario,
1: sí, en esto hemos aprendido.
5: Y luego secretario, sobre la pregunta que le hacía David, entonces, ¿en qué calendario nos estamos más o menos planteando las obras de los 280 millones? ¿Cuándo empezaría esto? ¿Tres, cuatro años?
0: No. Nuestra intención, siempre que acordemos, vamos a ver, yo lo quiero dejar claro, que nosotros esto lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. Los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
6: No, es solo sobre esto. Sería una ampliación de uno de los túneles y cambiar algún tramo de recorrido, o... ¿Qué podemos saber de esto?
0: Bueno, digamos que sería efectivamente la ampliación de uno de los túneles del lado montaña, para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no? Esto es básicamente la obra, pero bueno, sobre esto, como habrá oportunidad de explicar el proyecto, yo no tendría demasiada prisa, ¿no? Lo vamos a explicar, pero vamos, básicamente, si la pregunta es esa, esta es la respuesta.
7: El senyor Santano, que va ser alcalde d'Irun durant 20 anys. Durant 20 anys. I ara és secretari d'Estat de Transport. Bé, la història és, tornem a repetir, una cosa és l'obra i una altra cosa és l'entrada en funcionament del servei. L'obra del túnel de Garraf, d'aquest 96 bis, més el viaducte, tot això que s'ha fet per valor de 3 milions d'euros, s'entregarà el proper dilluns. Un cop s'entregui, s'han de fer totes aquestes marxes blanques, combois ferroviaris, sense viatgers, totes les consideracions tècniques que s'hagin de passar, i un cop s'hagi validat tot aquest procediment, aleshores es dirà en veu alta que tal dia recupera el servei de Rodalies tal i com estava abans de tota aquesta crisi malaurada que hem viscut. Això per un costat. I per l'altre, que els comentàvem, l'obra magna, perquè això serà una obra magna, dels túnels a Garraf, que, com diu la consellera, per la data d'aquests túnels no hi hauria obligació de fer-la. Però que el govern entén que els assumptes de seguretat no són optatius, i és un bon plantejament, perquè, òbviament, aquests túnels són de finals del 19. Un aplaudiment ben gran als enginyers i a la gent que va fer possible aquests túnels, que són els que encara aguanten, Encara aguanten, i han passat 120 anys ben bons, amb tot el que vostès es puguin imaginar. Tornem a recordar l'obra. Els túnels de la banda de muntanya s'ampliaran perquè dins seu hi hagi dues vies, la d'anada i la de tornada a Barcelona, en lloc de la via actual de tornada. I els túnels de la banda de mar, que a hores d'ara són els túnels que acullen la via en sentit Barcelona, seran túnels d'evacuació, túnels de seguretat, túnels de servei. Aquesta és la intenció de cara al darrer trimestre del 2027, si les licitacions funcionen, que ja saben, com diu el senyor Santano, que les licitacions diguem-ne, mengen a part. Però de moment, ara veure quan sabem la data exacta de la recuperació del servei a la línia R2 Sud de Rodalies, en aquest tram concret del Garraf. Vinga, més coses. La diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya i regidora també, Eva García, es va reunir ahir amb representants de l'Associació de Veïns del Garraf, que li han traslladat la seva preocupació per les conseqüències que l'activitat de la Pedrera i la Cimentera, traiem de la nota de premsa la Cimentera, perquè en principi la Cimentera no té activitat, queda el que és l'antiga fàbrica de ciment, però no hi ha activitat, té sobre la salut i la qualitat de vida dels residents, així com la possibilitat que la concessió es pugui ampliar més enllà del 2029. Eva García ha recordat que a l'entorn d'aquestes instal·lacions hi ha prop de 500 habitatges, els residents dels quals fa més de 3 dècades que conviuen amb els efectes de l'activitat extractiva i industrial. La concessió actual finalitza el 2029, una data que els veïns consideren irrenunciable. I ja no és tant que els veïns ho considerin, sinó que el conveni diu que la data és improrrogable. Simplement, això és el que diu el conveni, que a partir de l'any 2029 que això no es pot prorrogar. Està prescrit i en el seu dia signat. Eva García, que ha declarat que la preocupació dels veïns és legítima i entenem les seves reivindicacions, no podem ignorar l'impacte que la presència continuada de pols i emissions pot tenir sobre la salut de les persones que viuen a la zona. Per aquest motiu, la diputada ha anunciat que sol·licitarà a la Generalitat la realització d'un estudi epidemiològic específic que permeti avaluar amb rigor científic les possibles conseqüències per a la salut pública derivades de les dècades d'exposició a la pols i a les emissions associades a la Pedrera i a la Cimentera del Garraf. Per Eva García, els veïns mereixen respostes basades en dades objectives i tenen dret a saber si, a més de les molèsties que fa anys que suporten, existeixen afectacions reals per la seva salut. Eva García vol conèixer si el govern considera que l'activitat extractiva actual és compatible amb els objectius europeus en matèria de salut pública i qualitat de l'aire, així com si la Generalitat ha facilitat informació suficient i accessible sobre els impactes d'aquesta activitat per als veïns afectats. Saben que de tot plegat se'n tornarà a parlar si és que al final es presenta la moció que va anunciar l'alcaldessa en el ple municipal del mes de juny, aquesta moció per demanar explícitament que no hi hagi una moratòria d'aquesta concessió o que l'activitat de les pedreres no vagi més enllà de l'any 2029. Vinga, i abans no els diem què tenim per avui, s'està fent molt viral, si van vostès als cercadors i posen Sitges, els sortirà el niu. Els que tinguin ja una certa edat, el niu, la casa dels García Monter, aquesta casa a l'Avinguda de Navarra, que ara porta el nom Ca l'Avi Pepe, i és una casa que es ven. En altres ocasions, però ara, pel que sigui, doncs ara ha aparegut molt en els portals immobiliaris perquè ho porta una empresa immobiliària que es diu Walter House. Bé, la casa és una casa que està inclosa en el catàleg del patrimoni, és una casa de l'any 1947 que va construir un arquitecte aragonès que a Saragossa va fer 1.000 edificis, des de cinemes a edificis de vivendes. La casa és de l'any 47. Bé, si algú de vostès la vol, 7,5 milions d'euros. Concretament, 7,49 milions d'euros. La casa té 1.294 metres quadrats construïts sobre una parcel·la de més de 3.000 metres quadrats. És una vivenda de l'any 1947 que fou construïda per Roger Tu Palier, qui va ser encarregada per el senyor Palier, que va ser cònsol honorari de França a la ciutat de Saragossa entre el 1949 i el 1972, i d'aquí que hagués anat a cercar un arquitecte aragonès perquè li construís la casa. Per tant, estem parlant del primer dels propietaris d'aquesta casa, que molts de vostès recordaran si tenen una certa edat, perquè en el seu moment la família García Monter rebia els gegants, els balls populars, durant la Festa Major, en aquesta torre popularment coneguda amb el nom del Niu durant tants anys. Bé, doncs, el Niu està a la venda, 11 dormitoris, 11 banys, un sòtan amb tot un seguit d'aparells de wellness i de gimnàstica, 3 salons principals, despatx amb biblioteca, cuina amb rebost i òbviament, bugaderia, suites orientades al sud amb terrasses privades, en fi, hi ha les fotografies de la casa, és a dir, que si vostès van a Walter House trobaran les fotografies de l'interior del Niu, una casa d'aquestes d'aquestes cases típiques de la colònia. Per tant, jardí, la casa, tot plegat. 7.499.000 euros. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, Montbert, amb Edu Arnal i Carola Fernández, els temes, òbviament, d'actualitat avui, que potser sortiran, vagin a saber, que la vella Geranis veia tantes coses per poder comentar amb l'Edu, veure què ens porta avui. I després, tres protagonistes del Corpus, l'escola Miquel Utrillo, amb motiu del seu 50è aniversari, encarregada del disseny i de la catifa de flors del cap de la vila, amb en Marc Macià, de l'AFA de l'escola Miquel Utrillo. En parlarem amb Marc, que ja ha dissenyat més d'una catifa per l'escola en Corpus d'anys anteriors. Doncs parlarem d'aquesta catifa del cap de la vila. I després els pregoners del Corpus 2026 són l'Ester Font i en Dani Vallès, però per molts, evidentment, són l'Ester i en Dani de Visit Sitges. Són i seran, perquè ho han estat, ara ja no, però evidentment aquest apel·latiu ens sembla que és la millor forma, a hores d'ara, de definir-los. Demà ells seran els protagonistes del pregó del Clavell a partir de les 10 de la nit al Racó de la Calma. Doncs avui, la tercera hora de programa, durant una bona estona, en conversa amb Ester Font i Dani Vallès. I amb ells arribarem a les 12 del migdia.

4 de juny. Un 4 de juny del 1945 moria el comerciant Rossend Bertés i Bota, l'antic propietari de la fàbrica de Bertés, Germans i companyia, i un dels homes que va aturar Rossinyol en el seu camí cap a Vilanova i li va dir que es quedés aquí. I la història de després, diguem-ne que més o menys ja se sap. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món. Avui no és tal una efemèride en si, però esclar, ja que estem a 4 de juny, ja que estem a Corpus, doncs els berguedans estimen molt a Joaquim Serra i Farriols, popularment conegut com Quim Serra, que va composar algunes, no totes, de les partitures que es poden escoltar tant a la Patum de Lluïment del migdia com a la Patum de la nit.

I el que escolten aquests Turcs i Cavallets amb la Cobla Barcelona forma part d'un enregistrament que va fer la discogràfica Vixa l'any 1969. Un enregistrament en el seu moment produït, dirigit musicalment pel mestre Oriol Martorell. Per tant, algunes de les músiques de la Patum són més modernes del que semblen. La més moderna de les músiques de la Patum és la de les Masses, la del Salt de les Masses, i aquesta forma part de la col·lecció de músiques que va fer el mestre Joaquim Serra. De totes les músiques de la Patum, òbviament, el Ball de l'Àliga és la més coneguda, però en canvi el Ball de l'Àliga sí que es perd en el temps, però es perd fins molts, molts anys enrere, a mitjans del segle XVIII. La música del Ball de l'Àliga ha anat passant en tradició oral, però el seu autor continua en l'anonimat. I així sona el Ball de l'Àliga amb la cobla Barcelona, que en el seu moment era una de les cobles punteres de Catalunya, que ho enregistrava, diríem que gairebé tot. Hi ha un fons de sardanes entre la cobla Barcelona i la principal de la Bisbal, es repartien gairebé bona part del repertori sardanístic a Catalunya. I la cobla Barcelona va fer aquesta interpretació del Ball de l'Àliga de la Patum.

Les cròniques diuen que el vals s'interpretà per primera vegada el 1756. I amb tota seguretat, anteriorment, probablement ja s'interpretava, però des del punt de vista documental, el 1756 és la data. Ben segur, ens diuen les cròniques, que aquesta música es va transmetre generació rere generació de forma oral i es considera que arribà fins a la ciutat de Berga, provinent de Barcelona, o d'alguna altra localitat catalana que disposava d'aquest element d'imatgeria. En qualsevol cas, ara, indissolublement lligada a Berga.

Avui els berguedans que viuen el seu primer dia fort de Patum i, òbviament, el diumenge, el segon dia. 4 de juny del 1952, després del bany de masses del Congrés Eucarístic, Franco inaugurava la fàbrica de la Seat. Encara trigaria a començar la producció, primer del 1400 i a partir del 1957, de l'icònic Seat 600. Avui, però, s'inaugurava la fàbrica de Seat a la zona franca. Tal dia com avui de l'any 1972, el tenista Andrés Gimeno guanyava el torneig Roland Garros. Fins avui és el tenista més veterà en guanyar aquest torneig perquè ho va guanyar als 34 anys. El 1982, tal dia com avui, un 4 de juny, el Barça fitxava Diego Armando Maradona per 1.200 milions de pessetes. Núñez, Casaus, Joan Gaspart i, enmig de tot això, aquest astre argentí que va ser especialment, no cal ni dir, important en la trajectòria amb el Barça, però després, sobretot, a Nàpols, on hi tenen el tas i tot dedicat a la seva persona. Un article de Josep Maria Minguella, publicat al diari Esport l'any 2018, descrivia aquest fitxatge de Diego Armando Maradona, tal dia com avui del 1982. Tal dia com avui de l'any 1989, els moments finals de la revolta de Tiananmen i la fotografia de l'home davant d'aquella filera de tancs que va passar a la història, aquest home desconegut. Bé, doncs aquesta fotografia publicada tal dia com avui de l'any 1989. I en què tanquem? Bé, doncs segurament s'escoltarà més d'una ocasió aquest tema aquest any en què s'escau, com els comentàvem ahir, el 250è aniversari de la independència dels Estats Units. El 1984, l'LP, la cançó, tot plegat, fou un èxit. Una cançó dedicada sobretot als que havien tornat en el seu moment de la guerra del Vietnam. Els obstacles d'un veterà del Vietnam quan tornava a casa varen ser els arguments, el sentit fonamental d'aquest Born in the USA. La cançó, el disc més venut en tota la història de la carrera de Bruce Springsteen.

0: tenia 35 anys quan Bruce Springsteen va treure al mercat aquest Born in the USA, enregistrat entre el 1982 i el 1984. L'àlbum fou el disc més venut als Estats Units l'any 1985 amb més de 15 milions d'unitats venudes. També li escau la dada històrica que fou el primer compact disc fabricat als Estats Units. En aquest nou format que va veure la llum a inicis dels anys 80, aquest Born in the USA va ser el primer compact disc fabricat als Estats Units, i la revista Rolling Stone considera aquest Born in the USA la sisena millor cançó de la dècada dels 80. I amb Bruce Springsteen tanquem les nostres efemèrides d'avui. Vinga, avui que anem una miqueta més tard, avui que és Sant Pere Màrtir, que avui que és també Santa Noemí, Sant Alexandre i Sant Hilari. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Beatriz Maria de Dios Parra, a l'edat de 81 anys. La cerimònia funerària està tenint lloc hores ara a la parròquia. Beatriz Maria de Dios Parra ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària hores d'ara a la parròquia. L'actor Bruno Oro celebra avui 48 anys, l'actriu Angelina Jolie en fa 51. La model Barra Felien celebra 41, l'actriu Vanessa Romero 48 anys celebra avui, i l'actor Keren Bursin en fa 39. És probable que ens plogui abans no acabi el dia. També és probable que plogui amb més intensitat a la costa barcelonina, a la costa del Maresme i sobretot a la costa de Girona. Això és el que anuncia la previsió, més enllà de les pluges a l'interior de Catalunya. Sembla que estarem en una zona, diguem-ne, que més aviat de les tranquil·les. El que s'espera aquesta tarda ha d'escombrar a Catalunya una pertorbació d'oest a est, i a partir de demà tornarà la tranquil·litat. Una tranquil·litat que s'allargarà durant tot el cap de setmana, o almenys, en general, aquesta és la previsió, o la que ens toca més a nosaltres. 22 graus de temperatura, amb un 81% d'humitat, torna a fer molta humitat, i com els dèiem, esperant la pluja, tarda, vespre, nit. Això és el que ens diuen els meteoròlegs. Com sempre, ho complementem a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes, i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i per tant acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. Sí.

0: 10 i 19 minuts, a Robbie Williams hi ha un petit titular a la portada de La Vanguardia que s'amplia a l'interior, però que probablement és el titular més important del dia, eh? Més enllà de que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, Seat Cupra entra de ple amb l'era elèctrica, els cotxes elèctrics, els cotxes híbrids estan sent ara els vehicles protagonistes i cada vegada es venen menys cotxes dièsels. Però bé, el titular petitet és: la pobresa s'enquista i creix entre els nens. Aleshores, anem a pàgines interiors i el titular és ben contundent, eh? La pobresa s'enquista a Espanya. 12 milions i mig de persones en exclusió. 12 milions i mig. Prop de 3 milions de nens són pobres. 3 milions de nens. És el país europeu amb la taxa infantil de pobresa més alta. 3 milions de nens pobres. I aquí hi ha un titular més petit que d'alguna manera posa les coses ben clares. Més riquesa no equival a menys pobresa, ja que part dels guanys no arriba a un gran grup de persones. O sigui, que la macroeconomia digui que els números van bé i que el país va bé, no vol dir que no deixin de bé pobres. Bé, doncs el reportatge a les pàgines de Societat de La Vanguardia és ben evident. 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió i 3 milions de nens a l'estat espanyol són pobres. Aquest és un titular que apareix de manera molt reduïda, perquè els principals titulars, jornada del Cercle d'Economia, com saben tots vostès, la situació està des del punt de vista judicial complicada per al Partit Socialista després del que es va dir ahir també, i aleshores el president Sánchez en el Centre d'Economia, en el Cercle d'Economia, va parlar ja dels pressupostos de l'any que ve, que ja està començant a treballar. Alguns consideren que això és allò de la patada endavant, perquè així ja no parlo d'això i no parlo d'una altra cosa. En fi, els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Aquest és el titular, diguem-ne, que envolta hores d'ara el Partit Socialista. Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin. Rússia està fent un fòrum econòmic, diguem-ne, que és un fòrum alternatiu. Després estaria, no surt a la primera pàgina dels diaris, però l'assumpte de Cuba, que cada vegada està rebent, diguem-ne, totes les empreses que operen a Cuba estan rebent més pressions del govern nord-americà perquè no operin, a través d'aquesta societat que està gestionada pels Castro. Els hotels de la cadena Melià tanquen la majoria, Visa i Mastercard tampoc podran operar a Cuba, o sigui que tot sembla conduir cap a una situació de bloqueig absolut, que ho poden dir en veu alta, pobres cubans, perquè es fa difícil pensar com es viu en una situació de mancances tan enormes com la que està passant Cuba a hores d'ara. I també tenim parcel·la en els diaris, eh? Tots els diaris parlen dels túnels de Garraf i d'aquesta obra que ahir es va presentar als mitjans de comunicació, aquest túnel 96 bis, que és aquest fals túnel que estava tan degradat i que havia protagonitzat tantes imatges i tantes fotografies. I a les pàgines de la Cultura de La Vanguardia apareixen Lídia Gázquez, Raquel Casas, Susana Rafar, Paula Piedat i Maria Isern, perquè aquesta nova antologia de poesia eròtica femenina catalana, protagonista a les pàgines de Cultura. Per tant, Lídia Gázquez, aquí tantes vegades hem entrevistat. Bé, doncs, segurament ben aviat també tornarem a parlar amb ella, perquè aquesta antologia es presentarà ben aviat a Sitges, o diguem-ne tindrem ocasió de parlar de tot plegat i sobretot de centrar-nos en l'àmbit poètic. Repàs els titulars dels diaris. Tornem a refrescar la memòria. La UCO és la Guàrdia Civil, la UDEF és la Policia Nacional.
1: Correcte.
0: Perquè és que arriba un moment que i el que es va conèixer ahir és l'informe de la UCO.
1: Correcte, perquè és el que està investigant el cas Leire, per entendre'ns.
0: I tot... Leire Pajín, que saben vostès, periodista aquí...
1: No, Pajín no, eh?
0: Ah, no, perdó.
1: Leire Díaz.
0: No, Leire Díaz, exacte.
1: Leire Pajín en un altre, sí.
0: Estem parlant de l'Aire...
1: Díaz.
0: Díaz.
1: Perdó?
0: Era la lampista, l'Aire Díaz,
1: sí.
0: O no?
1: Bueno, aquesta periodista que
0: ara,
1: reunia
0: tant,
1: tothom... Ara,
0: anava bé, no? No, és que em pensava que havia dit una cosa equivocada.
1: No, havies dit un cognom equivocat. Havies dit l'Aire Pajín.
0: He dit l'Aire Pajín.
1: Sí, i era l'Aire Díaz.
0: Gràcies. Ara, ja està. Ja està, ja està. És a dir, no havia equivocat la condició, havia equivocat el nom.
1: El cognom.
0: En total, que l'informe de l'UCO parla sobretot de... el paper de Cerdán i el paper d'aquesta senyora.
1: Sí, exacte, i que fins i tot s'haurien reunit a que, ho diu el País avui en portada, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil, i és que la UCO diu que González, que és la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, s'hauria reunit fins a 3 vegades amb la ja exmilitant del PSOE, també doncs, per aclarir assumptes.
0: Com ho porten, això? S'han perdut ja fa dies?
1: Jo sí.
0: Doncs ja està.
1: Sí, que tampoc els hi podrem explicar
0: gaire. Doncs si volen resumir molt, que l'entorn del Partit Socialista està ben embolicat.
1: Uh-huh.
0: El del Partit Popular no ho està menys, però està més embolicat hores d'ara.
1: Bueno,
0: el del
1: surt,
0: Partit Socialista.
1: Sí. Ara a les portades surt més aquest.
0: Surt més aquest.
1: Realment, aquesta gent que feia reunia amb gent molt important, que els hi obria les portes per reunir-se. Si després es prenien o no decisions en base a les reunions, és el que s'haurà d'acabar de demostrar.
0: Exacte.
1: Però que les reunions existien, i clar, són reunions que, com a mínim, des del punt de vista formal, criden molt l'atenció, perquè clar, jo no truco a la directora de la Guàrdia Civil per anar a parlar amb ella. Millor dit, jo la puc trucar, eh?
0: Sí, no, esclar.
1: Però segurament no m'atendrà.
0: Té la directora, que s'hi ponga.
1: Que s'hi ponga.
0: Bé, doncs això. Això per un costat. Després hi ha aquella derivada que ahir també va sortir molt als diaris sobre la possibilitat que hi hagi terceres persones en el cas de Jonathan Endic.
1: Sí, de fet es parla d'una tercera persona
0: que era, per dir-ho així, la psicòloga de família.
1: Sí, la terapeuta de la família, que a més no viu ni a Espanya, viu,
0: no, Alemanya.
1: Viu a Alemanya, i que es desplaçava periòdicament per fer aquestes sessions, entenem, de coaching.
0: Que es veu que aquesta terapeuta tenia i té una cartera de clients amb famílies benestants de Barcelona, és a dir, una persona que tenia, en aquest cas, sota no diré que la tutela, perquè no és una qüestió de tutela, sinó que la contractaven famílies benestants de Barcelona, i entre elles la família d'Isaac Endic. I també una qüestió d'aquelles interessants: s'han arribat a recollir 10 anys de converses de WhatsApp entre pare i fill.
1: Correcte.
0: I en cap de les converses mantingudes en aquests 10 anys, mai en cap moment, a les converses, si a la vida real en algun moment varen quedar pare i fill, però en cap moment d'aquestes converses van quedar per anar a passejar per la muntanya, mai. Només aquell 14 de desembre, fatídic, que va acabar amb la mort, cert, del patriarca de la família.
1: De fet, el que també ha transcendit és que la jutgessa que porta el cas, del jutjat de Martorell, va arribar a demanar a totes les operadores, totes les persones que van passar per aquella zona, per la zona de Collbató, durant l'última setmana abans de l'accident. Bàsicament per veure si algun dels mòbils, més enllà del de Jonathan Endic, era d'alguna persona que pugui establir algun tipus de relació amb Jonathan Endic. No ha transcendit res, perquè per tant és possible que doncs aquesta diligència no hagi trobat res, però fins a quin punt la jutgessa ha anat a buscar. O sigui, demanat a les operadores de telefonia en un mòbil, tots els mòbils, per relacionar-los doncs amb la gent de l'entorn, per veure si algú de l'entorn havia estat amb el seu mòbil allà durant la setmana anterior.
0: També, en general, per tots aquells que creguin, escolta'm, i a través del mòbil es pot saber, si no tot,
1: tot.
0: Gairebé,
1: tot.
0: I a través del WhatsApp. Si hi ha gent que no té WhatsApp, doncs evidentment, aleshores no,
1: tenim,
0: no hi ha, però...
1: Tenim uns xivatos a la butxaca o al bolso...
0: Bé, bueno, cadascú...
1: Sí, no? Sí. Una altra cosa és que no tingui res a amagar, però tenir-los els tenim. Què més?
0: Aleshores, què més?
1: Què més?
0: Pitu, va, vinga. Esport.
2: Sí?
0: Sí, esclar, perquè què hem de fer?
1: Jo no t'he explicat res del meu passeig per les vies, eh?
0: Com va anar?
1: Bé. Va anar bé. No, és bueno, molt xulo, va ser tot. Va ser tot molt xulo. Les travesses noves un tros, velles a un altre, encara hi ha travesses de fusta. Doncs i a mi el que més em va cridar l'atenció, que això clar no ho destaca ningú, però l'obra grossa, la dels 280 milions, és pel túnel de dintre.
0: Sí, sí.
1: I per tant, l'obra que s'ha fet ara...
0: Sí, de fet té la vida que tindrà,
1: que és molt curta,
0: que és molt
1: en
0: curta,
1: principi.
0: En principi, perquè aquest ha de ser, diguem-ne, una via d'evacuació.
1: Que evidentment s'havia de fer perquè l'estat en què estava era
0: i hem de suposar que la via es mantindrà, perquè per aquesta via, diguem-ne, també pots fer passar persones sobre la via si hi ha algun accident, però òbviament també hi podràs fer passar material si convé.
1: Sí, estan connectades, és a dir, em va cridar molt l'atenció, clar, de tant en tant notaves un aire dintre el túnel.
0: Bé, i era però és que això, quan passes pel tren,
1: sí,
0: quan mires pel d'allò ja es veu unes obertures,
1: doncs, clar,
0: molt petitetes.
1: Totes aquelles obertures donen... Hi ha obertures que són obertures que simplement és per amagar-se,
0: sí,
1: per si hi ha operaris a la via que s'amaguin quan passa el tren, i altres que comuniquen els dos túnels.
0: Bé, doncs, ben aviat.
1: Ben aviat.
0: Vostès hi podran tornar a passar per aquesta via de mar. Esports.
2: Comentem el que ha dit Florentino, el que ha dit Riquelme, en fi... És...
0: Què és?
2: A mesura que van avançant les hores, es van sabent coses. Ahir Florentino Pérez, candidat a la presidència del Real Madrid, va anunciar José Mourinho com a nou entrenador i Konaté com un dels primers fitxatges, un migcampista que és el Liverpool. Però es veu que fa poques hores s'ha sabut que el vídeo on apareix Mourinho dient un sí,
0: sí,
2: és intel·ligència artificial.
0: És que és un vídeo, és res, eh? Surt un missatge, em sembla que diu madridistes, tenemos algo que contaros, una cosa així, i aleshores apareix la figura de Mourinho. I dona aquella sensació de veure què dirà. I només diu sí. I ja està.
2: Doncs es veu que aquest vídeo és ja.
0: És intel·ligència artificial. Sí. Més clar, és que de fet per dir sí... el deuen haver trucat a Mourinho,
2: clar,
0: per preguntar-li si
2: es veu que ho han fet així, o diuen que el vídeo és IA perquè clar, com que Mourinho és entrenador del Benfica, perquè el Benfica no puguin dir que ha aparegut Mourinho en un vídeo en què dona el seu suport, en fi, embolica que fa fort. Per la seva banda, Riquelme també no s'ha quedat curt, ha dit que té un acord amb Erling Haaland. No és cert, perquè ja han comparegut o ja han dit el seu pare i la seva representant que això no és cert,
0: que desitgen molta sort
2: als
0: candidats a la presidència del Madrid,
2: que tot és molt bonic, però que això no és cert. Per tant, si Riquelme surt com a president del Madrid, difícilment tindran a Haaland a les seves files. Bé, més enllà de la qüestió presidencial al Real Madrid, recordem que avui en clau futbol hi ha un amistós de la selecció espanyola a partir de les 9, juga a la Corunya contra la selecció d'Iraq. De fet, és l'únic partit amistós abans no comenci el Mundial. El Mundial, recordem, arrenca el dia 11, però Espanya no debuta fins al dia 15. El primer partit d'Espanya és contra Cabo Verde. Leo Messi, que ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de los Deportes.
1: I això serveix als títols, als diaris esportius d'aquí per titular El Mundo Deportivo, Alteza Messi, i en l'esport, Príncipe Messi.
2: Es veu que hi ha pesat també, més enllà de la qüestió esportiva, la vessant social de Leo Messi.
1: Sí, quan estava aquí no li van donar res, i ara que està allà és més fàcil.
0: Va.
2: Vinga.
0: I a Cornellà ho faran fill adoptiu.
2: Sí, segurament. Aquest migdia està prevista una roda de premsa de la propietat del Girona. Fins ara ningú ha dit res. Bueno, ho va dir Mitchell en el seu moment i el president del Figeli, però poca cosa més. Avui compareixerà...
0: És el germà de Guardiola?
2: Pere Guardiola.
0: Pere Guardiola.
2: Sí, sí, sí, sí. Pere Guardiola, ha de parlar també Quique Cárcel, el director esportiu. Ha estat un final així una miqueta...
0: I tant.
2: Sobretot pel que fa a la figura de Mitchell, no? Una figura tan, tan, tan estimada a Girona, que hagi acabat d'aquesta manera, amb un petit vídeo, acomiadant-se.
0: Sí, sí, molt,
2: no sé,
0: molt,
2: una cosa bastant, bastant fosca. Doncs avui el Girona valorarà, òbviament, aquest descens a segona divisió i explicarà, o hauria d'explicar, el projecte amb el nou entrenador de cara ja a la segona divisió. Parlem també de bàsquet, perquè s'està jugant...
0: Per cert, és que ara, quan deies això del nou projecte, perquè tothom està parlant, i també Mochi...
2: Monchi,
0: perdó. Sí, sí. Bé, una reflexió molt bona que va dir ahir, em sembla que en el programa d'esports de RAC1, que no és bon moment anar a cercar jugadors
2: no.
0: després d'un Mundial.
2: No.
0: Diu, perquè tothom dona tot allò que té i més...

0: Sí, doncs fora, Monchi va dir això ahir.
1: Bé, doncs parlem de bàsquet, com et deia, perquè s'està jugant la playoff de la Lliga Endesa, els playoff de quart de final. Ahir València, que va guanyar amb la Bilbao per 83-80, per tant posa l'1-0 a la seva eliminatòria, i el Joventut, que va perdre a Vitoria contra Baskonia 85-71. L'equip basc posa, per tant, l'1-0 a la seva eliminatòria. Avui el Barça podria certificar amb el seu passi a les semifinals. Quin Barça veurem? No ho sabem. Juga al Palau a les 7 contra el Camp Múrcia, i el Madrid, que podria quedar fora si no guanya a la Laguna Tenerife a partir de les 9. I parlem també de tennis, òbviament, perquè un apunt de bàsquet, perquè aquesta matinada, de l'NBA volia dir, s'ha jugat el primer partit de la sèrie de final. Els Knicks de Nova York han guanyat 105-95 a San Antonio, per tant recuperen el factor pista. I a Roland Garros, una altra sorpresa. Roland Garros s'ha quedat sense números 1, ni masculins ni femenins. Arina Sabalenka va caure eliminada contra la russa Diana Schneider, per tant va fer unes declaracions Arina Sabalenka, doncs, dient que havia jugat un mal partit, que no estava per dir grans coses, que havia estat un desastre. En fi, que Roland Garros, com dèiem, s'ha quedat sense Sinner i sense Sabalenka.
0: I diuen que torna Vanessa Williams?
1: Sí.
0: Vanessa Serena?
1: No, Serena.
0: Serena
1: Williams. Però per jugar dobles, d'entrada.
0: D'acord. 10:36, ja n'hi ha prou. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies, Vicenç.

Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Les 10 i 38 és hora de Montbert. Aquest espai que mirem que sigui de calma, també d'aprenentatge, i en el que això sí, el que fem és difondre, divulgar un món més verd, bàsicament, és a dir, amb més plantes, més arbres, tot plegat. I avui, casualitats de la vida, coincideix que fem secció el dia de Corpus, dijous de Corpus, per tant, avui el tema l'haurem de començar sí o sí amb el Corpus. Eduard Arnal, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bon dia.
0: Sí, i si hi ha un dia de flors, de plantes, de plegat, és el de Corpus, eh? Festivitat ben lligada al món verd, digue'm.
1: Sí, fantàstic. Fantàstica. Sí que dijous havia estat tradicionalment sempre el dia de Corpus. La meva mare m'explicava que ella havia nascut el dia de Corpus, que clar, que era dijous i que després es va passar a diumenge, que clar, que jo no ho sabia. Són aquestes coses que s'aprenen de la gent gran.
0: Clar, quan érem petits ho fèiem, això era un dia entre setmana, que fèiem catifes,
1: sí,
0: un dijous entre setmana, no anàvem a dormir, aquelles coses que fèiem després, doncs mira, amb el turisme, les necessitats i no sé què, ho vam passar diumenge, i...

0: Sí, aquelles coses,
1: i aquelles coses, aquelles coses. En qualsevol cas, qui és protagonista al Corpus, sí o sí, són les plantes, en concret el clavell.
0: El clavell, sí, el dianthus, sí. Havíem parlat alguna cosa del dianthus.
1: Sí, sí, del dianthus cariopilus. No? És així? Sí, es diu així, sí, dianthus cariopilus.
0: Exacte, sí, sí. En principi, el dianthus ja els hi van posar els grecs. I el cariopilus li va posar una mica el Linneo, que hem parlat algunes vegades d'aquest senyor, que és el que des de casa seva, Segudet, es va dedicar a posar el nom a totes les plantes. Llavors, el dianthus, no sé si ho havien comentat, que és la flor dels déus.
1: Sí.
0: Clar, és que clar, tot això va molt lligat al per què de fer servir els clavells. No? La flor dels déus, perquè era una flor superpolivalent, i amb molta fragància i amb molta vida, no? Pensa que a vegades fins i tot quan han passat els gegants i ha passat la processó i tot,
1: encara n'hi ha de sencers.
0: Tu pots agafar un clavell i encara fa olor i encara està com fresc i porta allà, vamos, porta més hores que jo que sé, el sol secant-se i tal, i és una flor que, doncs que aguanta, és molt agraïda i aguanta molt. Jo entenc que és possible que sigui per això que se li diu així. I la segona part del nom fa referència a l'olor, precisament, eh? L'olor fa referència a tot una mica, és el tema que recorda una mica l'olor del clau i de les espècies, no? Però, bueno, això ja són coses que es feien venir bé al senyor aquest Linneo i tal. Però, bueno, fa això, fa referència una mica a l'olor. Com havíem parlat altres vegades, molts noms d'arbres i plantes i flors fan referència a les seves qualitats, tant a les formes, als colors, com a les característiques, no? Com pugui ser l'olor.
1: I deies ara, és una planta, i en aquest cas amb una flor molt, molt soferta, fins al punt que, vaja, una de les, diguem, de les aficions de la canalla per Corpus és, un cop ha passat la processó al darrere, agafant clavells i portant-los a casa. Vull dir, això ho hem fet tota la canalla de Sitges en algun moment.
0: O ara algú s'enfada amb mi, o la guerra de clavells que havíem fet quan érem petits. Ara allà al carrer Santiago Rossinyol fèiem unes guerres que acabàvem de clofolles, que estiràvem... Saps com acaba l'estiu i al cap d'uns mesos encara treus sorra? Acaba el carnaval, al cap d'uns mesos encara treus confeti?
1: Sí, sí.
0: Doncs acaba el Corpus i al cap d'uns mesos encara treus pallofa d'algun racons? Doncs era una mica això. Arribaves a casa tot arrebossadet de pallofa de la guerra de clavells, jo ho trobava fantàstic, era meravellós. Poder era el millor del Corpus.
1: Per tant, una flor molt soferta que requereix de molta llum, no? De molta sol, d'una aigua controlada.
0: Sí,
1: i
0: molta llum, molta sol, sí.
1: Ai, anava a dir, no sé, i després d'entrada et diuen que és una planta amb flor, no? Que és més o menys fàcil de cultivar, fàcil de tenir, però després la gent que s'hi posa diu, ostres, no és tan fàcil això, eh?
0: Bueno, és que estem com una mica com sempre. La planta de per si, en la seva vessant més, o la seva varietat més salvatge, sí que ho són. Sí que ho són, perquè agafen, creix com pot, on pot, de la manera que pot, i floreix com pot, i ja està. Però què passa? Que quan els cultivem, els volem per un concurs. Volem que la flor sigui grossa, que sigui marcada, que estigui ben oberta, que els colors siguin llampants, que els pètals estiguin ben aserrats i ben oberts, que no sé exactament el que es demana, per quins són els requeriments per poder donar un premi a un clavell en concret, no? Però sí que és veritat que se li demanen unes qualitats molt concretes, que passa una mica com amb la fruita, no? Si tu vols uns préssecs ben grossos, doncs la meitat dels préssecs dels arbres els has de treure, i després li has de donar unes cures, com per exemple donar-li molta aigua a l'arbre perquè aquells que han quedat siguin més grossos i més bons. No? Doncs una mica el mateix, és una planta aquí molt soferta, però si tu el que vols és presentar-la a un concurs, doncs home, sí que li hauràs de... Perquè és una planta que per obrir requereix molta aigua, però alhora requereix que el terra sigui molt porós.
1: Sí.
0: Vale? Molt,
1: que això vol dir que s'escapi, exacte, que s'escapi molt l'aigua, és a dir, que ser porós vol dir això, eh? que no xupa tota l'aigua d'una manera fàcil, és a dir, tu tires l'aigua i allò, fins que ho xucla, passa un rato, eh?
0: No.
1: No, la porositat no és això, perquè la porositat és això, no?
0: No, la porositat, no. No, la porositat, que estem parlant de que el que necessita és que sigui sorrenc i que sigui molt porós, que vol dir que l'aigua s'escapa fàcilment.
1: Exacte, sí,
0: vale?
1: Sí.
0: És a dir, el que hem de fer és evitar que s'estanqui, o sigui, que l'aigua passa ràpid, perquè m'entenguis. Llavors, quan tu regues, diguem que surt ràpid per sota, no? Perquè m'entenguis. Clar,
1: sí,
0: l'inconvenient de tenir un testos és que quan, si això s'escapa tan ràpid, has d'estar contínuament regant. No? És una mica curiós que una de les raons per les que aquí també el Corpus se celebra i la flor estrella és el Dianthus, és el clavell,
1: sí.
0: És perquè aquí a Sitges vam tenir la fàbrica més important, el viver més important de tota Espanya, el primer i més important viver de tota Espanya de clavells, que va muntar l'empresa, em sembla que el senyor, l'Eduard Tomàs t'ho dirà molt bé, però em sembla que el 1918 o 19,
1: sí.
0: Es va formar l'empresa Floreal, que es dedicava al cultiu de clavells. És una de les raons per les que totes les flors que feien servir aquí eren clavells, no eren una flor molt nostrada, que es cultivava a Sitges, que va ser una empresa pionera i molt important a nivell estatal, i que, a més, l'empresa es deia Floreal, que està d'aquí al carrer del nom Floreal, que és on estaven els terrenys allà.
1: Sí,
0: Clar, jo tot això ho he descobert, eh? Vull dir, no és que...
1: Això troben si entren a la pàgina de Corpus de Sitges, a la pàgina web de Corpus de Sitges, corpus.cat, i a la història, sí, ho explica.
0: Ah, vale, doncs és
1: que coincideix, a més, amb la primera exposició internacional de clavells. Coincideix,
0: exacte,
1: més o menys.
0: Exacte. Llavors, bueno, amb tot això em porta a pensar que, clar, que sí que és evident que el tema de... Doncs com fa ja molt de temps, que ja sabem que el clima està canviant, donat que si podien cultivar clavells en grans quantitats és perquè tenien l'aigua per poder regar.
1: Clar.
0: No? Tenien les condicions. Llavors, tenien les condicions de temperatura. Perquè al final el clavell que necessita és unes condicions molt primerenques, molt de primavera.
1: Mm-hmm.
0: Vale? El clavell a pleistiu queda bastant fregidot, vale? Perquè és això, si resulta que tenim un terreny sorrenc perquè no s'estanqui, però en canvi necessita aigua, doncs necessita unes condicions molt concretes.
1: Clar.
0: Llavors el tema és que, clar, és d'aquelles coses que et porta a pensar, sí, realment estem veient com el clima ha canviat, no? Com per exemple abans veies molts arbres aquests, el desmai que li diuen, el Salix babilònica, que és el sauce lloron aquest,
1: sí,
0: que tan famós,
1: sí.
0: Aquí estava ple, els jardins estaven plens d'aquests,
1: sí.
0: Ja no en queda ni un, perquè han anat morint, perquè tenen unes necessitats hídriques més importants, no? I una mica amb els clavells em porta a pensar que en aquella època sí que realment hi havia un altre tipus de clima, perquè ara, per exemple, seria impensable plantar aquí, fer una plantació de clavells, eh?
1: No,
0: vull dir,
1: perquè
0: jo crec
1: no,
0: que
1: no resistiria,
0: que
1: eh? No resistiria.
0: No resistiria les temperatures, segurament tindríem un problema molt gros d'aigua, no? El que havíem comentat moltes vegades, que ha arribat a un punt que les temperatures són tan altes que és igual que reguis molt. Les plantes no tenen la capacitat de suportar aquestes altes temperatures,
1: clar,
0: durant tanta estona. I si a més resulta que tu regues o tens un terreny perquè et pugui aguantar una mica més l'humitat, quan tu tens humitat i calor, què tens? Tens fongs. I els fongs humeten tot. Llavors és molt complicat. Llavors per això que és una flor super de primavera. És a dir, aguanta aquestes temperatures encara una mica fresquetes a la nit i una mica frenades durant el dia, i és quan millor es desenvolupa. D'aquí en endavant ja...
1: La cosa, és a dir, que mèrit doble o triple per aquells cultivadors de clavells que encara resisteixen, eh? Perquè diguem que fer-ho, sí, avui en dia amb aquestes condicions climàtiques ho complica. Però en qualsevol cas, pel que deies, Edu, tenir clavells a casa és relativament senzill. Ara, tenir-los allò perfectes per presentar concurs és més difícil. Però diguem que és una planta que és una planta soferta, eh? Que la podem tenir a casa, al jardí, amb un test, al balcó, és a dir, és una planta que fàcil de tenir, però altra cosa és tenir-la allò tots els anys meravellosa, no?, per presentar concurs. Això ja requereix d'una altra...
0: Sí. Passa una mica amb tot, eh? La guitarra la toca tothom, com la toco jo, no? Però tocar-la bé, la toca molt poca gent, no?
1: Rascar la guitarra és vale, però jo d'una nota, sí.
0: Rascar-la, sí, exacte. Rascar-la la rasquem tots, però que soni com Déu mana, molta menys gent. I llavors és una mica el mateix. I en les plantes passa el mateix, eh? Podem tenir plantes les que vulguem i podem tenir moltes i tal. El que passa que si les volem portar a concurs, les volem tenir superespectaculars, sovint tenir una planta molt espectacular, amb unes fulles molt grosses, amb una flor molt... És antinatural. Estem parlant de que necessita...
1: Això és com tenir una poma...
0: Terra, no sé què...
1: Queda,
0: és com la gent que va al gimnàs a posar-se com un cruzanet, no? Perquè m'entengui, és bastant antinatural, no? Home, si has d'estar menjant 5 quilos de pollastre al dia, doncs poder no és el que el cos necessita, no? Llavors, doncs, la manera de poder anar a concurs fent culturisme és menjar molts pollastres. Doncs el mateix una mica. Doncs, tenir un clavell d'aquests pomposos, doncs, a vegades requereix, doncs, això, doncs, posar-li molts adobs, molt aigua, no riguis que t'has dit.
1: És que em poso unes comparacions.
0: Bueno, però...
1: No, queda clar. És com, sí, és com les pomes. Tu, si vols la poma perfecta, el color fúcsia i no sé què, la Pink Lady, no sé quantos, clar, doncs potser no és la poma que... Ni la més gustosa tan sols, ni la que surt de l'arbre no. No, cada dia, que estarà boníssima, però...
0: I què hem de pensar?
1: Sí, sí.
0: Ah, clar, i què hem de pensar al final, que són... amb els gossos passa el mateix, però passa amb tot, hem fotut mà a tot arreu, Llavors el tema és que així de manera natural i salvatge, per exemple, les fruites que coneixem avui en dia no te les trobaràs enlloc. I doncs amb les flors sovint que també et diria el percentatge és molt alt, però et diria que més d'un 70% de les flors, de les plantes que et pots trobar en un viver, estan alterades de manera natural, no t'ho trobaràs allò així d'aquella manera.
1: Clar, de fet, clavells silvestres tomàquets... no en veiem, no? No sé si existeix, vull dir, jo no he vist mai clavells silvestres.
0: Sí que n'hi ha, però estan en una altra zona.
1: Ah,
0: és que, a veure, sí que és veritat que són mediterranis, però són del Mediterrani més oriental, més tocant cap a això, la zona de Xipre,
1: sí,
0: Grècia,
1: sí.
0: Tota aquella zona allà, és molt més de cap allà, I ja et dic, en unes condicions molt concretes,
1: d'acord,
0: a més també.
1: D'acord.
0: I no serien els mateixos clavells que tenim ara.
1: D'acord.
0: Són uns clavellets molt més petitets, que aquests sí que els hauràs vist, Són, que a vegades els venen en uns testos petitets, en plan així molt decoratiu, molt mono, per posar-ho sobre la taula,
1: sí,
0: o sobre una tauleta de nit,
1: sí,
0: o una tauleta, uns molt petits, que a vegades
1: sí,
0: el pètal ve com variegat, ve amb diferents colors, i tot així. Aquests són acostumen a ser aquests més petitets, aquests són els que acostumen a ser els més naturals.
1: D'acord.
0: Tot i que estiguin tocats amb variegats, amb diferents tipus de colors, això no és natural, no? Però passa amb les roses, passa amb les bugambílies, per exemple, tenen un color, que és el color aquell violeta més fosc.
1: Bé, color bugambília, de fet, color bugambília.
0: Sí,
1: sí.
0: Vale. Sí, el podem trobar, el panetone aquell,
1: No sé si el pantone el registra com a color bugambília, però en el món de la moda, per exemple, es coneix com color bugambília, sí.
0: Ah, mira tu. Doncs mira, meravellós. Doncs el tema és que el color bugambília n'hi ha un, i llavors tota la resta, que la pots trobar blanca, la pots trobar taronja, la pots
1: vermella,
0: trobar rosada...
1: Sí.
0: Tot això és fake, perquè ens entenguem. Tot això són barreges que ens les hem anat fent venir bé a nosaltres. I com això ja et dic, totes les flors, totes les plantes no tant, però el que és flor, el que és el que dona color, està tot alterat, Les fruites també, les verdures també, vull dir, tu si vas al medi natural, els tomàquets, si te'n trobes, te'ls trobaràs molt petitets, molt rasteros, allà entremig no trobaràs, perquè entre altres coses, per tu tenir un tomàquet de qualitat, li has de fer una poda selectiva.
1: Sí.
0: Llavors, si no fas la poda selectiva, els tomàquets no surten grossos, no surten plens, no surten... Llavors, bueno, hem d'intervenir, no?, per tenir uns tomàquets de concurs.
1: D'acord.
0: Una mica...
1: Per tant, cal intervenció pel concurs. No obstant, clar, diguem que, per tant, els concursos ens porten aquesta part més negativa, podríem dir, de la necessitat o d'aquesta cosa intervencionista que tenim els humans, amb el món verd també, en general. Però, d'altra banda, no sé si també tenen aquesta altra lectura positiva, que probablement siguin com una bona manera per impulsar la gent a tenir plantes a casa. I això en genera benefici, no només a qui la planta la té, que se n'encarrega i que ocupa el seu temps i dedica el seu temps, doncs, això, a la cura d'una planta tot plegat, sinó que, en el fons, és un benefici col·lectiu, perquè caram, és a dir, a tots ens agrada passejar per un carrer on els balcons estan plens de clavells o de qualsevol altra planta,
0: sí,
1: de plantes
0: de
1: flors, efectivament.
0: Clar, estàvem a treballar a Manoseon i hi havia un parell de balcons farcits de geranis, que era espectacular. Ho vaig trobar meravellós. I, clar, és una mica tornant a lo sempre, que és que la necessitat aquesta i la connexió que hauríem de tenir, no? Com totes les festivitats, al final, acaben lligades a això, no? El palmó, l'arbre de Nadal i el morer, i el vesc, ara els clavells, vull dir, les nostres vides, les nostres tradicions estan totes marcades per la natura i per les fases lunars, pels creixements i les rebrotacions de primavera i estiu. Vull dir, la nostra vida sempre ha vingut marcada molt per això, no? I el fet d'integrar-les a la nostra vida no és res més que un benefici. Jo sempre ho dic, escolta, dedica un dia a la setmana, que per cert, l'altre dia t'ho volia comentar.
1: Digues.
0: Havíem comentat abans, perquè sempre intento inculcar una mica això, no? Que la gent em diu, hòstia, se'n moren fins i tot els cactus i tal.
1: Sí.
0: I, bueno, dedica un dia a la setmana, segur que sempre tens el dia aquell que deixes a la nena
1: un dia
0: a la natació,
1: tonto, sí.
0: I tens aquella hora tonta, doncs dedica allò. Vull remarcar, sobretot, que aquell dia és el dia que dediquem a l'atenció a les plantes, però no ha de ser forçosament el dia que reguem. Vale?
1: Ah, d'acord.
0: Perquè això...
1: Per allò de no matar-les, no matar-les d'amor, eh? No matar-les d'amor, ja ho saben, eh?
0: No, això ho estàvem parlant un dia amb no sé qui, i clar, jo sempre dic això i després penso, ostres, espera, que no es pensi que li estic dient que regui cada setmana. Hi haurà plantes en test, com el, per exemple, el clavell, que l'hauràs sí. de regar pràcticament cada dia o cada dos dies, sí. si el tens a ple sol, pràcticament cada dia, però hi haurà plantes d'interior que les hauràs de regar un cop al mes. Això no vol dir que un cop a la setmana no et passis per allà i la miris per aquí, per el rebillo de l'ojo, i diguis, a veure què tal, todo bien, no hi ha bitxets, no hi ha tal, bé, sí. todo bien. I llavors decideixes allargar una setmana més el possible reg, no? Llavors és important això, dedicar, dir, vinga, va, em dedicaré el dia aquell tonto que tinc aquella tarda, que tinc aquella horeta, això. Però sobretot vull remarcar que no té per què ser, encara que ens marquem un dia a la setmana, no vol dir que haguem de regar aquell dia a la setmana.
1: Exacte, vale? És a dir, atendre la planta no equival necessàriament a regar la planta.
0: Ah, exactament. No? Que a vegades passa que això m'ho comentava un noi que resulta que tenia una planta i feia una mica de mala pinta perquè l'havien trasplantat i l'havien canviat de lloc, i els canvis de lloc amb unes plantes grans no els acaba d'agradar, i cada cop, això era una botiga, i cada cop que entrava algú li deia, ostres, tens la planta una mica així, vols dir que no li falta aigua? I l'altre pensava, ostres, igual sí, bum, li fotia aigua. Entrava un altre, hosti, com tens la planta? Una mica amb la cara, no vol dir que li falta aigua? I bum, li fotia aigua. I vaig anar jo i li vaig dir, escolta, aquesta planta fa una mica amb la cara, no vols dir que li falta aigua? Per què? Perquè resulta que havia, quan havia fet el trasplantament, havia posat més terra per sobre,
1: sí.
0: i tota la terra a sobre estava seca.
1: D'acord.
0: I la planta feia mala cara. Els símptomes, és important dir-ho això, els símptomes de falta o d'excés de reg sovint són iguals molt o molt semblants.
1: D'acord.
0: Per això és important fer aquesta visita setmanal a les teves plantetes. Perquè arribarà un punt que sabràs si t'has passat o no.
1: Clar, és a dir...
0: Arribarà un punt que clar. Coneixeràs... Si, clar, escolta, i, no, si no l'he estat regant. Ui, està així amb les fulles mirant cap a baix i no està regant. Doncs és evident que falta
1: necessita
0: aigua.
1: No?
0: Clar, llavors, a vegades, per això és important, perquè al final, per molt que jo... Imagina't que jo digués, no, aquesta planta necessita això, necessita allò, regar tantes... Escolta, la planta depèn d'on la tinguis tu a casa teva, en el raconet, en el lloc, al costat de la finestra, o no, li entra llum directa, no, li entra sol... Clar, la terra que li hagis posat, el tipus de test... Hi ha tantes variacions possibles que jo no puc dir-te que aquesta planta s'ha de tractar així, sinó que és més aviat. Et puc donar unes pautes, però tu cada setmaneta li has de fer la visiteta. I al final...
1: No hi ha un llibre, no hi ha un llibre ni una guia exacta que et digui, mira, l'has de regar 3 dies, a aquesta hora, i no sé què, no existeix això, no?
0: Clar, tu tens la monstera i resulta que la monstera és de tal, necessita tal tipus de terra, tal tipus de llum, tal tipus d'aigua, ja, però no pots reproduir la selva de l'Amazones al menjador de casa teva, no? Llavors hauràs de fer el que més s'hi assembli. I en funció d'això, doncs anar veient. I al final és prova d'error. Sí que és veritat que pot ser que matis algunes plantes, però passar les primeres vegades, després ja no. A vegades hi ha plantes... Mira, quan és falta de reg, et dona marge d'error.
1: D'acord.
0: Vale? Molt, sovint tira fulles, o les veus que miren cap a baix i tal, i sí. tira fulles i tal i qual, però si després la deixes una nit allò a dins d'un cubell amb aigua, allò que la deixes tal, el dia següent el lleves, bup, torna a estar totes les fulles cap amunt, i fins i tot pot ser que torni a rebrotar i tal. Si et passes d'aigua... és molt difícil recuperar això. I si ha entrat la podrició, ja l'ha entrat al fons, no. Llavors, bueno, a vegades sempre més val pecar una mica de
1: mancar d'aigua que d'excés. D'acord.
0: Ah, exacte. Però és això, és la visiteta setmanal i nada d'allò.
1: Que la visita setmanal,
0: Edu, prendràs...
1: clar, entenc que al final això passa per és a dir, mirar de conèixer una mica les nostres plantes, eh? Clar, és a dir, si el que pretenem és posar una planta un dia en una casa, passar absolutament d'ella i que la planta visqui, això és molt difícil. Sí,
0: bueno, hi ha dues maneres de tenir plantes. Una és comprar-les perquè realment t'interessen i dius, va, anem a provar-ho i tal, i l'altra és que va ser el teu aniversari o vas tenir fills o alguna cosa d'aquestes i et van regalar una planta, que és molt guai, jo ho reivindico molt, que s'han de regalar plantes i s'han de regalar, i... però alhora quan es regalen, doncs també està bé que, com ja havíem recomanat altres vegades, vas allà al viver o la botiga i tal, sí. i preguntes, escolta, aquesta planta què?
1: Què has de fer?
0: Molta llum, poca llum? Clar, i llavors quan arribis al lloc, regales la planta, clar, alguns et diuen, hosti, m'has... no és un regal això, m'has donat feina, tio, no?
1: És una trampa,
0: acabo de tenir el crio i ara resulta que només em porta això i entre el gos, el nen i la planta ja no, però no, en realitat que jo reivindico, eh? Regalar plantes és, està molt bé, i si ve acompanyat de quatre instruccions o de quatre notetes apuntades en un paperet, o sigui, sovint últimament moltes plantes de viver venen amb una etiqueteta, venen amb un palet de fusta, amb una etiqueteta de plàstic, i allà et diuen quatre coses, eh? Diu quan es trasplanta, la quantitat d'aigua, el lloc, si és molt sol o poc sol, i quan floreix o quan l'has de trasplantar. Que bàsicament ja és pràcticament tota la informació que hauries de tenir.
1: Sí,
0: després,
1: sí,
0: si resulta que has de trasplantar-la o la vols plantar al terra o alguna cosa, doncs ja és una altra cosa, no?
1: I que després també hem de tenir en compte que les plantes no es moren d'un dia per l'altre. És a dir, normalment, no, Edu? És a dir, és un procés. Vull dir, clar, l'has d'abandonar realment molt.
0: És un procés, mira.
1: L'has d'abandonar molt, sí, molt, molt. No és un dia que lleves i la planta mor i ja no la pots ressuscitar de cap manera. Home, la planta et donarà algun símptoma de que li passa alguna cosa, no?
0: Exacte, per això dic que jo, a vegades tenint-les en lloc per on hi passes cada dia, doncs et dona, ja vas agafant informació, perquè si vas passant per allà cada dia i de cop vas veient que el full és cada cop mirant més a baix, i saps que fa dues setmanes que no has regat, doncs, oi, està bastant clar, no? Són quatre coses, però bàsicament el que cal és... És una mica de ganes i una mica de voler posar-se.
1: Jo practico bastant la manca, és a dir, els hi faig passar set.
0: Sí, està bé. És que
1: però ha estat la manera de no matar-les, és a dir...
0: Ah, veus? És que, de fet, t'ho recomanen, si agafes llibres, no? Si agafes molts llibres d'aquests de plantes i tal, et recomanen que el de la terra s'assequi entre rec i rec.
1: Ah, d'acord.
0: T'ho recomanen bastant. Sí, t'ho recomanen bastant.
1: Potser jo em passo, també ho dic, eh? Hi ha vegades que pobra planta em demana que diu tira'm aigua aquí, que no sobrevisc. Però és veritat que després de tant de temps parlant amb tu i d'aprendre això, que les matem normalment d'aigua, doncs he après a que passin set. I vaja, no sé, no sóc una gran experta, ni les meves plantes estan totes increïbles. De fet, funcionen molt amb l'amenaça. El meu home diu que hi ha una planta que diu que a més és una planta que vam com heretar d'un pis. Si és una planta que vam heretar d'un pis, que estava mig morta, ara explicaré aquí la batallita. I, no sé, la vam cuidar una mica i aquella planta va respondre. I quan ens vam traslladar del pis, jo vaig dir que aquella planta s'anava amb nosaltres, perquè nosaltres havíem trobat una planta morta, és una planta gran, eh? I l'havíem ressuscitat nosaltres i vaig dir, doncs ja és nostra, no la penso deixar en aquest pis. I me la vaig endur. I aquesta planta ha viscut 2-3 anys. I viu, sobreviu, és una planta molt gran, eh? Però, de vegades, quan no l'he col·locat al lloc, clar, com que tinc un trasllat, no l'he col·locat a un lloc que li agradava gaire, doncs la planta s'ha quedat en no res. I quan es posa en aquesta situació, jo sempre faig algun comentari, sempre em surt el comentari de la tiraré mar, aquesta planta, perquè ja l'he morta definitivament. I aleshores el Marc diu que quan faig aquesta amenaça, la planta...
0: Torna a viure.
1: Sí. I no sé, clar, entenc que no... O sigui, el que deu passar és que de sobte paro atenció, és a dir, entenc que va per aquí la cosa,
0: exacte.
1: De sobte hi paro atenció, però l'efecte és l'amenaço i la planta revifa.
0: Sí, jo vaig amenaçar un albercoquer que si no em treia albercoc el tallava i me'n va treure tres.
1: Veus?
0: Clar, en tres no n'hi ha prou, però clar, em va treure tres, ja no el vaig poder tallar. És una mica això. Aprofitant ara que parlaves de les teves batalletes i del teu home, aprofito per felicitar-te.
1: Gràcies.
0: En el teu nou estat de vida, que la Carola s'ha casat.
1: Escolta'm, em van regalar una olivera, eh? Pel casament, t'ho vaig enviar, te'n recordes? És a dir, un dels regals que em van fer ha estat una olivera gegant, que ara tenim un dilema a casa on te col·loquem. També s'ha fet una mica regal trampa, que dèiem, eh? Caram.
0: Clar, l'has de poder col·locar en algun lloc.
1: Ens han regalat una olivera i haig de dir que em fa molta il·lusió, perquè a més és veritat que l'olivera té com després un sentit, no?, que va una mica més enllà, no?, de la planta en si, no?, diuen.
0: I pensa que antigament tenir una olivera i un porc que era sobreviure, eh?
1: Porc?
0: No està mal. Bueno, al final tot és... Bueno, un porc o uns pollastres, però sí, un porc volia dir que almenys aquell any el passaves, després ja veuríem.
1: No, porc no tinc, porc animal no tinc, Però tinc olivera, ara tinc olivera i ara tinc el repte de que l'olivera visqui, que és un,
0: sí,
1: repte,
0: ja
1: és un
0: ja
1: repte.
0: Un cop de mà, ja
1: sí, sí,
0: cop de
1: però
0: mà.
1: ja ho sé que compto amb tu, però en qualsevol cas, agraïda, perquè és veritat que a mi m'agrada molt regalar plantes i regalar flors, també. Hi ha gent que el de regalar flors no els agrada perquè diuen que és un regal caduc. Però a mi te'n me fa, la veritat.
0: És un regal caduc. Però...
1: perquè, clar, tu regales un ram de flors i el ram de flors dura el que dura, no? Però, ostres, jo trobo que és bonic.
0: Bueno,
1: és
0: però, clar. Exacte, però, escolta...
1: també un
0: clar,
1: formatge s'acaba.
0: Acabarem posant-li botox a les flors, vull dir, també. A veure si hi deixem de fer tant el burro i comencem a entendre que la vida és una altra cosa.
1: Clar.
0: Sí, és caduc, sí, però és meravellós.
1: No, i és bellesa, no? I la bellesa, jo crec que la bellesa...
0: és efímera.
1: Sí, la bellesa, efectivament, és efímera, però de la mateixa manera jo sempre dic, home, també regalem vi i el vi també se'l beuen, no? És a dir, el regales perquè se'l beguin. Per tant, també l'ampolla sí, desapareix. Sí, sí. Per tant, sí, és el que passa que és veritat, sí, sí. A mi, jo sóc molt defensora de l'estètica i de la bellesa, a mi m'agrada regalar bellesa i m'agrada molt regalar flors i a mi m'encanta que em regalin flors, no hi ha res que m'agradi més que em regalin flors. Trobo que és un regal molt fàcil, senzill i que sempre queda bé. Per tant, molt
0: sí,
1: fans,
0: sí,
1: molt
0: jo
1: fans d'això, de regalar plantes i flors i tot tipus de vegetació, diguéssim, eh?
0: Sí, molt bé. Però així no. És que, a més, doncs mira, jo, anant en aquesta mateixa línia, Carola, jo animo, hi ha una manera de tenir flors a casa que està molt bé,
1: sí,
0: i que porta molt poca feina, que són els bulbs.
1: Sí.
0: Els bulbs, tu compres els bulbs aquells, els plantes, i d'alguna manera mitja vegada estan oblides, i llavors després, quan és l'època, perquè depèn cada bulb floreix en una època diferent de l'any,
1: sí,
0: doncs d'allà cop, pop, allò floreix i treu una flor i que no t'esperaves i que és i que com que té totes les reserves allà en el bulb, doncs no t'has hagut d'ocupar gaire, realment. Llavors no només animo la gent que planti plantes a casa seva, sinó que tenir flors, com per exemple poden ser els bulbs, és molt, molt agraït. Les dàlies, per exemple, floreixen un any rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. Les gerberes també, que és aquella flor així, que és com una margarita tan gran,
1: sí,
0: no sé si saps
1: quina
0: és.
1: Molt, sí.
0: És molt icònica, aquesta. És molt... Doncs hi ha un munt de flors. Jo tinc a casa, tinc narcisos que em floreixen tot l'hivern, que és espectacular. Vull dir, els amarilis, els... N'hi ha aquí el, com es diuen ara, aquí al Garraf tenim molts, és que em sembla que són de fora, però bueno, porten molts anys aquí, que són els iris germànico, que són unes fulletes que surten del terra, i de cop et trobo com un esparreguet amb una floració o violeta o blanca.
1: Sí.
0: Que està molt bé, pel Garraf n'hi ha bastants.
1: Mm.
0: Llavors, bueno, no només tenir plantes de fulla verda a casa, sinó animo també a tenir flor. La flor és... El color és màxim, la fragància que té, vull dir, és fantàstic.
1: És estupendo. Tingueu plantes a casa, tingueu flors a casa, cuideu-les tan fàcil, si l'experiència no ha estat sempre bona, s'ha de tornar a intentar i al final s'acaba... A part, és això el que diem sempre, és un exercici de mindfulness i de desconnexió d'aquest món digital,
0: sí,
1: meravellós.
0: Sí.
1: És a dir, només aporta beneficis, això. Només aporta beneficis.
0: Només aporta beneficis. Mira què faig jo a vegades amb les hortalisses de casa, les collim per menjar,
1: sí,
0: però n'hi ha algunes que les deixem florir. Les deixem doncs, perquè vinguin els pol·linitzadors,
1: sí,
0: perquè vinguin bitxitos i tal,
1: sí,
0: i qual. Però és que els bròcolis, els enciams, la col cale, les coliflors, tot això, la col lombarda, foten unes floracions guapíssimes.
1: Ah,
0: foten uns poms de flor molt grans, molt xulos, i que, per exemple, tenint hortalisses a casa, que, per exemple, mira, vas al mercat dels dissabtes de Vilafranca,
1: sí,
0: hi ha unes parades on venen planta d'horta,
1: sí,
0: i val cada planta d'horta val cèntims. Estem parlant de 10, 20, 30 cèntims. ¿Vale?
1: La flor del carbassó es menja, és boníssima, eh?
0: La flor del carbassó es menja, sí, però el carbassó ja necessites un test més gros...
1: D'acord.
0: Però... per l'hora de plantar el test, ara és un bon moment, si no ho tenim a ple sol tampoc perquè ja està pujant la temperatura,
1: sí,
0: és un bon moment, doncs, per exemple, anar a un lloc d'aquests que per 30 cèntims tens, o 20 cèntims, doncs tens una planta de tomàquet, una enciam,
1: sí, sí,
0: doncs plantar-ho en un test i que no cal que t'ho mengis tampoc. Si vols t'ho menges, i si, perquè a vegades els enciams se t'obliden,
1: sí,
0: n'has plantat molt, se't queden allà i de cop ja te'l trobes espigat. Escolta, un enciam, una col, una coliflor florits són fantàstics, són meravellosos.
1: Veus?
0: I t'has gastat cèntims, t'has gastat cèntims. Estem parlant de 20-30 cèntims per cada planta. Vull dir, és una bona opció a nivell de, doncs, per exemple, anar amb les criatures, a comprar la planta d'horta, plantar un, en uns testos allà a casa i tal, i al final, si no et surt bé, t'has gastat cèntims.
1: Què més volen? És si és que els oferim, són propostes de tot tipus i per tota la família. Edu, ets un xollo.
0: No, ma. Ui, a mi si em dones corda, vamos.
1: Per això et tenim aquí, ens encantes, Edu, un plaer, com sempre, gràcies. Escolta'm, ens veiem en 15 dies aquí, digue, presencialment, eh? Que vindràs,
0: eh? Ja m'he agafat festa.
1: Jo
0: ja
1: t'he agafat festa, eh? Sí. Vindrà l'Edu Arnal, vindrà amb en Ricard Vila, de Biodiversitat Sitges, i parlarem de Montverd, òbviament, però entrarem en temes una mica més, de més difícil debat. I dedicarem una estoneta llarga. Sí, i tant, segur que sí.
0: Molt bé.
1: Vinga, Edu, adeu, gràcies.
0: Estupendo, moltes gràcies. Adeu, una abraçada. Adeu.

0: Va tot bé?
1: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
0: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
1: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
2: Ja l'hi dic.
3: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El

0: Mascarina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Acostant-nos a un quart de 12 del matí, amb la veu de Jamelia, hem fet aquesta petita pausa musical perquè des d'ara i fins a les 12 nosaltres resseguirem el nostre particular camí cap al corpus d'aquest 2026. D'aquí uns moments parlem amb en Marc Macià. Hem de parlar d'aquesta catifa i l'altar del cap de la vila que farà l'escola Miquel Utrillo.

0: Ens agrada especialment un dels paràgrafs del programa del Corpus d'enguany. El programa, quan parla d'aquests 50 anys de l'escola Miquel Utrilló, que serà l'encarregada, com saben, de fer la catifa i l'altar del cap de la vila. Un dels paràgrafs d'aquest escrit diu el següent: la catifa d'aquest any és, doncs, molt més que una creació artística efímera. És el reflex d'un camí compartit, d'un compromís col·lectiu i d'una manera d'entendre l'educació i la cultura com a eines de cohesió social. Un bon moment, sens dubte, per poder celebrar amb aquests 50 anys, i dintre aquesta gran celebració, òbviament, ja entenem aquest repte de confeccionar la catifa del cap de la vila. En parlem, com dèiem, amb en Marc Macià. Ell és el president de l'AFA de l'escola Miquel Utrilló. Marc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. Què tal?
0: Què tal? Com van aquests preparatius?
1: Bé, molta feina, perquè volem fer una catifa que agradi a tothom, que deixi amb una bona posició a la nostra escola i també per demostrar que les escoles podem fer catifes i molt, molt maques. I nervis, molts nervis.
0: Tot i que l'escola, Marc, ja té, no direm que la mà trencada en això, les catifes, però no és el primer cop, sí, el primer cop que farà la catifa al cap de la vila, sí, però ja ha fet altres catifes. Vull dir que amb això ja hi ha una certa experiència aquí,
1: Sí, de fet, portem molts anys fent la catifa infantil. Però, esclar, el cap de la vila és una obra d'enginyeria. I precisament per això el que hem volgut fer és una catifa dins la catifa. És a dir, hi haurà la globalitat de la catifa, amb totes les seves estructures, i dins hi haurà la catifa escolar a l'ús que faran el 100% a l'alumnat de l'escola.
0: Anem, si em permets, al principi d'aquesta història, en el marc de la celebració d'aquests 50 anys de l'escola, Marc, suposo que hi havia aquest interès per part de l'escola de fer la catifa de Catalina, oi?
1: Sí, de fet, fa doncs com 3 anys que ja ho vam comentar a la comissió. Al principi, bé, un comentari potser una mica batllat era que les escoles no feia la catifa del cap de la vila. Aleshores vam començar a apostar per fer novetats a la catifa escolar. Vam fer una catifa aèria en la qual hi havia elements que creixien del terra cap amunt i d'altres elements florals que anaven de dalt cap a baix. Vam anar fent diferents usos amb les flors. Per exemple, l'any passat, que no hi havia verd, tothom ho recordarem, hi havia unes catifes molt, molt, molt marró, perquè la gespa no arribava, no estava en molt bona qualitat, va ser any de sequera. I a nosaltres el que vam fer va ser apostar per fer servir el que seria la tija dels clavells, tallada petiteta, per suplir aquesta manca de gespa que hi havia, i ens va quedar una catifa ben verda. A més, vam apostar també per una persona amb TEA perquè fes el disseny íntegre de la catifa, i el resultat, la veritat, va ser maco. Jo crec que la comissió també va anar veient pues, que ens implicàvem, que apostàvem per fer créixer la festa i buscar solucions diferents, i va ser quan ens van dir, bueno, doncs presenteu projecte i a veure què passa.
0: Bé, doncs aquest projecte ja és realitat, o es farà realitat d'aquí pocs dies. Clar, això no deixa de ser un repte, Marc.
1: És tot un repte. Perquè ja et deia al principi que hi ha nervis, hi ha molts nervis, però també moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió, molta.
0: Clar, el cap de la vila és no és com fer una catifa d'un carrer normal i corrent. Vull dir, aquí hi ha molt a omplir, com es diu, no?
1: Doncs sí, la veritat és que, com et deia abans, és una obra d'enginyeria fer la catifa del cap de la vila. Per les estructures que hi van, de fet, la idea que portem aquest any és transportar l'escola Miquel Utrilló cap al cap de la vila. Amb diverses novetats. La primera, l'altar no estarà al mig del cap de la vila, sinó que estarà tocant el carrer Jesús. Per tant, la catifa s'haurà de veure sencera des del carrer Parellades. Per això que et deia que volem transportar un espai de l'escola cap al cap de la vila, i per tant la visió correcta de la catifa i que es podrà veure la seva amplitud serà des del carrer Parellades.
0: Clar, digues, Marc.
1: Digue'm.
0: No, volia preguntar, que aquí hi ha una doble com te diria, una doble visió, no? La pròpia ment de l'altar i el seu entorn. Vull dir que una cosa és l'altar i l'altra el que hi posem per vestir-ho.
1: Bueno, ho hem unificat.
0: D'acord.
1: Ho hem unificat perquè la catifa d'enguany, del cap de la vila, serà una classe. Serà una... O sigui, el que vindria a ser l'altar, el que suposa l'altar, vindria a ser una classe. I tot el seu entorn és entorn nutrillo, amb elements propis de l'escola que hem replicat a tamany real o inclús a tamany gegant algunes de les coses, per tal que, bueno, perquè quedi tot unificat. No hi haurà una diferència entre el que és l'altar i la resta de la catifa. Estarà tot unificat.
0: Doncs ja ho pots ben dir, allò que deies fa uns moments, Marc, que serà una autèntica obra d'enginyeria, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que això és el que ens està portant més mal de cap, però bé, anem aprenent, anem parlant amb gent que ha fet catifes al cap de la vila altres anys, el president del Corpus ens ha ajudat moltíssim, l'Eduard Tomàs, ell en té la mà trencada i ens ha donat forces idees que hem aplicat a la catifa. Però ja veureu com també hi ha altres idees que seran completament innovadores en aquesta festa.
0: Clar, aquí entenc, Marc, que hi ha tot un procés, no? Des de que sabeu ja que sereu els encarregats de fer la catifa i l'altar, a partir d'aquí suposo idees unes quantes, com deies, consultes també vàries amb gent que també té una certa experiència en aquest sentit. Hi ha un procés aquí de creació molt interessant, entenc.
1: Sí, la veritat és que sí, però també et diré que aquesta catifa ja fa 3 anys que la tenim dissenyada.
0: Caram.
1: En el moment en què comencem a pensar en el 50è aniversari de l'escola, amb l'equip directiu, jo plantejo el fet de, bueno, de l'AFA, de fet, que és qui s'encarrega de fer la catifa amb l'alumnat, doncs pos sobre la taula que podríem fer la catifa del cap de la vila, que ho proposaríem, i va semblar bona idea. A partir d'aquell moment ja el disseny va començar a desenvolupar-se. Sí que és cert que hi ha alguns elements que han anat apareixent a posteriori, però et diria que el 95% de la catifa fa 3 anys que està dissenyat.
0: Mm-hmm. Caram, déu-n'hi-do. Clar, sou una escola, per tant, mans no us faltaran.
1: Bueno, en la catifa infantil ja et dic jo que mans no ens en faltaran.
0: Val.
1: Ho han demostrat l'alumnat any rere any, que a les 7 del matí ja estan col·locant flor, però és que el dia anterior, el dissabte, ja han estat desfollant i tallant els elements florals que conformaran la catifa. Aquest any, per la complexitat de lo que és la catifa infantil, que per primer any no l'han dissenyat els alumnes, la catifa infantil, sinó que hem volgut donar-li un toc diferent, i aquest disseny de catifa, diguéssim, escolar, que va dins de la catifa, és un disseny de la Pilar Invallès, de la il·lustradora catalana que tant ens estimem.
0: Caram, que bonic, no?
1: Sí, la veritat és que sí. I és un dibuix que, a més, és un dibuix que representa l'escola i que ens va dibuixar ara fa 25 anys, quan va venir a celebrar els 25 anys de l'Utrillo.
0: Uh-huh.
1: És a dir, recuperem un element del 25è aniversari per col·locar-lo en el 50è aniversari.
0: Bé, per tant, aquí hi ha un eix que forma part de la història, de l'escola,
1: sí.
0: I aquests 25 anys especialment.
1: Sí, però també et diré que hi ha aquest element que queda a mig camí, no? Entre l'any 0 i l'any 50, no? Aquests 25 anys hi ha la catifa escolar, però és que ja ho veureu, la catifa, hi haurà dos elements a banda i banda, una que representa l'any 1976 i l'altra que, o sigui, el que significa l'escola, el que significava l'escola pública l'any 76, i a l'altre cantó hi haurà el que significa l'escola en l'actualitat. Per tant, tenim tot aquest camí des de l'any 76 fins al 2026, passant pel 25è aniversari de l'escola.
0: Quan s'hi posareu? És a dir, quan començareu ja a treballar? Suposo que el mateix dissabte ja manos a l'obra, com diu aquell.
1: Bueno, de fet, fa 2 mesos que estem treballant, des del moment que ens fan l'encomana de fer el cap de la vila, ja fa 2 mesos que estem treballant a l'escola, preparant tots aquests elements grans. I el que és in situ al cap de la vila, a partir del dissabte al matí ja hi haurà gent a l'escola transportant elements, acabant de preparar elements per baixar-los cap al cap de la vila en furgonetes, i al cap de la vila, doncs, també, que a partir de les 10, 10 i mitja ja estarem allà, que, doncs, acabant de preparar les coses per iniciar la confecció de la catifa.
0: Què és el que més us preocupa, Marc, si és que us preocupa alguna cosa, clar?
1: Que no plogui, que no faci vent, sisplau. La climatologia, però bé, ja sabem que Corpus i pluja és,
0: sí, a vegades,
1: 50%.
0: Sí, tot i que no, pel que tenim entès, no, de cara al cap de setmana no hi ha previst pluja, eh?
1: Esperem, perquè ja et dic, la catifa de fa dos anys, la catifa voladora que vam fer, la catifa en tres dimensions, vam estar penjant tot el que... a la part superior i pintant amb una pluja que queia, però espectacular. Però bueno, al final va acabar sortint. Corpus al final acaba sortint.
0: I tant. Teniu una previsió de més o menys quan la tindreu finalitzada o, escolta'm, això no us amoïna. Escolta'm, quan estigui acabada...
1: No, això ens ho marca la comissió, ho marca el protocol i a les 12 haurà d'estar acabada. El diumenge a les 12 la catifa ha d'estar acabada. Perquè, a més, aquest any, com a novetat, la comissió ha muntat un vermut on estan convidats tots els catifaires per, bueno, pues per acabar la festa, o la confecció, per acabar la confecció allò amb germanor i poder comentar la jugada.
0: Molt bé, doncs una bona manera ja...
1: Per tant, a les 12 ja això ha d'estar ja fet.
0: Molt bé, aquest vermut que celebraran als jardins de l'Hort de Can Fals, bé, per
1: sí,
0: celebrar doncs, això...
1: Sí. I només acaba de dir que la catifa, com a escola que som, com a família que ens considerem que som a l'escola, com a família Utrillo, que inclou equip directiu, inclou el personal PAS, inclou alumnat, famílies, etc., també serà una catifa reivindicativa per una escola pública de qualitat i també verdaderament inclusiva. Ja ho veureu.
0: Molt bé. El que sí queda clar i pel que intuïm del que ens acaba d'explicar en Marc Macià és que serà una catifa perfectament reconeixible, és a dir, que quan la veiem hi veurem l'escola allà.
1: Oi tant, veureu l'escola per fora i per dins.
0: Molt bé, i aquesta suposo que era la idea, no?, que teniu allò al cap, és a dir, si fem alguna cosa, vull dir que sigui escola, 100%.
1: Sí, 100% escola, però aquí també vull matitzar que tot i que l'entorn, és a dir, l'entorn de la catifa serà Utrillo, els elements que hi ha a dintre en realitat són Utrillo, però també són escola pública. Ens agradarà molt que vingui tothom a veure-la i que gent, persones d'altres escoles s'hi vegin també reflectides.
0: Perfecte. Doncs alguns dels detalls d'aquesta catifa i el tant del cap de la vila per al Corpus d'aquest 2026 els hem pogut comentar amb en Marc Macià, a qui agraïm aquesta estoneta. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé tot plegat.
1: Moltíssimes gràcies. Només deixa'm agrair a totes les famílies que han participat en la confecció d'aquest tots aquests elements que formen part de la catifa. I els que vindran el dissabte i el diumenge a acabar de posar-hi mida.
0: Molt bé, Marc, doncs enhorabona i bona feina. Que vagi molt bé tot.
1: Moltes gràcies. Una abraçada, companys.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
2: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
1: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
2: Exacte.
3: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: A Ràdio Maricel, cada dia

0: dos quarts de 12 del matí, podem intuir, pel que expliquen el programa i pel que ja van dir el dia de la presentació amb el Prado, que tant l'Esther com el Dani, pocs s'ho podien imaginar que la comissió els plantificaria, doncs, allò de pam, al pregó. Però vaja, que siguin ells mateixos els que ens ho expliquin. Avui tenim el goig de poder saludar amb l'Esther Font i el Dani Vallès. Ells són els pregoners del corpus d'aquest 2026. Esther, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Dani, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Com van aquests nervis?
1: Molts nervis.
0: Molts nervis.
1: Atabalats, anem atabalats.
0: Clar, vosaltres teniu la mà trencada en qüestions d'imatge, però en qüestions de paraula, com ho portem?
1: Malament.
0: Malament?
1: Per escrit, vale, però davant de la gent això... No, sí, no és el nostre.
2: Estem acostumats a estar darrere la càmera. A més, la càmera et protegeix. Amb la qual cosa, és a dir,
0: és
2: encara
0: cert,
2: que estigui...
0: No? Si sents, sí, allò, una miqueta que et sents protegit.
2: Sí, et sents una mica protegit.
1: Quedes
2: per la
1: tapat.
2: Càmera. I aquí ja pues, no passem a estar davant de la càmera. Diferent.
0: Escolteu, una miqueta el que deia fa uns moments, no? En el moment que la comissió, que l'Albert Tomàs us planteja la possibilitat de fer el pregó. Com ho entomeu, això?
1: Bueno, no acabàvem d'entendre el que estava passant quan ens ho van dir, és que no enteníem res. I a més és això, que ens van acostar un ram de flors i això, i miràvem el ram de flors i no sabíem si volien una foto del ram, què volien.
0: És a dir, anàveu allà a que la comissió us proposés qualsevol altra cosa, però menys el pregó.
2: Exacte.
1: Sí, no. És que pensant que ens, bueno, que ens passa molt sovint a Sitges, que la gent ens demana fotografies d'alguna cosa en concret que hagin fet, i això, i pensant que potser volíem fer una exposició i necessitaven fotos, i anàvem a esperar a veure què ens demanaven de fotos i pensant, buah, a veure on tenim el disc dur, que el tenim guardat a no sé on, i quan ens van dir-ho del pregó, va ser, què dius ara, no? Va ser un no.
0: És a dir, surt un no d'entrada, no?
1: Total,
2: sí. I a
1: total.
2: Més estàvem organitzant el viatge que marxàvem al Japó i vam dir, ara no.
1: No ens va bé, no ens va bé. I a part de que no es vagi bé, és que no, nosaltres no estem a l'alçada d'això, no.
0: És un no inicial, però suposo que després un va pensant... No. I aquest no...
1: Bueno, els hi va costar,
0: sí?
1: Que acceptessin, sí... Els va costar, bueno, jo estava suant com una boja i era hivern i jo ja suant, llavors, però què diuen ara? No, els va costar que diguéssim que sí, perquè no ho vèiem.
2: Després ja sí.
0: Sí.
1: No, perquè és un regal.
2: Després ja sí.
0: Clar, això ho expliqueu també al programa, no? Vull dir, és un regal, no diré enverinat,
1: No.
0: Però és un regal, òbviament, no?
2: Sí,
0: el poder pregonar la festa, en aquest cas al Corpus.
1: Uah. Sí.
2: És un premi, eh?
1: És un premi, però per això encara fa més por. Perquè dius, és tan gros que jo no estic a l'alçada d'això. I a més quan hem cobert, oi, Dani, tants anys, que ho hem vist tanta gent i que ho han fet tan maco i tan bé, penses, jo no puc estar a l'alçada d'això. No? I aquí és la gran por de tot.
0: Bé, no ho hem dit, però ja ho saben, que l'Esther i el Dani i l'Esther, doncs, són els creadors, els fundadors, diguem-ho així, de Visit Sitges. Allò que va començar fa quan?
2: De cara al públic, 2012.
1: Bueno, finals del 2012.
2: Sí, finals 2012. Sencer... I a l'ombra potser ja portàvem 2 anys preparant-te'l, més o menys.
1: Sí, 2 anys abans preparant, però l'any que ja vam fer d'inici al final, 2013.
2: Sí.
1: 2013, doncs imagina't, ara ja 13 anys sí. Fa que el vam fer. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I d'aquell Visit Sitges al Visit Sitges d'ara...
1: Bueno, ja no hi som nosaltres.
0: Sí, ho sé.
1: Bueno, va arribar un moment de la nostra vida que vam dir ja hem arribat
0: fins aquí, no?
1: Fins aquí.
2: Sí.
1: I bueno, vam tenir la sort d'una empresa que va dir que
2: volia continuar.
1: Sí, que no volia que s'acabés i que volia que continués. Mm-hmm. Però nosaltres no hi som, clar.
0: Perquè de fotografia se n'ha fet tota la vida, però en aquella època especialment. Doncs, no sé si va haver un boom o...
2: El boom potser era el moment Facebook, era un moment
1: sí.
2: De molta fotografia en el Facebook perquè no existia l'Instagram, no hi havia altres xarxes, no? I la que en aquell moment potser més soroll va fer de sortida va ser el Facebook.
1: Sí que nosaltres també, a veure, diguéssim que l'arxiu fàcil per tothom de veure-ho tot ho tenim al Flickr, que el Flickr és

0: Sitges.
1: Està promocionant Sitges.
2: Sí.
1: O sigui, el que passa és que Sitges fem molts esdeveniments.
0: Sí, la fotografia era per acompanyar la informació, però al final es va desbordar molt el tema fotogràfic.
2: Clar, Anna, us volia preguntar, no vau tenir en algun moment la sensació de, no diré d'ofec, però no arribem a tot?
0: Sí, bueno, nosaltres hem estat tots aquests anys sense caps de setmana, sense vacances, clar, som uns autònoms, això vol dir no tens res.
2: Sí.
0: I sense vida familiar, sacrificant, pues això, els moments amb amics, amb família, sacrificant molt perquè no arribàvem a tot, no arribàvem. És que Sitges no para,
2: Home, és un punt de bogeria tot plegat, no?
0: Sí.
2: Ara més tranquils, no?
0: Sí. Bueno, excepte pel pregó.
2: Excepte pel pregó.
0: Estàvem molt tranquil·lets, sí.
2: Bé, si us pregunto pel Corpus, com l'heu viscut, no? I evidentment que aquests anys de visites, doncs, els heu viscut doncs fent fotografia.
0: Sí. A sac, com tot.
1: Amb una intensitat frenètica, potser.
0: Sí. Perquè, a més, hem sigut sempre de... Bé, som molt apassionats, tant el Dani com jo, i molt apassionats de Sitges. Llavors, clar, cada acte i el Corpus, que ens agrada molt, anàvem a tot, encara que fos un acte petit, i et diré que hasta algun acte només hi érem nosaltres. Això ens ha passat també, que hem fet veure llavors que hi havia molta gent, perquè sempre ens ha agradat que tot semblés la bomba, no? Però realment sí, anàvem a tot, i a nivell fotogràfic és que fotografiàvem coses que pensava, però si no hi han anat ni la família d'aquesta gent.
2: Perquè més enllà de la fotografia, l'heu viscut d'alguna altra manera, el Corpus? O quins records us venen al cap quan parlem de Corpus?
0: Bueno, no sé.
1: No, nosaltres al carrer de casa hi participàvem al principi amb els nens. Després ja arriba una edat que els nens ja no estan per aquestes coses, i després ja ens posem a treballar amb el visit, amb la qual el vivim, diguéssim, ja, anava a dir, pencant tot el dia. I a més, ja t'ho dic, un dia intens d'aquells que t'aixeques ben aviat perquè fas fotos dels dibuixos de les catifes, de com comencen a fer les catifes.
0: Bueno, ja començàvem a la nit.
1: Per això, sí, si t'ho mires bé, o sigui, és que és... comences ja el dissabte.
0: Acabes de matinar de la nit, però és que super d'hora pel matí tornes a arrencar, llavors ho vivim així. I abans d'això era el carrer de casa, pues, fent catifes, com tothom.
2: Sí. Sí, i aquest punt de connexió, òbviament, amb la confecció de la catifa, no? Vull dir que és gairebé el que ha fet tothom.
0: Sí,
1: o sigui, és una festa que està molt bé perquè hi pot participar tothom. I a més nosaltres, que vivim en un carrer, el Santiago Rossinyol, que sempre acaba molt tard i sempre hi ha molta gent de fora que ve a afegir-se al carrer. O sigui, és un carrer que no és un espai, diguéssim, com molt tancat, o que és un grup reduït, o que... No, és a dir, és molt obert.
0: Clar, i és un carrer que és gran i dona marge que allà s'hi pugui ficar tothom a fer catifes. No,
2: la catifa del carrer Santiago Rossinyol, eh? Vull dir, aquí... Daria que hablar, que diu aquell. Perquè, clar...
0: Sí.
2: És una història, eh?
0: És que és gran.
2: Per això. És complicat, no? Haver d'omplir...
1: Tot el carrer.
0: I la veritat és que és molt xulo.
2: Com ho vivíeu, això?
1: Bueno, al principi recordo amb els sacs amunt i avall, eh? O sigui, els sacs allà al pàrquing, i agafàvem sacs i vinga, omplíem el sac, la pallofa, i amunt
0: i avall. Però bueno, ja al carrer... Jo entenc que passa a tots els carrers, però al carrer de casa, bueno, hi ha la vinyet que veia que ho té tot superben organitzat. Sí. L'únic que has de fer és sortir al carrer i ja t'estan dient el que has de fer i t'ho fas. Sí, qual, ja entenc que en tots els carrers passa, hi ha una sèrie de gent que són els que s'encarreguen i mobilitzen tot, i tu simplement has d'anar fent. Llavors, no sembla complicat. Jo entenc que la gent que està davant...
1: La prèvia, sí que ho ha de ser, Esther.
0: La prèvia, el que s'encarrega de fer els dibuixos, el que...
2: La quantitat de flor que hi ha d'anar...
0: Això deu ser lo complicat, però els que estem en plan satèl·lit pel voltant i que simplement t'afegeixes, t'ho fan molt fàcil. La veritat és que és xulo.
2: No, i parlant del carrer, no? Clar, es necessiten moltes mans.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, però sempre surten de tot arreu.
1: Sí.
2: Abans ho deies, no, Dani?
1: És un carrer que és molt obert, participa molta gent, ve gent d'altres carrers, o sigui, que no són del carrer i participen i els veus. Bueno, jo com que anava fent les fotos amunt i avall, dic, aquesta gent no són d'aquí, però no passa res.
0: Ja, però hi ha gent que està allà. A mi em sembla que hi ha gent...

0: que ve de fora, que no sap que té la possibilitat de poder afegir-se, ajudar, que es queden com parats. Jo ara li posaria un clavell, però no sé si em deixaran. I potser no ho tenen tan clar que ho poden fer.
1: També hi ha diferents hores de participació. És a dir, a primera hora potser hi ha gent més gran, després ja comença a venir la canalla, i la canalla, és a dir, comença a fer feina, després ja s'ajunta el concepte família. O sigui, hi ha diferents perfils de públic en diferents moments de fer-se la catifa.
2: Clar, suposo ja quan s'acaba la catifa, ja, uf,
0: sí.
2: Déu-n'hi-do, no?
1: És de les últimes.
2: Sí, per això.
0: I saps un moment molt xulo, també? És un cop ja ha passat la processó, la batalla campal allà dels crios tirant-se els clavells els uns als altres, això és xulíssim. O sigui, llavors hi ha com una festa, una eufòria.
2: I tot s'ha de dir, el carrer Santiago Rossinyol és un dels llocs macos per veure la processó.
0: Sí.
2: Sobretot si et poses a la part de dalt, del capdamunt, quan veus...
0: Que no els veus venir, sí.
2: Quan els veus venir ja els gegants... És una imatge d'aquelles...
0: És molt maco. Sí. No, i l'amplada que té, que et dona jo que poder veure... tot. No, és xulo. La veritat és
2: aquella
0: que sí.
2: Sensació de que hi ha mig Sitges allà, al carrer Santiago Rossinyol.
0: No, l'altra meitat és del Racó de la Calma.
2: També. Sí, que són dos punts una miqueta allò emblemàtics, no?
0: Sí.
2: Digue'm dos llocs, bons llocs per veure la processó. Sí, possiblement Racó de la Calma i Santiago Rossinyol. Estem d'acord,
0: sí.
2: No?
0: Sí. Però bueno, que la gent vagi a altres llocs també.
2: Repartim-nos una miqueta, no?
0: Sí.
2: Fotogràficament és així? El carrer també és un... És un bon carrer, no? O no?
3: Fotogràficament...
2: Vinga, va.
1: Fotogràficament, a mi el Racó de la Calma m'agrada.
0: Ens agrada molt, sí, però té un problema. Hi ha tanta gent que no veus la catifa.
2: Val.
0: Això la gent ho ha de saber. Vas allà, hi haurà tants caps, que veuràs passar el gegant, però la catifa no la veus. Amb la qual cosa, és un lloc molt maco? Sí. Que la veuràs bé? No. No, abans, fa uns anys...
1: Sí, no hi havia tanta.
0: No hi havia tanta gent. Fa uns anys, em refereixo, és potser prepandèmia. Però després de la pandèmia, o sigui, tenim fotos comparativament del mateix punt, la mateixa hora, tal, i amb una... veus... la catifa, com passa el processó, la gent arrambada allà on s'aixeca el morito aquest del Racó de la Calma, i després a l'any següent, que la gent està pràcticament damunt de la catifa, i jo que em poso a fer les fotos o el vídeo així aixecada des de dalt, no la veia. Llavors és maco, sí, fotogràficament ara ha arribat un punt que ja difícilment es pot veure així tot lo bonic que és per la quantitat de gent que hi ha. Llavors potser es veu més fàcilment el Santiago Rossinyol.
2: Perquè parlant d'això de la fotografia, clar, és que avui en dia no sé si dius, és una bogeria, no? Tothom...
1: Bueno, perquè tothom té un mòbil i té una càmera...
2: És tan fàcil avui fer una foto, no?
1: Sí.
2: I a vegades perdem una miqueta l'exclusivitat del moment, no? De dir, ostres, de veure-ho a través dels meus propis ulls, però va... A tothom ens agrada tenir doncs, la foto, el record, el moment, no?
0: Sí, però a vegades t'oblides de viure el moment, perquè ho estàs mirant des de la pantalleta i no ho estàs gaudint el que podries gaudir si la deixes un moment i t'adiques a veure tot el que està succeint allà. I bueno, ara que ho estem veient sense la càmera,
1: sense
0: les
1: la
0: coses
1: càmera.
0: Les disfrutes molt més.
2: Tot i que gràcies, evidentment, als que filmeu, perquè després això doncs, ho podem veure a través de diferents xarxes socials, no? Digue-li Instagram, digue-li YouTube, digue-li Facebook, vull dir, clar, vull dir que aquí hi ha un servei, diguem-ho així, no? També.
0: Sí. El que passa que, clar, dius, pots fer una foto, però la gent fa barbaritats, i llavors, clar, arriba un punt que inclús...
2: Arriba un punt, Esther, que li fem foto a tot el que es mou.
0: Sí, totalment.
2: I no cal.
0: O vols fer una foto... i el que tens és una pantalla de tropecientos mil mòbils allà posats i dius, és que a veure si trobo un raconet perquè pugui veure alguna cosa. I la gent ho està veient a través d'una pantalleta petiteta quan dius, uah, si te la treus al davant ho veuràs tan immens i que t'envolta i tan xulo. Però jo ho entenc, jo tinc vici a fer fotos amb el mòbil.
2: Continueu fent molta fotografia o...?
0: Home, als nivells que estàvem, no, eh?
2: No, evidentment que no.
1: No, però sí, viatgem fent bastanta fotografia, sí.
0: Sí, ara l'últim viatge ha sigut molt loco, les milers de fotos que hem arribat a fer. I després costa triar-les.
2: Clar.
0: Però sí, potser perquè t'agrada, quan veus... jo crec que el que ens agraden són les coses boniques, i quan vas a un lloc nou i dius, oh, que maco, pues, comences aquí, i amb el bici que teníem del Visit Sitges, de dir, ara ho faig des d'aquest punt, des de l'altre, i una mica més amunt i més avall, esperi, ara apartarem aquesta persona d'aquí, escolti, vostè, partís una mica més cap allà, saps? Això ja és algú que rastrem, que encara ho fem, però ens hem de moderar, eh?
2: Si busquéssiu quelcom en especial de tots aquests anys, anar a l'arxiu de Visit costaria?
1: No, aviam, està bastant endreçat. És a dir, està per anys i esdeveniments. És a dir, tu ens dius, escolta, necessito una foto del corpus de l'any 2018 aquí. És a dir, és fàcil trobar-la.
0: Sí.
1: El que passa és que, clar, són...
0: És fàcil trobar-la, ja dic, al Flickr.
1: Al Flickr.
0: Al Facebook no busques, Facebook, és molt difícil
1: no,
0: buscar coses. Però al Flickr, que hi havia molta més fotografia que al Facebook, al final hi anava una mostra petita. Però l'horrorós estava tot al Flickr. I jo crec que entran paraules clau, tipus, sí, jo què sé, corpus.
2: Sí, sí, poses corpus 2018, pam.
1: Sí, pam.
0: Doncs, i ja et sortirà, pam,
1: pam. I et sortirà, i a més com que els esdeveniments fèiem àlbums pels diferents esdeveniments, és a dir, les catifes tenien els seus àlbums, l'exposició dels clavells el seu, els bonsais els seus, és a dir, cada cosa tenia la seva pròpia, no sé, carpeta, no? O,
0: sí,
1: o àlbum.
0: Sí, intentàvem... Bueno, això, l'Eduard Tomàs, sí, el Presi, això és una cosa que ens va dir ell, perquè inicialment era corpus, totes les fotos del corpus. I ell, que és molt fan del Flickr del Visit, em va dir, diu, estaria bé que ho féssiu pels diferents actes del corpus. Diu, seria més fàcil localitzar...
2: Ja, sí, sí, sí. I... Que sigui el pregó, que sigui la inauguració de l'exposició.
0: Correcte.
2: Que sigui...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, i llavors està així. Sí.
2: Bé, arribats a aquest punt, demà a les 10 teniu feina?
0: Sí.
2: Part de la feina, evidentment, que serà explicar el que hagueu d'explicar.
1: Sí.
2: Que no explicareu aquí, òbviament.
1: No.
0: No.
2: Perquè qui els vulgui escoltar i veure, sobretot, també, doncs demà el Racó de la Calma a partir de les 10, aquest pregó del clavell. Uh-huh. Clar, aquí, ara li preguntava al Marc Macià sobre la catifa del Cap de la Vila, que, evidentment, hi ha un procés de creació, no? Aquí també, aquí hi ha el vostre procés de creació del...
0: Sí.
2: Com heu volgut que fos o que sigui aquest pregó? Us ha costat...
0: Jo crec que sí.
1: Ens ha costat, però tampoc tant, perquè és molt nosaltres. Això ja, mica, ja ho vam avançar l'altre.
2: Sí, el dia de la presentació ja,
1: sí, sí, ja ho vam avançar.
2: Comentar alguna cosa.
1: És a dir, és molt nosaltres, amb la qual cosa...
0: Sí,
1: dir,
0: clar, et surt del cor tal...
1: Ens surt.
0: Tal com som i allà que va... Passa que sí, perquè jo diria que inicialment et costa molt exposar-te davant de la gent, perquè al final amb el pregó t'exposes una mica... O si algú vol saber qui hi ha darrere tot això, al final t'exposes, i això sempre costa. Mm-hmm. Costa una mica, no tinc que t'espullar davant de la gent, però...
2: Què us amoïna més, el què diré o el com ho diré?
0: Buah, jo a aquest puny et diria que... A mi m'amoïna tot. No sé tu, Dani, però a mi m'amoïna tot.
1: Sí, bueno, aviam, ara hem arribat a un punt que el tenim tancat, és a dir, estem a 24 hores, amb la qual ja, és a dir, està tot tancat, preparat i jo et diria, està assajat. El que passa és que t'has de posar davant de la gent d'explicar-ho i dir-ho. I aquí, clar, nosaltres no estem acostumats, no és una cosa que fem a diari i parlar en públic, no?
0: Jo...
2: És a dir, teniu un auditori que està pendent de vosaltres, òbviament.
1: Sí, correcte.
0: No ens posis més nerviosos, no, ara.
2: Va, avui és un bon assaig, no?
0: Sí.
2: Una mena d'assaig, avui.
0: Bueno,
2: tot
0: sí.
2: I que l'heu assajat, el sí. Pregó? Sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Però que dic, com que sí, no tenim sí, cap no. Costum de fer això, perquè no ho hem fet mai, de posar-se davant la gent, hem d'assajar, perquè penses, buah, jo tremolo. Bueno, ara la gent que no ho miri, això, però jo tremolo. Però, bueno, a mi una de les coses que m'amoïnava, o sigui, és molt nosaltres. I nosaltres... Com t'ho diria, ens agrada molt disfrutar de tot el que fem. O sigui, hem treballat com unos locos, això, sí, però disfrutant amb la gent i amb tot el que hem fet. Llavors, el pregó volem que sigui així, que la gent disfruti amb nosaltres, que s'ho passi bé. La nostra idea és que no sigui allò, anem i els hi paguem la xapa a la gent i...
2: Sí, sí, el clàssic tostón.
0: Sí, eh? No sí. Volem que sigui això, volem que sigui el que hem estat fent fins ara, que és... divertir-nos amb la gent, passar-nos-ho bé, passar una bona estoneta. Llavors, si poden saber una miqueta més, pues sabran una mica més, però...
2: Sereu molt vosaltres, com expliqueu.
1: Sí.
2: A partir d'aquí, evidentment que entenc que hi ha un procés de creació pròpia, però sí. Heu anat a cercar elements externs?
3: Sí, vols dir si vindrà un Ramon Miravet?
0: No, vindrà el Ramon Miravet, ja va venir l'any passat.
3: Ja va venir l'any passat. No, això no, això no.
0: Però hi ha elements externs.
3: Hi ha algun element extern.
2: Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que darrerament els pregons es vesteixen molt. Porten molta vestimenta.
0: Molts elements externs, vols dir?
1: Hi ha element i hi ha contingut.
2: I tinc aquella sensació de que conforme passen els anys, els pregoners, pregoneres, sí. En el vostre cas, com a parella, ostres, això és un repte també.
0: Sí.
2: Si és que prenem com a model pregons anteriors, no sé si ho heu fet o no. O preferíeu...
1: Nosaltres, jo la meva part, eh?
2: Sí.
1: Nosaltres, de zero, no mirar...
2: Sí, no mirar el que s'ha fet.
1: No.
0: No, perquè, clar, al final... El pregó hem de ser nosaltres, no?
2: Òbviament, sí,
0: no,
2: sí, sí.
0: No puc fer un sucedàneo del que hagi fet algú altre.
2: No pretenc ni ser ni la Roser, per exemple, que va ser l'any passat, ni la Montse Cortiada de fa dos.
0: Clar, perquè les nostres vivències són absolutament diferents.
1: Són diferents.
0: Sí. I llavors no podem basar-nos en cap pregó perquè no seríem nosaltres.
2: Uh-huh.
0: A lo qual és, ala, nosaltres tal com som, hi ha alguns elements externs. Poden ser externs, però som nosaltres també, saps allò?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Però no ve cap cantant, no sé, la gent si s'espera algun cantant, doncs no. Pues no.
2: I si vingués, escolta, benvingut seria, no?
0: Sí, també benvingut, sí, sí, però sí. Que no s'esperin un concert d'algú, no, un concert no serà.
1: És que a més jo crec que el pregó té que ser molt personal, o sigui, té que ser molt personal.
2: Clar, evidentment.
1: I aleshores, fixar-te en lo dels altres, no.
2: És a dir, no us podeu trair a vosaltres mateixos.
1: No.
0: No, clar, si hem d'explicar una història no explicarem la història.
2: Perquè possiblement la gent que us coneix, si us veiés en un altre registre pensaria no? Ostres, l'Esther i el Dani no són així o no?
0: Sí, a veure, quan l'hem assajat i aquí he estat al davant veient l'assaig, ens ha dit, dius que sou vosaltres, sou tal com sou.
2: Sí, sí.
0: Amb la qual
2: cosa... Bueno, aquí està la gràcia, entenc, no?
0: Sí, jo entenc...
2: Mantenir la vostra essència.
0: Sí, jo crec que ningú podrà dir ells no són així, perquè es troben. El que passa que sí que descobriran coses que la gent no sap perquè està estat al darrere i no s'ha sabut això, que demà se sabran moltes coses, però el que veuran és l'Anna i l'Esther explicant-ho tal com som.
2: Com ha anat el procés de creació? Us pregunto perquè, clar, aquí... Cadascú de vosaltres ha fet la vostra part, ha estat un treball molt conjunt.
1: Arrenca l'Esther primer i després jo m'incorporo.
0: Sí, jo faig l'estructura general de lo que hi ha d'haver.
2: Sí.
0: I el Dani posa, vale, però jo la meva part sóc així.
1: És que, clar, tu has de pensar que en principi el visit qui empeny, encara que no sigui tan visible, és l'Esther. O sigui, qui està darrere organitzant, fent el Excel, o sigui, creant contingut, pujant la web, etc. És ella, el que sortia al carrer i potser la gent era més visible, potser al principi era jo, però qui empenya el visit és ella, és l'Esther.
2: Bé, i a partir d'aquí, demà veurem.
0: Demà veurem, sí.
2: Demà veurem. Ha costat arribar fins aquí?
0: A veure, jo et diré que el pregó l'hem retocat com 12 vegades,
2: eh?
0: O sigui, ja hem arribat a la versió 12 perquè al principi potser...
2: És a dir, faig, però això no m'agrada, fora, va.
0: Sí,
2: faig, poso, trec.
0: Ostres, vaya rotllazo els he posat aquí, fora, va, anem, que ha de ser curtet això, ha de ser un pim-pam i tot divertit i ja està. Després, jolín, és que al final no he explicat res de nosaltres, la gent continua sense saber qui som, tornem-ho a fer i n'ha sigut anar pim-napolint i anar... fent un pregó que no sigui llarg, sinó que sigui ajustadet, entens?
2: Clar, entenc que la mesura del temps també és important, no?
0: Sí.
2: Vull dir, ostres, no ens passem.
0: Correcte.
2: Tampoc sí. Ens quedem curts, trobar la mida justa, com tot, és complicat, però vaja.
1: Sí, tinguem en compte que avui la gent, el tema de mantenir una atenció en una cosa durant cert temps...
2: Costa.
1: Costa molt, costa
0: sí.
1: Molt.
0: Sí.
1: I aleshores, pues, per mantenir-lo viu, alegre, no sé.
0: Sí, hem intentat que sigui... ajustadeta amb el temps, explicar cosetes nostres, i passar una bona estona. Llavors, clar, hem hagut d'anar pulint quan dèiem, no, això no, això no, això, fora, això, ah, això segur que no, no, fora. I anar fent.
2: Què n'espereu? Si és que espereu alguna cosa.
1: Del pregó?
2: Sí.
1: A mi m'agradaria que... És a dir, és una festa que hem viscut molt propera a la gent. Mm. Vale? Pues ja ho vaig dir l'altre dia, que la gent se'l faci una mica seu i que s'ho passi bé. O sigui, nosaltres, jo tinc clar que ens ho passarem bé. O sigui, suposo que al principi tindrem els nervis, no?, de presentar-nos davant de la gent i de fer un públic, però després ho passarem bé.
2: No, és un apunt interessant això que comentes, Dani, vull dir, perquè si vosaltres s'ho passeu bé, és més fàcil que la gent s'ho passi bé, no?
1: Sí.
0: Sí. Sí.
1: Tot i que tenim present que el primer moment ens costarà, eh? O sigui...
0: Jalín, ja et dic, a mi em costa estar aquí, som tres.
2: Ara fa uns moments jo li preguntava al Marc Macià, és un repte fer això de la catifa al cap de la vila? Us pregunto a vosaltres, és un repte?
0: Ui, tant.
2: Ja com a part de repte, dius, tis.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
2: Allò, serem capaços?
1: Bueno...
0: Bueno, clar, per això vam dir que no, perquè inicialment pensàvem no.
2: Em trec el mort a sobre i que ho faci un altre, no?
0: Sí, no, no, perquè clar, el serem capaços és el la por aquesta.
2: És el principal temor aquest, no, Esther? No sé, el com surto, el com explico,
0: sí,
2: el que hagi d'explicar.
0: I sobretot perquè la nostra idea sempre és...
2: No som gent d'escenari, evidentment, ni d'auditori, ni...
0: No, no, i a més, ja et dic, jo normalment treballava descalça a casa, des del menjador o això, amb la qual cosa, exposar-te davant de la gent, això costa molt. Mm-hmm. Però el repte per nosaltres és, vale, et poses davant de tot i anem a fer que s'ho passin bé, també, com quan estàvem darrere de les càmeres, saps? Perquè moltes coses estan allà fent-li una foto i els dius qualsevol bajanada perquè riguin, que surtin bé, que surtin monos, i llavors anem a fer el mateix però sense càmeres i parlant.
2: O sigui... heu fet fotos a molta gent, a moltíssima gent, i bé, ara us veureu vosaltres fotografiats, no?
0: Sí,
2: en certa manera.
0: Sí. Sí.
2: El món del revés.
0: Sí, i llavors te'n dones compte de lo que costa.
2: Sí.
0: Perquè sembla que és fàcil la gent que passa i dius, ah, pues el que faig una foto no sé què. Hi ha gent que sí, que té soltura i o està de fiesta i vinga. Mm. Però hi ha molta gent que li costa això. Nosaltres som dels que ens costa, eh? Llavors, clar, ja ens va passar el dia de la presentació, que arriba un punt que, vale, somrius davant de la càmera, però hi ha un punt que tremola el llavi ja, que ja no sé ni com posar-me. O sigui que sí.
2: Bé, doncs, un repte demà per l'Esther, per el Dani, doncs, de poder pregonar aquest corpus a través del pregó del clavell. I ara ja no retoca, no, el pregó?
0: No, ara ja
2: està, eh?
0: Bueno, com a molt ens podem perdre mentre l'expliquem i el quedarà modificat, però... No.
2: Podem dir més o menys l'estona que durarà?
0: Jo crec que...
2: Quina idea teniu?
0: Jo crec que així amb tot plegat...
2: A grosso modo.
0: 40 minuts.
2: Val.
0: Tot.
1: Sí, per ahí.
0: A la nostra part, eh? Jo, si després l'Eduard s'enrotlla molt,
2: sí,
0: no
2: sí,
0: ho sé.
2: Sí, això ja va... És un altre pack, aquest. És un altre pack. Bé, doncs, hem intentat no fer massa spoiler del que l'Esther i el Dani demà ens hauran d'explicar. El pregó del clavell, com saben, a partir de les 10 de la nit al racó de la calma. Esther, Dani, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies a tu.
2: Enhorabona.
1: Gràcies.
2: I sobretot, el que s'acostuma a dir en aquests casos, no? A gaudir-ho.
0: Ho intentarem.
2: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Doncs amb els pregoners del corpus posem ja en el punt i final aquest matí amb nosaltres d'avui. No sabem si ha d'acabar plovent, les previsions diuen que sí, però vaja, si ha de ploure, que plogui avui i que el cap de setmana ens deixi tranquil·lets. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.